0: Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with

Entertainer. Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui es farà un programa especial. No hi ha cap convidat. Però, en canvi, sí que parlem de tots els convidats que han vingut durant la temporada 25-26, perquè aquest és l'últim programa d'aquesta temporada. Mireu, abans de tot, us poso una mica en situació amb la humilia. Germans, preguem pel futur de les arts escèniques a Sant Cugat del Vallès. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Acabem aquesta temporada de Molta Comèdia, on hem tingut ocasió de parlar amb moltíssimes persones que abans ja comentava. I començarà una nova temporada al mes de setembre amb unes perspectives que espero que siguin absolutament favorables i positives per les arts escèniques. I per què ho dic? Doncs perquè si no hi ha novetat, al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre o a principi de novembre, el Teatre de la Unió ja es presentarà amb una funció, és a dir, amb una espècie de funció que en diuen càsting, i aquest càsting serà dedicat a l'obra Terra Baixa, on hi participaran moltes de les companyies amateurs de la ciutat i potser també algun o alguna actor o actriu professional. Això voldrà dir que a partir d'aquest mes d'octubre-novembre, sobretot a partir de l'any 2027, el Teatre de Sant Cugat tindrà dos espais molt interessants. Un seria el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'altre el Teatre del Centre Cultural La Unió. Això voldrà dir que es podran fer moltes coses simultàniament, cosa que ara no es podia. Això voldrà dir que, per tant, serà també difícil, en segons quins casos, pels programadors, tenint en compte que tota la programació serà feta des de l'Ajuntament, és a dir, des de l'Ajuntament, des de l'entitat derivada de l'Ajuntament dedicada a les arts escèniques. I, per tant, jo demanaria, sobretot, que no hi hagués aquesta coincidència entre un mateix tipus d'art escènica el mateix dia amb un teatre i amb l'altre. Que el divendres hi hagi teatre al Teatre d'Emma Vilassau i que, en canvi, hi hagi dansa, per exemple, al Teatre de la Unió. I així el dissabte, i així el diumenge, i així els dies que sigui de la setmana. Però, per tant, germans, com ho deia abans, parguem per aquest futur de les arts escèniques, que això podeu... Suposem també que hi haurà també una transitació, i és que el Teatre de Mirassol continuarà funcionant. I de moment deixem-ho aquí, perquè em sembla no hi ha perspectives immediates a curt plaç, a part de la nau de Valldoreix, però la nau de Valldoreix està controlada per la MD de Valldoreix, com és lògic, o el Casino de la Floresta, que té unes condicions només utilitzables durant una temporada curta de l'any. En fi, en qualsevol cas, benvolguts germans, confiem que el futur de les arts escèniques de Sant Cugat, a partir d'ara, sigui molt millor.

Lo tuyo es puro teatro, diu la Lupe, amb aquesta cançó fabulosa que sempre m'agrada posar, perquè sempre reprodueix aquesta idea que a vegades en tinc, i lo tuyo es puro teatro. Mireu, la temporada que ha acabat ara, la temporada d'aquest programa, ha tingut 40 programes. És a dir, per ser més exactes, 39, perquè hi va haver un d'aquests programes que estava ja preparat, que era el dia 12 de febrer, que estava dedicat, primer, a un homenatge a la ràdio en el seu dia mundial, i després tenien que venir persones de Vall d'Oreix i també estava prevista una entrevista telefònica amb l'actor Lluís Soler, que anava a interpretar La tempestat de William Shakespeare al Teatre Auditori. Però va ser aquell dia que hi havia molt de vent, molt de vent, molt de vent, i la perspectiva va ser anul·lar el programa i deixar-ho per una altra vegada. El que passa és que Lluís Soler ja havia fet l'obra i no es podia tornar a repetir. Però dintre d'aquest apartat de teatre, que és el primer que en parlaré, de les entrevistes sobre teatre, jo vull recordar que aquest programa té una idea molt clara, i comença quan comença en el programa, sempre ho dic, que és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I, per tant, dintre de la gent que pot arribar a venir aquí a ser entrevistada i a parlar dels seus projectes i el que farà i el que deixarà de fer, m'agrada sempre que hi hagi un equilibri entre els, diguem-ne, teatres professional i el teatre que no ho és. I a part d'això, evidentment, que hi pugui participar persones que en puguin parlar. Per exemple, una de les entrevistes que es va fer al principi de tot de la temporada va ser amb l'antic programador del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Gela Patrick Fanon, que, evidentment. I després va haver-hi una segona entrevista que va sortir altra vegada amb Gela Patrick Fanon, en aquest cas amb la directora actual del teatre, Maria Farriol, per parlar de la temporada que començarà ara, al mes de setembre. També, dintre del que podríem dir doncs, teatre professional, vam tindre una entrevista amb en Jordi Bosch, que presentava una obra extraordinària, i també vam tindre una entrevista amb l'Oriol Brogi, en aquest cas telefònica, i aquest mateix dia l'Oriol Brogi parlava d'una obra de Shakespeare, i vam tenir amb nosaltres Josep Maria Jaumà, que és un gran entès a l'obra Shakespeare, ha tingut una a la Universitat Autònoma, ha fet molts anys una assignatura dedicada a Shakespeare, literatura anglesa, i també va tenir amb ell per comentar-ho. Després vam tenir aquí a la Nessa Vidau Rafaga, l'actriu que és molt coneguda en aquest moment pel programa Polònia, en què fa dos personatges sensacionals, que són la regidora del programa, per una banda, i després també fa una imitació perfecta d'Elisabel Orriols, l'alcaldessa de Ripoll. Dintre de la línia d'actors o d'actrius i de directors o d'autors de teatre professional, vam tenir també en Carles Martínez. Després també ens va venir a visitar en un altre moment en Josep Maria Pou, en aquest cas també per telèfon. Després l'Àngels Gunyalons, que torna aquesta temporada que ve i que en aquell moment va venir per fer un personatge fantàstic dintre d'una obra també d'en Josep Maria de Sagarra. També van tenir una entrevista telefònica amb en Pol López. I una personal va ser molt llarga perquè era amb la Sílvia Munt a partir de tota la seva carrera i sobretot perquè havia obtingut aquella, feia molt pocs dies, el Premi d'Honor del cinema català. I en aquest cas va ser una entrevista en la que ella només va parlar de les últimes feines que fa, que estan dedicades més aviat al cinema, sinó també de tot el que havia fet amb teatre i també tot el que havia fet amb televisió, que déu-n'hi-do. Després, seguint amb aquesta línia, van tenir la Gisela Figueres, que Gisela Figueres és una actriu que jo considero que és com una professional, no només amateur, sinó que és una professional total. I també vam tenir una llarga entrevista telefònica amb l'Oriol Pla i Solina, que venia doncs, a fer una obra seva i d'un company
aquí al Teatre Auditori, però que havia acabat de guanyar el Premi Internacional Netflix per una sèrie molt interessant. També va venir, com és natural, perquè dintre de la seva activitat, aquesta del teatre o de les arts escèniques és fonamental, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i l'Anna Castells, que és la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Una altra de les entrevistes llargues importants va ser amb en Joel Joan, que va venir al Teatre Auditori a fer un monòleg. Jo vaig dir que no era un monòleg, sinó que era algú més, a partir de l'obra de Chekhov, L'oncle Vania, on interpretava 8 personatges. I dic interpretava, no era un monòleg, sinó perquè realment ell anava creant, des del punt de vista no ja només de les veus, sinó també corporal, els diferents personatges que sortien a l'obra, els més importants de l'obra de Chekhov. I dintre d'aquesta línia d'actors i d'actrius, després passant amb el que podríem considerar teatre amateur, tot i que això també és molt discutible, vam tenir una visita de tots els grups que estan fent teatre amateur, els grups que fan més de forma regular obres aquí a Sant Cugat o a Valldoreix o a la Floresta o a Mirasol. Així vam tenir la Trini Escriuela i en Rafa Ucero, que van parlar des de la seva presentació de que havien preparat tota la programació que anava a fer el grup que ells porten, que és el grup de teatre Espiral. També vam tenir aquí també amb nosaltres el Pere Pastor i el Ricard Mariner del Mirasol Teatre, després també en Pep Ordoña de Xoc Teatre, després també la Dolors Vilalassau i en Ramon Sauló, que venien a parlar del 25è aniversari de Pedra i Sang i de totes les coses que es farien per poder celebrar-ho, en aquest cas un tipus d'obra que està ja arrelada totalment aquí a Sant Cugat, tots els Nadals. I després també ens van venir el Pere Arroyo, la Mercè Florentí i la Tina Labrador i en Ferran de Juan, de la companyia Fila Zero del Teatre de la Unió, és a dir, de la Societat Coral de la Unió, no del teatre, sinó del Coral de la Unió. Després també es van venir de la Floresta, en Carlos Tejedor com a director i el José Neira com a actor i la Berta García com a escenògrafa d'una obra que estaven preparant per representar, encara que la van representar també al Teatre de Mirasol, que és l'únic lloc que tenim per poder-ho fer. Després també vam tenir en Josep Sala i en Ricard Carbonell, que venien també des del Teatre de Mirasol per presentar una de les obres que es van fer en aquell moment. I després, dintre també d'aquesta part, diguéssim, de tipus amateur, l'Alada Cervant, que és la codirectora d'una obra basada en La ratonera d'Agatha Christie, i que feien una companyia de teatre jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Acompanyava la Vera Giró, que és una de les professores i les fundadores d'aquest grup, i també després vam tenir la possibilitat de parlar amb en Ferran de Juan com a sotspresident de la Societat Coral La Unió i amb Mercè Serrell com a vocal, per poder comentar precisament això que deia abans al principi, que és que, efectivament, el Teatre de la Unió, si no hi ha novetat, començarà a funcionar a partir del mes d'octubre. Per acabar, vam tenir la visita de l'Àlvar Roda, d'en Joan Berlanga, de la Martina Vilassau per telèfon, d'en Xavier Tor i la Marta Gené personalment, per poder parlar de dues coses importants. La primera, una representació de Pregària de Guerra, de Mark Twain, que es va representar a la Sala Clavé de la Unió dins de la programació de la Unipau, i després un recordatori de les lectures de la Fresca, que, com sabeu, s'han anul·lat aquest any, i parlant
amb l'Alba Roda, en Joan Berlanga i en Xavier Tor, que van actuar a la primera lectura que es va fer, i amb la Marta Gené i la Martina Vilassau, que van actuar en l'última. I això ha sigut, doncs, totes les persones que han passat per aquesta casa per parlar de teatre. O sigui que continuem.

Això que estàveu sentit és una peça d'en Rifri i del Niño del Che. Perquè en Francisco Contreras, el Niño del Che, vam tenir també aquí en una entrevista, telefònica en aquest cas, quan tenia que actuar al teatre Emma Virasau. Dintre de la música amplificada de cançó o de jazz, podíem parlar d'en Pere Martínez, un cantaor però santcugatenc, o podríem parlar de Nayara Armendáriz, que és una cantant sud-americana que va actuar en el Ateneu, el pati de l'Ateneu, o també podríem parlar de l'espectacle musical extraordinari de la Passió en Vega, extraordinari des del punt de vista de presentació, de música, d'escenografia, de grup musical que l'acompanyava. I també un salt seria que va venir aquí nosaltres, l'Oriol Saltor, que presentava el seu nou disc, i dintre del tema més aviat jazzístic, més aviat pop, o també, al principi de tot de la programació, l'Albert Puig. L'Albert Puig, que com cada any, i en aquest any també, doncs presenta el Festival de Petits Camaleons, un festival dedicat als nens petits, a les nens i les nenes petites, i que cada vegada té més èxit, fins al punt de que el cartell de grups que venen a actuar és fabulós i les durades dels concerts són més curtes, qüestió de mitja hora, i l'amplificació continua sent, a ser procurant que no sigui massa alta, però l'èxit és total, de tal forma que a hores d'ara, si no m'equivoco, pràcticament estan totes les entrades venudes per aquest festival que aquest any que ve, bueno, no, aquest any, vull dir, la temporada que ve, però aquest any serà de dos dies. També vam tenir una entrevista molt interessant amb en Joan Pau Chaves, perquè en Joan Pau Chaves és compositor, músic, teclista, però que ha fet des de fa molts anys, tota la part de direcció musical del grup Els Pets. I ells van venir, Els Pets, a fer un comiat, que a mi em fa l'efecte que de comiat en té poc, perquè em sembla que aniran continuant. També dintre de la música amplificada i música de cantautor, vam tenir una entrevista amb Eduard Gené. No us equivoqueu, jo no m'equivoco, no és Eduard Gené, un servidor de vostès, sinó Eduard Gené amb G, i que és un cantant de la zona del Cardener i que ja ha estat dues vegades amb nosaltres. Per què? Perquè estrenava un disc nou a Barcelona la setmana següent de quan va fer l'entrevista aquí. També vam tenir nosaltres en Guillem Jubany, que és el que està portant tots els concerts de jazz que es fan a la cafeteria del Teatre Auditori en aquest moment i que compleixen des de l'any 2010 que les està fent allà. I aquest any doncs, hi haurà una celebració següent especial amb gent molt important. També va venir el Toni Ramon i la Laura Torres, que són els que preparen tota la part de música o de teatre, però sobretot de música, a l'Ateneu de Sant Cugat, i ens van explicar tota la temporada fins al mes de juny, fins ara mateix, fins fa poc temps. I també va venir la Tanit Navarro, una cantant i una musicòloga, que va tenir una actuació des del punt de vista d'explicació de la seva gestió i del seu estudi de dins d'un tipus determinat de música, que seria a partir de la música d'arrel, mediterrània també, i també sud-americana. I continuem amb un altre apartat. Endavant!

Això que escoltàvem és del principi del segon temps del concert per a piano de Rachmaninoff, que va interpretar aquí al teatre en Lluís Rodríguez Salvà i que va estar aquí en el programa acompanyat del director i del compositor Salvador Brotons per poder parlar-ne. Va ser un concert fantàstic i realment una entrevista molt interessant perquè tot el que va dir, sobretot va explicar de la seva carrera, de la seva evolució. També va venir dins de l'àmbit d'aquesta música clàssica la Júlia Farrés Llongueras, soprano que santcugatenca, per explicar tota la seva gira que anava a començar i que començava per Alemanya, continuava per Itàlia i tornava aquí a Catalunya. I aquest moviment passava de diferents grups i a partir de quartet, a partir de guitarra o a partir de gran orquestra, en aquest cas el de Barcelona. També ens va venir en Josep Ferrer, director artístic en aquest moment i fundador, un dels fundadors de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per explicar un projecte de la novena de Beethoven que l'orquestra ha estat interpretant i seguirà interpretant fins al mes d'octubre, va començar l'any passat, està pràcticament quasi un any interpretant la novena d'octubre per diferents llocs, entre ells el Palau de la Música de Barcelona, aquesta ja l'ha fet. També va estar aquí amb nosaltres en Gerard Claret, en aquest cas com a director, com a propulsor, com a generador i mantenidor de l'Orquestra Dilatants de Catalunya, que és aquesta orquestra formada per persones que no estan exercint com a professionals de música, han estudiat música en el seu moment, però es reuneixen per poder gaudir d'una cosa que els interessa molt. I va venir per fer un concert, que era un concert també amb cors, amb corals, i a l'estrena d'una obra d'una compositora nord-americana. Amb aquest concert el dirigia Meritxell Tarragó, que també va estar aquí nosaltres, que a la vegada està dirigint tres grups corals de tot Catalunya, i també la Núria Serra, que és una de les cantants del grup de l'harmonia de Vall d'Oreix, i en Keu Rejat, que és un dels directius d'aquesta fundació. També va estar amb nosaltres, dintre l'àmbit de la música clàssica, en Jorge Juan Morata, el tenor, i a la vegada un dels creadors de l'ensemble d'aquí de Sant Cugat, i a la Cati Elsin, que és oboista, que és flautista, que és de toca diferents instruments. I també ens va visitar en una curta estada aquí a Sant Cugat per fer una classe magistral al Conservatori Victòria dels Àngels, el guitarrista Jaume Torrent. És guitarra i compositor. Guitarra i compositor que ha actuat per tot el món, sobretot últimament, els últims anys, per als Estats Units, i que té una quantitat d'obra extraordinària, a part d'una qualitat interpretativa per recordar. També venim nosaltres aquí per poder parlar de segons quin tipus de percussions, la Cristina Campmany, d'aquí de Cultura, que va presentar amb l'Albert Olivés de Joventuts Musicals aquests concerts que es fan de cambra en llocs que no són els habituals. Des d'una biblioteca, passant per la Casa Aymat, o per la Grau Garriga, o sigui, fer un tipus de concert en uns espais que no són els habituals. Després també vam tenir la visita de Miquel Massana Cogul, director de la Cobla de Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que col·labora habitualment amb la Lira, però que en aquest cas venia per col·laborar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un concert de música catalana d'autors que habitualment han sigut més coneguts com a compositors de cobla, però que, a més, tenien una obra clàssica extraordinària. I també van tenir aquí en Carles Marigó, com a compositor que estrenava mundialment el seu concert per a piano amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i que ens va fer una explicació d'un tipus d'activitat amb Marigó que no només que interpreta partint d'una base estrictament
clàssica, sinó que introdueix elements de tipus jazzístic, elements de tipus doncs, de música sud-americana, amb un intent de fer això, una diferència entre la creació de la música que en diem clàssica per entendre'ns, però que en definitiva és contemporània. I per acabar amb aquesta branca de música clàssica, incloent també la sardana, vam tenir el tenora potser que fa més anys que està a la cobla juvenívola, Valentí Maimó, que intervindrà en el concert que es farà aquest divendres que ve aquí al claustre del monestir, i que, a més de ser tenora i d'intèrpret de música, és un rapsoda i un actor bastant reconegut en diferents àmbits. I continuem amb això, que encara n'hi ha una mica més.

Mamma mia, mamma mia. Bueno, a veure, jo he fet una separació que no crec que sigui, en fi, acceptable, sí, que és òpera i musicals. I per què dic òpera i musicals? Perquè el senyor Richard Wagner, en el seu moment, va dir que l'òpera era l'espectacle total. Perquè, clar, no es tracta només de cantar, es tracta també d'escenificar, d'actuar. O sigui, els que estan cantant a l'òpera fan uns papers determinats i, per tant, tenen que representar aquells personatges. I no s'acaben si canten molt bé o no canten molt bé, sinó que s'han de moure bé, també, i han de ser en moments dramàtics o en moments no tant, etc. I jo penso que amb els musicals passa exactament el mateix. El musical també és una història, i una història determinada, i el que passa és que els actors i les actrius ballen, canten, es mouen. La diferència, potser, amb l'òpera és que, generalment, evident, a l'òpera no ballen. I si balla algú, no són els que estan cantant. Bé, bueno, doncs, dintre d'aquest apartat, vam tenir la sort de poder parlar amb la Gina Gonfaus, que va venir a fer aquí a Sant Cugat, a la Mamma Mia, que feia el paper de la Sophie, de la jove, de la filla. I la Gina Gonfaus ens va explicar molt bé la quantitat d'anys que portava. Portava 3 anys fent aquesta obra, i el que havia suposat per ella des del punt de vista professional, i no només professional, sinó també de tipus, doncs, personal. Mamma Mia és un musical a partir de la música d'ABBA, com ja sabeu tothom, però tindria que veure la formació. Va estar 14, va fer 14 funcions a Sant Cugat, va ser una de les, dels hits de la temporada del Teatre Auditori, i aquestes 14 funcions, 12 van estar absolutament exaurides, i 2 gairebé exaurides. Després, dintre d'aquest àmbit de l'òpera i musicals, vam tenir a la Belén Barenys, que actuava amb un musical més petit, amb un títol realment especial, perquè es deia Del fàndom al troleig, una sàtira del bla, bla, bla. Una obra jove, una obra escrita per una altra autora femenina, una obra que tenia una certa dificultat per poder entendre segons què. Em refereixo a segons quin tipus de llenguatge, perquè utilitzava un argot, que és l'argot habitual, que pot haver-hi en qualsevol barri i en qualsevol lloc de Catalunya, però que dintre de l'escenari alternava la música, alternava la cançó i alternava el ball amb el teatre pur i dur. I també vam tenir aquí la visita d'en Marcel Gargori, en aquest cas ell, que és periodista, però que venia per presentar una de les últimes produccions que ha fet a partir d'òpera i a partir d'un personatge com la cantant potser més coneguda, potser més famosa i sobretot la més representativa de les cantants d'òpera, perquè era una cantant que va superar tots els aspectes estrictament musicals per convertir-se en una altra cosa. I aquesta presentació que havia fet el Marcel Gargori era una presentació on hi havia orquestra, on hi havia cantants, 2 sopranos i una mezzo-soprano, perquè es tractava de Maria Callas. I Maria Callas va fer-ho tot. Ja el dius, va fer-ho tot, em refereixo que va fer les 2 tessitures, les de soprano i les de mezzo, i a més amb un èxit absolut. Després va venir també aquí amb nosaltres el tenor Marc Sala, amb dos vegades. I la primera, perquè ell interpretava un personatge de l'òpera Norma, que s'havia de representar aquí, feia un personatge de l'òpera Norma, i la segona perquè presentava el primer concert benèfic de la seva entitat a Pròpera, i va venir acompanyat de la soprano santcugatenca Laura Brasó, que en aquest moment està actuant per tota Europa. I aquesta presentació va ser, doncs, explicant tot el tipus de
fragments, o sigui, àries, duets, coral, quartets de diferents òperes, les més significatives i potser les més conegudes, però amb la particularitat que amb aquest acte hi hauria en Josep Carreras, que aquí va ser-hi, i en Josep Carreras perquè tot el benefici que es treia d'aquest acte anava dirigit a la seva fundació benèfica contra la leucèmia. També vam tenir a dintre d'aquest capítol, òpera i musicals, l'Àngel Llàcer. Bé, a veure, l'Àngel Llàcer és evident que és actor, que és cantant, que és ballarí. Ella em va dir que no ho era de ballarí, però jo crec que sí, perquè ho ha fet. I, a més, en aquest cas, podríem situar en aquest de musicals perquè s'ha confirmat que la temporada que ha de començar al mes de setembre, doncs fins al mes de gener, es repetirà, tornarà altra vegada El petit príncep, que és una producció d'ell i del Manu Guix, i que ell tornarà a actuar en el paper que havia fet al principi de tot. Aquesta és una obra que se fa 13 anys que s'està representant i que tornaria a actuar amb aquesta obra, i per tant, doncs, jo l'he situat dintre d'aquest aspecte d'òpera i musicals. I també, seguint amb la línia de musicals, també vam fer una entrevista amb Alba Serrano, que era la protagonista principal d'un musical dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, que és El fil invisible, i que va tenir molt èxit, va estar absolutament, doncs, ple, exaudida de les localitats, i ella va explicar també perfectament quina era la seva vinculació amb aquesta obra des de feia ja un parell d'anys. I continuem, perquè hi ha moltes més coses endavant.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Aquest és un poema, de Pablo Neruda, i en aquest cas el que hem posat és la versió que va fer en el seu moment el cantant i compositor argentí Alberto Cortés, i amb un títol, Poema 20, perquè efectivament és un llibre de poemes numerat, el de Pablo Neruda. I per què hem posat aquesta música i per què parlem de poemes? Doncs perquè he fet un petit apartat, molt petit, sobre poesia o monòlegs. Sobre poesia perquè en l'entrevista amb en Jordi Bosch, que vam parlar de l'obra Mort d'un comediant que ell anava a interpretar, a la vegada també vam parlar de la direcció del seu espectacle, un espectacle dintre de la inauguració del 25è Festival Nacional de Poesia de Catalunya, que es fa aquí, que va titular L'humor i la festa. I amb aquesta, amb aquest humor i la festa, amb aquesta poesia, interpretaven Emma Vilassau, Marc Bosch, el Jordi Boixaderes i la Júlia Bonjoc. I a més s'acompanyaven amb un grup de jazz, que és el 5.0 Clock. O sigui, 5 o Clock, 5 en punt. I en Bosch, que no dirigim molts d'aquests espectacles de poesia, doncs també en aquest cas doncs, estava interessat en poder explicar què és el que posarien. I el que van posar van ser poemes, però dintre d'això, de l'humor. O sigui, poemes humorístics que no són massa habituals. I dintre d'aquest apartat, també volia parlar de l'entrevista que li van fer a la Marta Pontnou, que era una de les dues persones que estaven a punt de fer la seva actuació al Teatre Auditori amb un espectacle amb un títol interessant dintre del Dia Mundial de la Dona, que és la Xona Show. I per què em va agradar això? Perquè ella era una persona molt lluitadora i va coincidir aquell dia amb la Caterina Lar i la Gisela Figueres, i va ser molt interessant veure les tres dones, en aquest cas amb orígens diferents, edats diferents, com coincidien bastant amb segons quins aspectes. La Marta Pontnou ho feia aquest espectacle amb la Laura Fa i va tindre un èxit bastant gran amb un petit problema, i és que el tipus de monòleg, qualsevol monòleg, sempre necessita la col·laboració del públic. I en aquest cas la col·laboració del públic no va ser com la buscaven, les dues, la Marta Pontnou i la seva companya, com la buscaven aquell dia, realment no la van trobar. Però bé, aquest és un altre tema. I continuem.

Ui, ara hem arribat al punt de l'explosió total del llac dels cignes. He posat aquesta música perquè, evidentment, també es queda un apartat de dansa. I al dir dansa estic parlant de qualsevol tipus de dansa. No només la clàssica, no només la moderna, no, una mica de tot. Perquè una de les persones que va venir per parlar de dansa va ser Caterina Lal, que abans comentava amb aquesta participació on hi havia la Marta Portnou. I la Caterina Lal és la directora de l'IT Dansa, l'Institut del Teatre de Dansa, des de que es va crear, des de que es va fundar, i que cada any, des de fa bastants anys, venen aquí al Teatre Auditori per fer funcions per a escoles i instituts durant el dimecres, dijous i divendres, i el dissabte a la tarda hi ha una funció oberta al públic. I la Caterine, des de fa molt temps, sempre ens visita, ens explica com està la situació dintre de l'Institut del Teatre i dintre de la dansa, i en aquest cas va col·laborar. Però també vam tenir la col·laboració amb una altra dels programes, de la Sofia Roma, de l'escola Laura Esteve, i la Eva Peñuela, de l'escola Sant Cugat, les dues, com veieu, d'escoles de dansa, que aquí a Sant Cugat n'hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, 12, de diferents estils. Jo diria que en aquest moment el que hi ha de les escoles és que poden fer dansa clàssica, poden fer hip-hop, poden fer rap, poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I em van venir per explicar què preparàvem pel Dia Mundial de la Dansa, bàsicament amb una sèrie d'actes pels carrers, però sobretot els situats al Parc Ramon Barnils. I ens van explicar una mica totes les activitats previstes i sobretot la situació en aquest moment de la dansa. Vam tenir una entrevista també molt interessant, llarga, encara que era telefònica, amb una gran, jo penso, persona dintre de la dansa, i no la voldria situar només en la dansa flamenca, que és Maria Pagès. Bueno, es diu Maria Pagès perquè el seu pare era de Menorca, però ella, des de sempre, de Sevilla, doncs es diu Pagès. I Maria Pagès va explicar molt a fons l'espectacle que preparava, que es feia al Teatre Auditori, de Xeresade, a partir de l'obra de Xeresade, dels contes de Xeresade, que és una obra múltiple, una obra amb moltíssima gent, i en aquest cas amb un grup extraordinari de bailaores, amb una conjunció diferent, i també amb un text diferent en el que ella, la Maria Pagès, havia participat, i havia participat com a directora, com a bailaora, com a incurs participant amb el text que s'havia fet i amb un projecte de formació extraordinari que tenen a Madrid. I jo recomano que, si teniu ocasió, recupereu el podcast d'aquí de Cugatcat. Es pot recuperar qualsevol d'aquestes entrevistes, i aquesta ho recomano perquè és molt, molt, molt interessant. I després, relativament fa poc, vam tenir la visita d'en Lluc Fruitós. En Lluc Fruitós, el fundador, un dels germans del Brodes Bros. I el Lluc Fruitós va venir perquè havíem parlat prèviament d'una novetat que trobo molt, molt, molt interessant, i va venir acompanyat de l'Alba León Pipó i del Martí Salvatella, dels bastoners de Sant Cugat, perquè els Brodes Bros, i en aquest cas el Lluc, ha estat preparant una coreografia especial que estarà basada, que estarà pensada a partir de lo que és els moviments dels bastoners. I això és tot dintre de la dansa. I anem-se'n!

Estación. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Us he posat aquesta cançó, tu m'acostumbraste, perquè en dos dels programes ja he fet una espècie com de, com ho diguem, un estudi, un repàs lingüístic i formal de cançons de bolero, sobretot. I, a més, em vaig fer una altra d'una cançó del Bad Bunny, que el Bad Bunny va venir a Barcelona i justament la setmana abans li vaig fer el comentari d'una cançó que és Titi me preguntó. I per què vaig fer aquest comentari? Perquè vaig lligar-ho amb aquests boleros que deien molts antics, amb la diferència de la forma d'expressar-ho, però el contingut és igual, que és un contingut masclista absolut, total. I el Titi me preguntó, a més és curiós confirmar que allò que jo vaig dir en el seu moment, resulta que ara hi ha una obra de teatre que s'estrenarà aviat, on està basada precisament, és una comparació entre una obra de teatre i el contingut, que és el Don Giovanni, l'òpera de Mozart, Don Giovanni, el Don Juan, i el que diu el Bad Bunny amb aquesta cançó de Titi me preguntó. Ja veus, o sigui que vaig anticipar, i no ho sabia. I endavant.

Has dibuixat aquesta sardana, que és Maria Rosa d'Enric Ortí, que va estar interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Per què? Perquè demà divendres, a les 21:30, el segon dels concerts de les nits de música al claustre, present amb aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, que repassarà en el seu 50è aniversari una selecció històrica del seu repertori presentada per Joan Teixidor i dirigida per Jordi Figueró. I ara ja us deixo amb la música final. I quina podia ser una música final que resulta que jo, doncs, podria... Pues una cançó de comiat. Cançó de comiat perquè aquest és l'últim programa i aquest últim programa, com és evident, doncs vaig a despedir. I com ho faig? Ho faig amb una cançó d'en Toldrà, Eduard Toldrà, gran compositor, dirigida per en Salvador Hurtons, gran director i, a més, director de la nostra orquestra simfònica, i cantada per aquí, per un gran tenor, Jaume Aragall. Per tant, cançó de comiat. M'acomiado de tots vosaltres. Que tingueu un bon estiu, que faci calor, però no massa, i fins al mes de setembre.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027.

0: Big Hit Coat, l'art de degustar, el plaer de compartir.
1: Hola, hola, hola, tornem amb Vins i Teca, un altre programa, crec que és el programa número 20, si no m'equivoco. I tenim avui a dos convidats, un l'estem esperant encara, que està al Caer, i començarem amb el Pol Domènech. Pol, benvingut.
2: Hola, gràcies.
1: Pol és d'aquí, de Vall d'Oreig, bueno, de Vall d'Oreig. I la veritat és que jo, quan surto de l'autopista i agafo la rotonda i veig que en Domènech a mà dreta, crec que és, és com molt especial. I tot l'entorn, quan puges allà, és com sortida, bueno, per mi, per vosaltres és una cosa del dia a dia, però quan surts d'allà i estàs com enmig del bosc i hi ha aquell camp de roselles, de vegades quan estan totes les roselles en flor, és com supermàgic. O sigui que jo crec que és un entorn molt privilegiat, no? On has crescut, perquè tu ets d'allà, vas néixer allà, suposo. Explica'ns una mica, Pol, la teva història.
2: Sí, bueno, això, jo vaig néixer allà, la masia és de Can Domènech, del segle XV, va començar, i amb papers anteriors, fins i tot. Han sigut de família de pagesos, i clar, tot això et vas donar en compte a mesura que et vas fer gran, no? Per mi era una cosa normal, i veies que eres com una mica un aneguet lleig perquè feies coses que els altres de la civilització no fèiem, però després, no, vaig veure que m'aportava molt, que m'agradava molt, que volia formar-me en això, i vaig estar estudiant a Castelldefels enginyeria tècnica, després enginyeria superior a Lleida, i a Lleida va ser també quan vaig veure el gran valor que té poder viure de pagès aquí a prop de Barcelona, no? A Lleida per mi era el paradís, no? Tots eren una mica com jo, que els agradava el camp i vivien d'ell. I llavors tornar a Lleida, pues, va ser una mica la revolució de dir, bueno, pues, això que s'ha fet tant temps aquí a casa, pues, té sentit mantenir-ho, encara que l'entorn no sembla que sigui en les millors condicions o que ho acompanyi. Encara que anàvem ben en contra, diguéssim, doncs és el que ens agrada, ens apassiona, s'ha fet al llarg dels anys, tots els avantpassats, no? I mantenir-ho, pues, pues, té un valor. Sí. I ara, més que mai, no? Amb tots els incendis també que estan a venir, sí, ja us dic d'entrada, no? Que ara sembla que sí, que dona valor, no? Però durant tots aquests anys semblava que no.
1: Sí, sí, no, totalment. I teniu com una associació, no?, de pagesos de Collserola o...
2: Sí, sí, sí, ara ja fa, doncs, crec que més de 15 anys que ens vam començar a reunir des del parc de Collserola per, bueno, per conèixer-nos, no?, al final, perquè som, doncs, del mateix sector i pràcticament no ens coneixíem. Les masies que abans sí que es coneixien, doncs, anar... els últims 50-100 anys, doncs, ens hem deixat de conèixer. I ara fa 15 vam muntar l'associació Collserola Pagesa, que aglutina 27 masies d'aquí de Collserola, que poc o molt intentem mantenir l'activitat agrària aquí al parc.
1: Uh-huh. I què hi ha d'activitat agrària? Bueno, hi ha moltes coses, entenc, però, per exemple, tu tens rucs, no?, i ases per...
2: Sí. Això, bueno, és com el sector ramader, sí que és una mica més complicat, diguéssim, perquè els animals són més esclaus. Nosaltres vam muntar la hípica ara fa 25 anys i anteriorment hi havien hagut ramat d'ovelles i cabres a casa. Llavors, amb la necessitat de fer gestió forestal, de reduir la càrrega de combustible en les zones estratègiques, altres llocs, com a Montserrat, ja s'havia fet les proves pilot i un projecte live amb això, amb pastura amb rucs al bosc, i vam heredar, doncs, la part aquesta d'allà, doncs, hi havia 11 rucs i vam portar cap aquí. Al final, doncs, ara mateix n'hi ha 9, perquè dos han anat cap a un altre lloc, i bueno, ara estem fent papers o intentant que ens ajudin per legalitzar l'explotació de rucs i poder acollir-ne fins a 30, 40.
1: I fan més neteja que, per exemple, altres ramats com cabres o ovelles?

0: Bueno, diem que són complementaris. Més o menys és el mateix. Sí que és veritat que el ruc és més fàcil el pasturar amb ells, no? Perquè no requereix d'un pastor directament. Amb un filat el pots tancar fàcilment. I un animal és més gros i no fa tant impacte com un lloc com Collserola, que passa tanta gent. Pues és diferent tenir 200 ovelles que 20 rucs, no? Diguéssim, 20 rucs els pots... fan menys impacte, no?
1: Clar, perquè van venir aquí a la ràdio uns que, dels Ramats del Foc.
0: Vale, sí.
1: I que també està superbé, crec jo, per... Llavors, com funciona això per netejar el sotabosc?
0: Nosaltres formem part també de Ramats del Foc, perquè al final és tots els ramats que ajuden a això, a fer prevenció d'incendis, a reduir càrrega de combustible i a buscar zones amb baixa càrrega.
1: Doncs, Pol, ens estaves parlant dels rucs, de la neteja. Com funciona? O sigui, ho fan tot l'any? O...
0: Clar, sí, el ruc, l'avantatge és que els animals és la forma més barata de reduir la càrrega, perquè són 24 hores, 7 dies de la setmana, que no paren de menjar. I llavors van caminant per allà on sigui i primer es mengen el més tendre, el més bo per ells, i després segueixen amb el segon i el tercer plat, que pot ser més arbust i llavors té més impacte. Fa això, reduir la càrrega, obrir espais oberts. S'ha fet un estudi l'any passat d'augment de biodiversitat també, que es va colonitzar 13 espècies diferents a l'hora de un cop s'obria l'espai. Així que, bueno, ens hem de tornar a acostumar una mica a veure una Collserola més rural, més ramats i poder conviure tots plegats com en un sistema més antic, encara que siguem molt moderns.
1: No, totalment. Perquè abans hi havia un ramat de cabres, crec, a Valldoreix, no?, que passaven pel poble. Ja no està.
0: Sí, no. Ara crec que s'havien anat cap a Sant Feliu al final, el ramat. Sí.
1: I tu ets part dels Ramats del Foc també, llavors.
0: Sí.
1: I us demanen els rucs de vegades perquè no fan transhumància, imagino.
0: No, bueno, nosaltres just ara estem pasturant la finca de Can Montmany, també, que ja, bueno, hem estat 3 anys pasturant, doncs, això, les 50 hectàrees al voltant de la casa, i veiem que ha funcionat, és viable, i l'important també són les càrregues ramaderes, no pasturar més del compte, i poder tenir facilitat per canviar-los de lloc i ser àgils en canvis de lloc. I llavors, amb això, hem fet una altra associació, que es diu Pasturant Collserola, i està formada per veïns i veïnes mobilitzats que ajuden els pagesos, no? Al final, si la solució és cuidar el territori, cuidar el jardí de fora de casa, diguéssim, doncs no es pot esperar que només ho fem els pagesos o ramaders. Llavors està molt bé que col·labori, doncs, tots els veïns que vulguin. I a l'hora de posar aigua, posar els lletreros, moure el ramat, doncs tenim un grup de WhatsApp que qualsevol es pot apuntar, i fem una petita formació i a partir d'aquí, doncs, els dijous a les 4 de la tarda normalment sempre quedem per fer alguna cosa.
1: Ah, està molt bé, en plan voluntari, imagino.
0: Sí,
1: està molt bé això, perquè així la gent de Vall o bueno, d'on sigui s'involucren una mica amb tot el tema aquest.
0: És que cadascú posar el seu granet de sorra, tot el que es pugui. Des dels ajuntaments, administració, pagesos, i jo sempre penso en això, unir forces per intentar, doncs, canviar una mica el territori, que no és poc.
1: I llavors es poden apuntar en un grup de WhatsApp i el troben per internet, això?
0: Pasturant Collserola, estarà una pàgina web i allà hi ha un link que es pot ficar. Sí.
1: I hi ha ajudes per part d'alguna... per el tema dels rucs i tal.
0: Això és bastant modern. Al final, els animals sempre és carn o llet, sector primari. Ara estem parlant del sector terciari, no?, que és més aviat un servei a la població, un servei a la gestió del territori. I llavors, ara, de la Generalitat i Diputació, sí que surt una ajuda per pasturar les zones estratègiques. Però clar, a vegades és insuficient, arriba tard, ja sabem com va.
1: Bueno, pues estaria bé que no arribés tard, perquè ens interessa a tots, no?, aquesta neteja dels boscs.
0: Aparentment, el que passa sempre és que el discurs és molt clar, no? Al final s'ha d'ajudar a qui vulgui pasturar, s'ha d'ajudar els pagesos, s'ha d'ajudar, però la realitat, desgraciadament, no acaba sent així. Al final s'ha legislat tot tant que és massa complicat fer res i al final costa tant, tant, tant.
2: Hi ha una gran càrrega, no?, burocràtica.
0: Massa, yeah. Massa. Ara, amb el ramat dels rucs, per això ara tenim aquests 10, no?, i volem tenir 40, i ens està costant molt amb el Departament d'Agricultura de trobar l'escletxa, saps?, per senzillament legalitzar.
2: Sí. I quantes hores poden treballar al dia els ramats?
0: Bueno, els cavalls poden estar 16 hores pasturant, així que un ruc es pot fer semblant, no? De 24 a 16 pasturant, doncs pues està bé. Clar, ells viuen a fora, no els tenim en estable.
2: No.
0: Estan 100% a fora. Ara a l'hivern es refugien sota els arbres i ja està. I ara, de fet, tenen un GPS i els tenim monitoritzats i veiem que ara a la calor pues es queden quiets i no pasturen, i pasturen més a la nit. Quan cau el sol una mica és quan campen.
1: Sí, són animals molt forts, evidentment.
0: És molt rústic i exacte. Perquè la qualitat farratgera també és molt dolenta, saps? Els boscos aquests que és molt arbust, i llavors s'ha de vigilar.
2: I amb el tema regeneratiu, biodinàmic i tot això, aneu fent serveis per altres empreses?
0: Per altres empreses encara no hem fet. Sí que, com he dit, jo sóc enginyer agrònom i l'única solució agrícola, diguéssim, almenys aquí a Collserola o en camps més pobres, és aplicar aquestes tècniques, no?, al final, de cuidar el sol. I això, amb la hípica, pues, generem molt compost i intentem pues fer diversos cultius associats amb el farratge, i és l'única manera d'augmentar o mantenir una mica la fertilitat que queda en els camps, saps? Perquè s'han tractat malament. Llavors reps una herència que se't fa complicat ser pagès amb aquesta pocs recursos, diguéssim, ja no només de tradició, de cultura, de maquinària, sinó que també el camp acaba sent dolent.
1: Clar, i amb l'aigua, amb el problema de l'aigua, també és un altre afegit important.
0: Tot i així, ara parlant d'això també, clar, hi ha un miracle que ha sigut el tomàquet mandó, que ja us ho deixo caure ara, i és com, després de molts anys d'intentar el Parc de Collserola, la Universitat, la Fundació Miquel Agustí, el Damià Gimbernet, i 10-12 pagesos que ens hem involucrat més, pues, trobar una varietat que es feia aquí a Collserola, que té acceptació, que és diferent, que dona un valor afegit i que és un tomàquet com els d'abans. I llavors aquí estem començant a poder tornar a viure l'agricultura, cosa que feia 50 anys que no fèiem. Així que és un miracle dintre d'aquest pessimista general.
1: Això està molt bé, lo del tomàquet mandó. I qui, evidentment, els porteu als mercats de pagesos, però hi ha restaurants també que us compren els tomàquets?
0: Sí, sí, sí. Ara, de fet, aquí a Sant Cugat hi ha diversos, hi ha tota una llista que no me la sé de memòria, però hi ha la fira del tast de mandó, que es fa el 6 de setembre aquest any, i el 16 i el 23 de juliol, també al celler modernista, pues, activitats relacionades amb això, i participar en restaurants també.
2: A Pla de Bages, no? Tenen mandó, també? Però és raïm.
1: Però és raïm.
2: No, heu de fer una jornada de mandó. Sí. És igual. Jornada de mandó.
0: Sí, no sí. Sabia que hi havia una veritat, sí. Que era mandó.
1: Sí, és típic del Pla de Bages.
2: Pla de Bages, vale. Sí.
1: I està molt bé.
2: Sí, sí, sí.
1: M'agrada
2: molt.
1: Fem
2: bons vins.
1: Sí, sí, sí.
2: I, més a més, amb el tomàquet,
1: sí,
2: deu maridar bé.
1: Sí, sí.
2: Bueno. O sigui que anem a fer una mica de sondeig, aviam si volen fer una jornada amb mandons.
0: És bona aquesta, apuntem.
1: I quins altres conreus teniu, Pol, allà?
0: Doncs cirera, préssec, pruna i abarcoc, és el que havíem tingut abans. Hi havia vinya, el meu avi feia vinya, i, de fet, hi havia un celler i tot. I després mon pare, més la part de fruita de pinyol, i ara la part meva, diguéssim, és això, el farratge i el tomàquet. El tomàquet a l'estiu, calçot a l'hivern, i col pels menjadors escolars també a l'hivern.
1: Això està molt bé també que serviu als menjadors escolars. I som conscients de que ve d'aquí, de Can Domènec?
0: Sí, jo crec que sí.
1: S'haurien de ser-ho.
0: Ja fa 7 anys que ho estem fent, sí. Així que sí, sí.
1: I cavalls també, llavors teniu hípica, la gent pot anar allà a fer classes...
0: Sí. Ara mateix hi ha 60 cavalls, guardem cavalls de gent a nivell de pupilatge, fem entrenament pels cavalls de la gent, també, de pupilatge, i a part tenim l'escola d'equitació, més enfocada per nens, i fem com un extraescolar, no? De dilluns a dissabte, cada dia, doncs, pues, les tardes.
1: I o sigui, també la gent us pot trobar per pàgina web si volen venir a fer classes i coses d'aquestes.
0: Sí, i picar Domènec d'un foll i allà està tota la informació.
1: I feu cistelles per... No. Si la gent, si vol comprar cireres, el que sigui, poden
0: això
1: venir.
0: Això ho fem en temporada només. Clar, quan vens a client final, el client final moltes vegades et demana pues, tenir 3 o 4 coses diferents. Però això a nivell productiu pues, costa, no? Al final fer 15 cultius diferents a l'any, així que ens hem especialitzat en, bueno, per temporades. Llavors comença la cirera, el préssec, pruna, barcot, després parem una mica, el tomàquet, calçot i col. I hem fet la roda.
1: Bueno, però... està bé tenir...
2: Home, pot tenir un pla de subscripció. Que cada vegada que surt un altre, pim-pam, un altre. I que cada mes, dos mesos, tinguin un altre, un enviament a casa i... Subscripció mensual o bimensual.
1: Sí, però és cert que haver d'aportar-ho i tot això és complicat. Més complicat. Sí.
0: Bueno, ara amb el tomàquet és el que estem apostant més.
1: Sí,
0: el tomàquet.
1: Sí, sí. És que teniu
0: i
1: moltes...
0: S'ha d'especialitzar una mica, saps? Perquè una mica de tot, al final, fas poc de tot.
1: Sí. Clar, clar. No, no. I Pol, com veus el món de la pagesia al futur? Sobretot del pagès petit, o sigui, són... No.
0: Jo sóc optimista perquè fa massa temps que estem despistats, així que ja queda poc temps per deixar per tornar a veure les coses d'una manera lògica i ja, no, ja es veu que no es pot aguantar gaire més així, així que tard o d'hora tornarà a tenir valor.
1: Però què necessita el món de la pagesia?
0: Jo per mi s'ha desvinculat massa la gent de la terra, ja no costa que sapiguem què es fa al veí o al costat de casa, què es fa i què no es fa, i a partir d'aquí doncs volem tenir tot en qualsevol moment, i les quatre coses bàsiques és això, saber què es pot menjar en cada moment i saber que comprar-ho al costat de casa pues tindrà un impacte molt més important que no portar-ho a l'altre lloc del món. Senzillament tenia confiança en els nostres veïns, que sembla que ve més de gust tractar amb un que estigui ben lluny que no pas amb el teu veí de casa. Per si de cas t'enfades, pues no enfadar-te amb el del costat, saps? Però els humans... Pues, tenim una cosa maca i una cosa dolenta i s'ha de veure la part maca. De fer tractes amb el veí pues, sempre és millor.
1: Sí, sí.
2: Som animals de comunitat, no?
1: Sí, sí.
2: Llavors podem sí. Intentar potenciar-ho.
1: Però és cert el que diu el Pol, que s'ha perdut una mica aquesta sensació de veïnatge.
2: Perquè tothom val una mica la seva, també.
1: Sí.
0: Exacte.
2: És que tot fins i tot els pagesos, no? Van una mica allò fent, però no junts. La gent també és el que dius tu, busquen productor Amazon, que en 24 hores ja el tenen a casa, i això no porta.
0: Exacte.
2: Està bé el que has dit. Diu, hem estat una mica despistats.
0: Jo ho prenc,
2: és un reconeixement, no? És bo ser autocrític.
0: Tots, exacte. No, no, tots. Ens hem passat de moderns. Jo crec que ens hem passat de moderns.
1: I creus que ens podem salvar encara?
0: Sempre, si no malament no s'acaba, punt i final no hi ha encara.
1: I feu tallers per nens o algú? Per
0: bueno, fem el campus d'estiu que això sí que ho fem ara 3 setmanes de l'estiu, que just ara estem en això, les primeres 3 setmanes de juliol, i fem els matins i combinem la part d'equitació amb la part de pagesia.
1: Ah, que bé.
0: I el funcionament d'una granja, diguéssim, aquí a Barcelona.
1: Això està molt bé, perquè jo crec que estaria bé a les escoles tenir un apartat que fos... O un...
2: Allà al col·le de mon fill petit,
1: sí.
2: Tenen un hort,
1: ah, sí?
2: I surten a fer l'hort.
1: Bueno, sí,
2: clar, nosaltres estem al poble, clar.
1: Sí.
2: Estem allà a la Ràpita.
1: Sí.
2: Bueno, estem a Vilafranca, Ràpita, Font-rubí, estem per allà. Però allà tenim un hort i ve una persona, i ve una exprofessora que està jubilada i ve a fer unes hores i tal, i... Això és molt, està molt ben parit, això.
0: És bàsic, sí.
1: Bueno, el Ferran i Cloa feien
0: també,
1: amb el Francesc Carbó, feia...
0: Sí,
1: sí, sí, sí. L'Uri. Sí, sí, això està molt bé. Però jo dic anar més enllà, inclús de tenir com una classe com pues, mates, tal, pues, que sigui pagesia, que els nens realment se n'adonin de la importància que té això.
0: Sí, de fet, ho hem fet, hem portat classes i també vèiem necessari que vinguessin a l'inici del curs els mestres només i fer una classe de mestres, diguéssim, perquè els adults també ens hem desvinculat molt. I amb els nens, doncs, pots explicar, però està bé que els profes també sàpiguen de què anem a parlar abans de venir i després doncs, que puguin treballar a classe.
1: Totalment.
0: Però sí, és bàsic començar pels petits.
1: I llavors el Mandó ho va començar a conrebre de nou el Damià, no? I també té com una gallina de Sant Cugat, crec, no? Que s'està... I vosaltres teniu aquesta gallina?
0: No, però n'hem parlat, perquè està clar que hem de buscar... Pues això, la petita escletxa de productes que no pots trobar al supermercat que dona valor tornar a buscar el pagès que tens al costat. I llavors això, pues, la gallina i altres espècies, no?, que estem buscant, dos o tres hortícoles de farratge també, o de cereal, per exemple, per fer un pa així més autèntic i coses d'aquestes, no? Hem d'anar trobant
1: pues,
0: el valor afegit de les coses i allò que no pots trobar al súper.
1: I no us heu plantejat tornar a posar vinya? Vingui a fer a mi, la poda?
0: Sí. A mi la vinya, admiro moltíssim a tothom que ho fa i ho veig amb molt de respecte. Jo al final ja a casa toquem molts pals i veig que la vinya s'ha de ser molt professional i es necessita dedicació bastant important i jo amb això ja ho faig amb el tomàquet Mandó. Així que no tinc...
1: Però teniu lloc per fer vinya? Per posar una vinya? Petita?
0: Sí, sempre voldríem fer, sí.
1: Home, estaria molt bé tenir...
2: Ara tothom està arrencant, eh? O sigui, sí, que sí. No crec que sigui bon moment de...
1: No, ja, però tot el que diu el Pol de fer, per exemple, pa o tenir el tomàquet Mandó no, i oliveres teniu? Feu
0: sí,
1: oli
0: una
1: també.
0: Mica per casa, sí.
1: Que fos com una cosa, un vi, oli, pa... tomàquet, és com molt...
2: El tema oliva s'està
0: promocionant. Ara, de fet, està la Fundació La Pedrera, que ha sigut una cosa única, bueno, única, que ho ha fet a altres llocs, però aquí a Collserola no ens havíem mirat encara, no?, per ser massa prop de Barcelona, potser, o per ser pagesia molt petita, i és que els ingressos d'una part de turistes de Barcelona, de la Fundació, els estan reinvertint en recuperar camps abandonats aquí a Collserola. I està bé, no?, perquè nosaltres anem amb un pal i una escombra intentant pues viure d'això. I si en algun moment en tens una mica d'ajuda en recuperar camps abandonats i que et facin un bon adobat i tot això, doncs està clar que a llarg plaç pues, ajuda.
1: I tant. Doncs mira, ja hem d'escoltar la música i després tornem un momentet amb tu, Pol, i tu també pots.
2: I tant.
0: Molt bé.
1: Merci, Pol.

0: Bueno, doncs aquí estem de nou i ara estem amb l'Andrew. Andrew Ashurst.
1: Hello.
0: Hello. Podem fer-ho en anglès.
1: Bueno, com vulgueu. No. We can if you want, no problem.
0: No, no. Andrew, tens una història interessant. Ets director de l'Acadèmia St. Paul's, és així?
1: St. Paul's English Academy, per una banda.
0: English for Wine Aspects.
1: Per l'altra, sí.
0: I després també fas un vi,
1: sí,
0: que jo l'he tastat.
1: Sí.
0: Està
1: bo,
0: molt
1: no?
0: Bo. Sí, sí. Doncs explica'ns una mica,
1: pues,
0: Andrew.
1: El que és l'Acadèmia d'Anglès, mm-hmm, va néixer el 2003. La meva mare feia particulars i després vam dir, bueno, jo quan vaig acabar els estudis vam dir, bueno, muntem una acadèmia.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí, el primer alumne que entra és de Torres, uh-huh, Bodegues Torres. I llavors comencem a parlar, comencem a fer classes allà in situ a l'empresa i el 2008, no, 2007, començo a fer classes amb un senyor que es diu Xavier Sort,
0: uh-huh,
1: que era el cap de viticultura d'allà a Torres.
0: Uh-huh.
1: I al fer les classes amb ell, jo un dia dic, Xavi, hi ha un curs d'anglès del món del vi? I diu, mira, hi ha cursos del vi en anglès, però al revés no hi ha massa cosa. Uh-huh. Però si ho fas, pues, poses les piles i comences a estudiar viticultura, enologia,
0: uh-huh,
1: i és el que vaig fer.
0: Uh-huh.
1: Vam posar les piles bastant i ara estem enfocats cap al món del vi.
0: Uh-huh.
1: I ara cap al món del vi i la gastronomia,
0: uh-huh,
1: perquè és el que donarà un futur, perquè bueno, el sector està com està, pobrets, però hem d'anar pues, molt de gènere una mica.
0: Uh-huh. Combinant.
1: Sí.
0: I quan tu ets de Plymouth?
1: Plymouth, sud-oest.
0: I com és que vas acabar a Vilafranca del Penedès? Plymouth, Vilafranca.
1: Ja que estem aquí a Sant Cugat, i clar, jo vaig venir aquí a jugar a Vilafranca a hockey sobre patins.
0: Ah, val.
1: Sí, em van fitxar d'Anglaterra per venir a jugar a hockey.
0: Ah, sí?
1: Sí. I d'aquí vaig estar a Sant Ramon, Vilafranca, vaig debutar a el que era Divisió d'Honor, que ara és Hockey Lliga, vaig debutar i després aquí vaig estar Hockey Plata pues, 6-7 anys i després ja vaig decidir posar pau, no viatjar tant i jugar en un equip i vaig plegar amb 41 anys,
0: uh-huh,
1: fa poc.
0: Uh-huh.
1: O sigui, encara fa l'any del Covid.
0: Ah,
1: és que el Covid era parar i tornar a enganxar, yeah, i parar, oh, no, mm, ja vaig dir, mira, 41 ja són prous,
0: mm-hmm,
1: potser que pleguem, pengem les botes i...
0: I ho trobes a faltar o no?
1: No, perquè els meus fills hi juguen.
0: Ah, mira.
1: O sigui, que com que juguen els dos i la meva filla també patina, o sigui que estem distrets,
0: mm-hmm,
1: molt distrets.
0: I llavors, encara tens llavors les dues, l'Acadèmia d'Anglès de St. Paul's?
1: Tenim l'Acadèmia St. Paul's, uh-huh, sí, que estava en nom del meu germà, que es va morir en un accident de cotxe.
0: Oh, vaja.
1: Sí, sí, bueno, coses que poden passar.
0: Mm-hmm.
1: I llavors vam crear això, vam crear una sala, uh-huh, que era sala Wine Aspects, uh-huh, on fem tastos, cursos en anglès.
0: Uh-huh. Sí. I a part dels cellers, suposo que venen sommeliers, enòlegs...
1: Exacte. Exacte. I també import-export, uh-huh, també waiters, sí, cambrers normals i corrents, també gent, uh-huh, que... Sempre venen amb el mateix, estan frustrats.
0: Yeah.
1: Tenen una frustració perquè volen explicar el que expliquen en català i castellà, ho volen també fer en anglès. I llavors tenen aquesta frustració.
0: Yeah.
1: Llavors nosaltres els ajudem una miqueta a buscar el seu camí lingüístic.
0: I quin nivell d'anglès tenen quan entren de tot, suposo que hi ha?
1: Mira, normalment sempre fèiem cursos a St. Paul's, entren des de baix fins a dalt. És una acadèmia normal i corrents, típica, tradicional, tots aquests cursos o aquestes acadèmies que normalment per Instagram es critica i tot això, que no tens que ir a una acadèmia perquè es fan molt malos i no t'ensenyen bé, pues d'aquest paio tot arreu. Però el tema Wine Aspects, fins aquest any, només fèiem un B1 cap amunt, un B1 és un intermig,
0: uh-huh,
1: perquè pensàvem que la gent necessitava alguna estructura, alguns fonaments,
0: uh-huh,
1: en anglès. I llavors ens hem adonat que hi ha molta gent de nivell més baixet que no volen estudiar anglès normal, volen anar a alguna cosa més funcional i directe per la seva feina.
0: Uh-huh.
1: I aquest any justament comencem un curs amb 10 alumnes, comencem des d'un A1,
0: uh-huh,
1: un A1, i llavors comencem amb això a entrar en un A1, que és un elementary.
0: Val. I en què consisteix una classe de Wine Aspects?
1: Moltes coses.
0: S'explica'ns una.
1: Donem molt de vi i parlen anglès fantàsticament bien.
0: I
1: intentem, clar, nosaltres tenim una... Clar, quan portes 15 anys, treballes una metodologia. Intentes treballar de la mateixa manera, la metodologia no surt a la primera. Però si ets a 15 anys, dius, ostres... I, a més, estava en una classe i vaig dir, tenim una metodologia, estem treballant les coses. I va ser tema, eureka, que nosaltres ho diem el transversal wine method. Transversal wine method és agafes el món del vi i és transversal, no? I què toquem? Pues toquem, òbviament, lingüístic, per lingüístic en anglès, però llavors toquem el món del vi, el món del tast, el món del negoci i el món de la comunicació, com comunicar, o sigui, com fer una bona presentació. Llavors, amb aquests cinc pilars hem creat aquest sistema, no? Llavors, a base d'activitats lingüístiques, un reading, listening, writing, doncs, llavors treballem les destreses i els punts, per exemple, de negocis i aquestes coses. I, bueno, estem molt contents.
0: Que bé.
1: Sí, portem 17 anys ja.
0: I és molt innovador, bueno, sí. Encara que porteu un temps, però és una cosa que no existia.
1: Encara, sí, no existia i ara hi ha poqueta cosa, també, no hi ha massa...
0: I podeu créixer, seguir creixent.
1: Sí.
0: I la gent surt d'allà parlant bé o què?
1: Jo sempre he dit que els profes, el nostre objectiu és que facin 20 hores amb mi i després tinguin ganes de fotre 1.000 hores amb un altre. I que tinguin ganes de practicar anglès. Això és el meu objectiu. Sí que han de sortir amb eines per poder comunicar, donar una bona presentació, però si després no ho posen en pràctica, ho perdran molt ràpid, també. Però almenys donar-los allò de les ganes de... vull fer més.
0: Sí, jo el curs que vam fer ara fa poc a l'escola de Tasca era un de les assignatures... jo vaig aprendre coses, o sigui, jo crec que li doneu molta importància al tema del storytelling, que és molt important, crec que en qualsevol sector, suposo que quan feu visites o si us venen els nens, tenir-los entretinguts i fer coses divertides és important, més que la part tècnica i avorrida d'aquest vi s'ha fet amb la malolàctica, no? Està molt bé, això.
1: Sí, sí. No, però el tema del storytelling és clau, és evident. Sí, sí, de fet, quan tu vas a comprar alguna cosa, el 95% de les vegades compres per l'emoció, no compres per l'enraonament. Perquè si realment és una emoció, si compres mandó, si compres tomàquets mandó, en aquell moment pot ser que tinc gana i els vull comprar, llavors aquella gana pues, et genera una emoció i llavors ja, ara ho compro. O dir, hòstia, curiositat, no? Llavors vas... Però si només ens tirem cap a l'enraonament tècnic, i el món del vi fa molt això. O ho feia. Ara no tant. Ara ja comencen a... Però ho feien molt. Era, això és un xarel·lo, un xarel·lo amb no sé quants de lies, amb mesos amb lies, i després té això amb barrica... I la... Però és que, clar, és que vas a qualsevol fira i tots et diuen el mateix. I llavors, clar, explica'm d'on ve el mandó, de quin part del món és d'aquí, s'ha tornat a trobar... Però no m'expliquis les coses tècniques, perquè és que no me'n recordaré tampoc, no?
0: Sí, sí, és això, totalment. Jo crec que, inclús... Jo pensava, i no sé quan... sí, perquè vam fer una jornada també a l'escola de no-turisme sobre no-turisme. I, a la meva opinió, crec que és molt important que les persones que venen al vi o al sommeliers o qui sigui, que no cal que parlin un anglès perfecte, ni molt menys. I si tenen... a mi em passa en català, vull dir que no és massa greu. El que és important és l'emoció que tenen i de la manera d'explicar les coses. El que sí que trobo que és molt important per cellers o qualsevol servei és que la seva pàgina web estigui en un anglès perfecte, perquè si no sí que queda malament.
1: Sí.
0: I això es veu també moltes vegades.
1: Sí que es veu. I les fitxes tècniques. I intentes buscar una fitxa tècnica que en principi la busques a pàgina web i està mal traduït o hi ha errors o el que sigui, clar, dona una mica mala imatge.
0: Sí, mala imatge, mala exacte. Imatge. Sí. I això ho hem de canviar i cuidar, crec, una mica.
1: Sí.
0: I llavors, tens tota la família aquí, Andrew?
1: Bueno, sí, està la meva mare aquí, estem tots aquí, ja fa... portem aquí des del 91, ja a Anglaterra no...
0: No, ja és una cosa del passat.
1: No tornem.
0: Ja, bueno,
1: sí.
0: Tampoc.
1: I clar, jo la meva família sí que el tinc aquí, tot sigui que casat i tres fills i anem fent. O sigui que només, eh? Tres i ja està.
0: I el teu vi, parlem del teu vi. Sida.
1: Sida. Sida,
0: què és Sida?
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: És una història molt maca, perquè, de fet, som tres socis, la Foix, Josep i jo, i Josep va ser el que, quan jo tenia 16 anys, ens va donar feina a la vinya per sobreviure aquí. I jo i mon pare, jo amb 16, i mon pare òbviament més, però vam sobreviure una temporada, uns 6 mesos més, amb el que vam treballar a la vinya en aquella època, que era el 95. I llavors un dia em ve a l'acadèmia i diu, vull que provis això. Diu, ja t'ho explico. Dic, no m'ho expliquis res, provo i t'ho dic, si m'agrada tal, i t'ho dic el que és. Jo vaig fer una nota de tal, li vaig fer una nota de veu i li diu, és això, això, això. I diu, ulo, diu, has clavat, tasta una miqueta. I després diu, hòstia, molt bé. Diu, sí, ho has clavat. Diu, i jo li pregunto, clar, no tenia etiqueta, i diu, i què fem amb això? Diu, què vols dir, què fem amb això? Diu, bueno, no hi ha res, jo estava buscant, perquè justament havia acabat de fer un màster en el món del vi, i dic, bueno, tinc ganes de fer alguna cosa, i de posar en pràctica tot el tema de documentació, legislació, tot, no? Perquè és molt difícil, eh? Fer el vi és molt fàcil. Vendre, mare meva, és complicadíssim. I era això, era un repte. I em va dir, el Josep em diu, va, què dius? No sé. I l'endemà em truca i diu, allò que em vas dir, allò, volies dir la veritat o què? Diu, sí, fem alguna cosa. Vam muntar un SL i ara estem, sí, fem molt poquetes ampolles.
0: I té un dibuix d'un cavall, no?
1: Sí.
0: I quina és la història?
1: Perquè la Foix, o sigui, a part de, és un vi que està fet amb viticultors biodinàmics, que es diuen Aliances per la Terra, també la mare de la Foix és metgessa, i ella, la Foix, tenia problemes de seguretat amb els animals. Llavors diuen, bueno, va, què podem fer? Doncs vam buscar una teràpia, una equinoteràpia, i va portar la nena amb el cavall, i el primer cavall que va tenir es deia Sida. Llavors vam posar el nom de Sida al...
0: Que maco.
1: Les històries.
2: Molt bé.
1: Aquestes coses maques que la gent...
0: Sí. I quin... És un vi blanc?
1: Vi blanc,
0: amb
1: sí.
0: Amb xarel·lo?
1: Xarel·lo, 100%, sí. Biodinàmic i el bo, o intentem, perquè els pagesos estan passant molt malament ara. Passeu molt malament. Jo us dono totes les ànimes, però no us envejo per res, perquè esteu passant realment, a vegades, i els viticultors, pobres, estan patint.
0: Sí, sí.
1: Estan patint moltíssim. I nosaltres el que intentem fer és, quan comprem el raïm, o sigui, el raïm no el comprem, el raïm el portem perquè són els viticultors de nens per la terra. Portem un lloc, allà ens ho compren el raïm i nosaltres ells fan el vi. I llavors nosaltres tornem a comprar el vi. Nosaltres. Vale, així, nosaltres no som anòlegs, no el fem nosaltres. Però després, quan comprem el vi de nou, nosaltres, depenent de quin preu han pagat el raïm, nosaltres, com a tres socis, vam decidir pagar 50% més. O sigui, hi havia un any que els hi van pagar a 87 cèntims.
0: Carai.
1: Per tant, nosaltres ja vam pujar-ho. Saps? Vam pagar 1,27.
0: Perquè ara no es paga.
1: Ara no es paga. 1,27, i aquest any ja veurem el que paguem. Ja veurem el que paguen aquest any.
0: Però està molt bé, això, perquè així ajudeu una mica...
1: És una mica sostenibilitat, perquè la sostenibilitat té quatre o cinc, depèn de com ho miris, però té quatre pilars, no? I un dels temes és el tema social. Però clar, si el pagès no cobra bé, com podem ser socials?
2: Això és complicat també, perquè els costos de producció en la pagesia costen molt, molt, molt de saber.
1: Clar.
2: Llavors, algú decideix per tu quin és el teu cost de producció.
1: Exacte.
2: I el que ho decideix és el que produeix més gran, que és el que mou més volum, i llavors tots els petits tenim els costos més grans i són els que perdem.
1: Sí.
2: Llavors no es protegeix mai el petit.
1: No.
2: I el petit normalment és el que mima la terra, el que fa producte de més qualitat, i et quedes fora de joc, fora de mercat, i cobrint els... Bueno, no cobrint els costos que tens. Llavors, doncs això, no et costes... Sobrevius per cor, saps? Només per cor, saps? Perquè són d'aquests oficis que... que és, ho fas perquè t'agrada i perquè ho portes a la sang, si no...
1: Bé, i vosaltres perquè sou llestos, perquè heu fet com un servei. O sigui, d'allò que feu, o sigui, suposo, no ho sé, però els costos segurament sobreviuen més pels serveis que doneu que no pas pel producte primari que doneu.
2: Exacte. Bueno, jo veig que el món del vi també ha anat per aquí, al final, no?
1: Sí,
2: la
1: sí,
2: vinya,
1: sí.
2: O sigui, al final en, és...
1: En turisme i
2: exacte,
1: tot això.
2: Exacte, i és diversificar i explicar l'experiència i el relat que té el vi, no? Per distingir-ho.
1: Sí.
2: Perquè si no...
1: I sobretot amb la gastronomia. Jo hi crec moltíssim, perquè estic en molt de temes de naturisme, però hi crec molt que jo crec que el tema del vi ha de ser segon al plat. O sigui, el plat hem de vendre primer.
2: Vale.
1: I després el vi acompanyant.
2: Molt bé.
1: I després ja vindrà tot l'altre. La gent, però clar, si ens cost, si volem posar el vi primer, la gent vol menjar, i quasi tothom vol menjar, però no tothom vol beure vi. Llavors hem d'anar, jo crec que hem d'anar cap aquí, el tema de gastroexperiències i gastroturisme. Sí, i després ja vindrà, i vindrà fort, l'enoturisme amb això, perquè ho pots entrar molt bé i quan la gent està tipa i tot això...
0: Sí, sí, perquè ara normalment els tastos es fan, que està bé, també amb producte local, una mica de formatge, pernil o el que sigui, però crec que si fessin, per exemple, petits llocs dins del celler on poden fer un dinar superbo amb 6 persones, però cobrant bastant,
1: sí.
0: I després maridant amb els seus vins, crec que podrien augmentar bastant els...
1: Sí, high ticket.
0: Sí, sí, totalment. Segur. I crec que hem d'anar ja, tant als pagesos amb els vostres productes, que ja sé que és molt complicat, Pol, és molt fàcil parlar, però crec que, per exemple, tenir aquest tomàquet mandó, que és una cosa molt única d'aquí, s'ha de posar en valor i s'ha de vendre amb un preu que estigui bé, perquè els vins també moltes vegades es venen...
1: Es malvenen.
0: Malvenen, exacte.
1: Es malvenen.
0: I crec que és una... Això s'ha de canviar.
2: Sí, moltes vegades no és que aquest sigui car, sinó és que l'altre és excessivament barat. Llavors les comparacions no són bones.
0: El
2: meu punt de referència no és objectiu.
1: I el món del vi s'ha allunyat bastant del consumidor. O sigui, ha posat uns paràmetres que has de ser un entès del món del vi per poder veure. Si vas per la gastronomia, és que ja no has de ser cap entès. T'ha d'agradar o no agradar. I si t'agrada, i si t'agrada més, doncs llavors ja tiraràs més amunt. Però si hem d'entrar amb el... Has de ser una persona educada, si t'has d'educar primer per saber les varietats, com es llegeix una ampolla, no sé què, no sé quant... Això esgota. Esgota qualsevol. No? Tu imagines anar a un lloc i haver d'explicar el tomàquet cada vegada que vas a una taula i totes les característiques i... És que no vendràs.
0: Ha de ser molt més simple, més senzill i fàcil d'entendre i que no hi hagi aquesta barrera d'una mica snobisme del vi.
1: Total.
0: Sí, hem de canviar coses. Bueno, doncs no sé si teniu els teus cursos, Andrew, poden trobar...
1: Per Wine Aspects.
0: Wine Aspects.
1: Sí? I tenim de tots tipus de cursos, des de entry level, que poden ser 17 euros, o fins i tot hi ha una cosa que hem tret ara amb la IA i és a un preu molt assequible, que és un simulador, que està a 7 euros o alguna cosa així, fins a 19.000. Imagina't-ho. O sigui, tenim una mica de tot.
0: Sí, realment.
1: Sí, tenim, sí, però bueno, anem venent i està guai. Sí, els de 19.000 són aquells com els vins que tens a dalt de tot per fixar el preu, però llavors ja els altres ja no semblen tan cars.
0: I tot el tema ara que has dit la IA, tota la part tecnològica que s'està movent molt ràpidament, Pol, en el vostre cas... com us poseu al dia?
2: Doncs adaptar-nos també, saps? Perquè són sectors que ens hem d'adaptar en aquest món tan ràpid i ara mateix també hem fet conveni amb una empresa que es diu Modpou i ens ajuda a veure com estan els tomàquets. Tenim unes sondes de succió, unes sondes a 20, a 40 centímetres amb una antena que li arriba el wifi i tinc el mòbil tot el que li passa al tomàquet. I fan servir també intel·ligència artificial per veure com drena l'aigua, com hi ha les corbes de rentat i de mullat i aixugat, i i estem aquí, vivim al mateix món, saps? Així que hem d'aplicar-ho totalment.
1: Mm. Amb el tema dels tomàquets, feu servir el que és el key lime?
2: Key lime, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Feu servir el...
2: Sí, és bàsic, bueno, només perquè quan regues, saps? Si no, sempre se'n va avall l'aigua, saps?
1: Són les curvatures aquelles a la vinya, ho estan fent, allà a Torres. Mm. Tenen uns que tenen canvi de...
2: Corbes de nivell.
1: Exacte, corbes de nivell.
0: No sé què són.
1: En canvi de fer... Bueno, explica-ho tu, perquè tu ets el agrònom.
2: Té molt sentit de plantar sobre les corbes de nivell, que moltes vegades no és lineal, sinó que segueixes la pendent, que és perpendicular a la pendent del terreny.
0: Ah,
2: i així evites erosió. I
1: aprofites tot l'aigua.
2: Exacte. I sobretot la part d'aquesta, sí. L'eficiència hídrica.
0: Uh-huh. Sí. Mm. Clar.
1: Hi ha moltes vinyes ara que no són rectes.
0: Rectes, clar.
1: Ja tenen cobertura, també sí, posen sí. Arbres entremig, també, sí. O plantes aromàtiques, pel mig també, per veure com funciona. Mm.
2: I la consciència, jo també volia dir la reflexió aquesta de que això està antiquat, de que els pagesos ja no pensem pel medi, saps? Mm. O sigui, els pagesos som els primers interessats en benestar animal, en mantenir la fertilitat del terreny, perquè convivim amb ells i som un més de l'equip. Uh-huh. Així que fer agricultura i ramaderia ha de ser una cosa bona pel territori i ja no es fa malament, saps? Tot els productes químics, passar-se de dosis, contaminar, tot això a vegades queda en un llegat i la gent potser es pensa que pertorbem el territori, però ja està antiquat. La gran majoria tots fem al revés i el que intentem és al revés, no? Donar-li valor i augmentar la fertilitat del terreny.
1: El tema dels focs, per exemple, no? El tema de la vinya és bàsic, és com un cortafuegos. Mm. O sigui que són coses que...
2: A nivell de paisatge ja només, saps? Veure el paisatge pues, cultivat ja pues, dona tranquil·litat i és el que hauria de ser, saps? Mm. El que fa molta pena és veure com s'abandonen els camps i ens quedem de braços plegats mirant, anant a la platja i ja està, saps? Mm. I llavors això s'ha de lligar una mica més.
1: Sí.
2: Que a vegades també que no ho lliguem suficient, no? Amb el que dèieu de gastronomia, no? Pues tothom va a grans restaurants a pagar 80-100 euros per persona i després anem a, pues això, a buscar un tomàquet mandó i si són 6 euros dius, hòstia, és molt car, saps?
0: Sí.
2: Pues, bueno, el plat que t'has menjat ahir vespre eren 40 o 50 euros, saps?
1: Així
2: que, i hi havia la meitat d'aquest tomàquet.
1: Clar, sí.
2: Així que la proporció no era. Però cuidar el territori, prevenció d'incendis, paisatge, biodiversitat i sobretot recuperar la cultura i que hi hagi més joves. Bueno, jo he viscut la meva sang, no? També, com deia al principi, jo era un aneguet lleig aquí fent agricultura a prop de Barcelona i quasi que ara em veig al revés, no? Que ja la gent ho admira una mica, no? Doncs en 30 anys la cosa ha canviat molt.
1: Hi ha un costum que va cap enrere, que i a més sortirà més fort encara d'aquí 4, 5, 6 anys, gent deixa més el mòbil, ja estan tirant més cap al camp un altre cop, hi ha una onada de que està tothom una mica saturat.
2: Per salut mental, també, saps?
1: Sí.
2: És que apropar-te a la terra és salut mental.
1: És criminal.
0: L'Ori està d'acord, eh?
1: Sí.
0: No, però... és que jo crec que la gent jove, jo tinc molta, sempre ho dic, jo confio molt amb la gent jove. Crec que tenen una manera de veure les coses molt més intel·ligent que la nostra. Mm-hmm. La meva generació, des de luego, perquè són molt més conscients d'aquests temes.
2: A casa, per exemple, venen a muntar a cavall i no els fa cap vergonya dir que volen ser pagesos. Cosa que fa 30 anys, o sigui, jo no ho deia, saps? Perquè em feia vergonya, encara que ho tenia claríssim, saps? Així que ja és un gran canvi.
0: Sí, sí.
2: Tot i així, després hi ha tots els altres, no? Pues accés a la terra, no? La maquinària, que la pagesia no és un sector que facis, vinga, vull ser pagès i l'endemà siguis pagès. Mm. El peatge per ser pagès és molt gran. Mm. I quan, jo sempre dic això també, de que quan un pagès abandona, ja no tornarà. És un home ferit que no tornarà.
1: Yeah.
2: I, en canvi, una gent, qualsevol persona que ja té la vida muntada, no es farà pagès.
0: Mm.
2: Perquè vol dir 2 o 3 anys, mínim, sense cobrar, tornar a aprendre a fer de pagès, el cost que té de maquinària, tot, així que és tot un tresor que ha desaparegut o està desapareixent. Mm. I la reacció no és gens fàcil.
1: Pues el meu soci, son pare era viticultor, és el Josep Vendrell, i té 6 hectàrees, és arquitecte, de bodegues sostenibles. Uh-huh. Va ser arquitecte de Gramona. Uh-huh. I ell ho diu, està esperant per només estar a la vinya. Vale. Si vol, sí que és veritat, però sí, és un cas en quants.
2: Mm. Bueno, i ho ha mantingut, no?
1: I ho ha mantingut perquè son pare ja ho era, ella a l'estiu ja anava a fer-ho.
2: La clau és mantenir-ho foc lent. El fotut és deixar-ho.
1: Quan deixar-ho
2: i te'n vas a treballar pues, de qualsevol cosa que està ple, no?, de gent que ho ha plegat i ho ha deixat, i ja està, i ja no tornes mai més.
1: Això ha passat a la restauració, eh? El Covid, quan vam tenir el Covid, el tema restauració estava allà i tothom, clar, això són les hores que hem de fer, tal, tal, tal, però després van entrar en fàbriques a treballar, no van fer el pas enrere, cap un altre cop, i la restauració està tenint molt, molt, molt difícil trobar gent per treballar,
0: totalment.
1: Dintre cuina i dintre sala.
0: I que es quedin.
1: I que estiguin motivats per fer-ho.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, el meu fill vol fer cuina.
0: Sí.
1: I ho té clar, eh?
0: Mm.
1: Mm. Sí.
0: Bueno, mira, cuina i vi, ja està.
1: I el petit es veu que vol fer reposteria, però bueno, mira. És petit.
2: O bueno, postres.
1: A veure, sí, un de postres, un de plat i un de vi. Encara...
2: On s'ha d'anar a vivar.
1: Sí. En canvi, los hermanos Roca, los hermanos Ashurst, o la família Ashurst.
0: Bueno, estem arribant al final del programa. Us faig la última pregunta que sempre faig. Pol, si fossis un conreu, quin series?
2: Si
0: que jo m'imagino.
2: Tomàquet mandó. Estic molt al sol, estic vermell. Origen també d'Irlanda, una mica, de la meva mare, que és de Dublín. Així que la pell em cria cap al vermell, cap al tomàquet, així
0: també,
2: que anem cap allà.
0: Molt bé, molt bé.
1: Super. Molt
0: i bona. Tu, quina varietat series de Raïm?
1: Negre segur que no, perquè sóc molt blanquet també. Jo crec que xarel·lo, em tira, sí. Sí, perquè sóc bastant autòcton ja.
0: Mm-hmm.
1: Sóc bastant d'aquí. Mm-hmm. Sí, tinc un català una mica arrelat al Penedès i quan parlo en castellà és bastant catalanitzat.
0: Mm-hmm.
1: I sí, jo crec que sí, el xarel·lo.
0: Mm-hmm.
1: Sí, una mica amarga al final, però amb bona acidesa, bon cos...
0: Sí. Sí, sí.
1: I que pot envellir bé.
0: Això és important. Bueno, doncs, moltes gràcies al Pol i a l'Andrew i ens veiem aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.

0: Això. Bueno,
1: a part, estan de vacances, eh?
2: Estan de vacances. Tingueu això en compte. Ens hem despertat d'hora, voluntàriament estan de vacances, eh?
0: Sí, no, no, o sigui, i, bueno, jo aquests dies estic anant a la universitat, ojo, per treure'm un curs de radioaficionat. És a dir, ara...
1: Ja és que no soc, has de ser molt aficionat, eh?
0: Ja no sóc radiòfil, ara sóc radioaficionat. Ara tinc afició.
1: Saps què m'agrada dir-te?
2: Que friqui.
0: Ara puc emetre coses.
1: A part
0: coses.
1: De que friqui, nano, fes-t'ho mirar.
0: No, no, home, no. Jo ara puc emetre coses. Bueno, podré. Quan tregui el curs, encara no, eh? Tindré indicatiu.
2: I quan acabes aquest curset?
0: Doncs l'acabo avui, just avui. O sigui, avui estem situació, estem gravant a dia 3 de juliol de 2026.
2: Divendres, 3 de juliol.
0: Programa número 20 de l'Hora dels Joves.
2: Programa número 20 i últim programa de la temporada.
0: Oh!
1: Se'ns acaba, eh?
2: Se'ns acaba, se'ns acaba. Cugat Mèdia...
0: No, no, no.
2: No tornem a trepitjar una Cugat Mèdia...
0: En 200 anys,
1: no? No, però, moment, no tornem a trepitjar Cugat Mèdia... En 3 mesos, perquè tenim 5a temporada!
0: Aura!
2: Un fort aplaudiment. Espero que el Pedro es presenti per fer la 5a temporada.
0: Bàsicament, doncs, avui tenim un programa de lo més normal, que és el que us agrada a vosaltres, vale?
2: Un programa normalet. Un programa amb les seccions normals.
0: Chill pernil.
2: Chill pernil, exacte.
0: Vale? Avui és un programa chill.
2: Una miqueta de notícies, una miqueta de merdes del Genís i una miqueta de secció d'en Martí.
0: I farà una tertulieta molt xula de festa major.
2: Venint d'unes dates, és que clar...
0: Venint de festa major.
2: Estem molt cansats per una raó molt òbvia, i és que hem dormit molt poc.
0: Clar, perquè la festa major, doncs, ha fotut fort i...
2: Ha fotut fort, ha fotut
1: Genís,
2: fort.
1: Més o menys, sense tindre-ho, o sigui, comptar-ho així, exacte. Hores de son comptades?
2: Acumulades durant tots els dies de festa major?
1: Sí.
2: Jo crec que...
1: Hores de son, no de migdiada, eh? O sigui, de son de nit.
2: 10.
1: Bueno.
0: En tota la festa major.
2: Tota
1: bueno,
2: festa
1: ni
2: major.
1: Tan mal.
0: Prime.
1: Ni tan mal. Joan?
0: Jo, d'hores de son, doncs jo n'he fet diverses més, perquè jo he estat xambejant, i llavors, aixecar el país és complicat. Jo he dormit les meves 8 hores diàries.
1: Ostres, nano.
0: Igualment, m'he fet mitjades a Mansalva, perquè no, moria un dia.
1: Mira, jo crec que he fet més hores de mitjada que d'hores normals de son, però és que n'he fotut com 6 o 8.
0: Ho deixem per la tertúlia, ara anem a veure...
2: Les notícies.
0: Anem a veure què ha passat aquesta festa major. Bueno, doncs aquesta festa major ha passat moltes coses.
1: No ha passat res, no hi ha hagut polèmica.
2: No ha passat gens.
0: No,
1: home, no.
0: Què va?
2: No ha sortit una notícia pel Nacional, pel Lara, pel La Vanguardia, per tot arreu. Fucking xiprer.
1: Tu, però moment. Des de quan surten notícies d'aquestes? No passa res.
0: Anem a fer un recapitulation. Va?
1: Un recap.
0: Vén a fer un recapitulation. A veure, aquest any la festa major ha sigut bastant intensa. Per què? Hem tingut pregonera, Gemma Puig.
1: Vinga.
0: Ja està, ara, bimba. Columna de fum visible de Sant Cugat del foc de Tiana i Montgat. Bimba.
1: Bimba.
0: Sí.
2: Pagum.
0: Ja se'ns estava anticipant.
2: Sí, sí.
0: Se'ns anticipava. Després vam tindre una baixada d'Andròmines, que va ser doncs, una punyetera edició de rècord, diuen. Perquè bàsicament, doncs, bueno, jo vaig veure tot el sarau que tenia muntat allà a lo que és a la Rambla, allà a la baixada
1: la baixada de l'Escalèstric.
0: La baixada de l'Escalèstric, un total de 15 andròmines a l'edició d'enguany, o sigui que realment...
2: Prou bé. Jo encara trobo a faltar quan deixaven tirar skaters abans de començar les andròmines i es cardaven d'hòsties d'una forma exagerada.
1: Jo t'he de dir... Després, o sigui, des que van abandonar els que ho feien i van començar els del cau, perquè ara ho estan fent els del cau Berenguer, no hi ha tantes hòsties.
0: Bueno, clar, perquè evidentment...
2: És més infantil que una altra cosa.
0: Sí, perquè, exacte. A veure, tots són una miqueta cotxets, tractors... No són paler... Bueno, hi ha algun paler dolent, algun tio amb uns cascos de moto i una pistola.
1: Però és que jo una... Perdona, jo una vegada vaig... No. Dues vegades vaig participar i és que era... Hi havia una vegada que vam fer una cosa que era d'un llit.
0: Sí, un somier.
1: Un somier i li vam fotre 3 rodes.
0: Sí, és...
1: La roda del davant per una mica de girar, que no girava absolutament res, i després les 2 rodes del darrere.
0: Podem
1: i allà
0: dir,
1: ens quedàvem.
0: Podem dir que la Dugassa és millor.
1: No en fan.
2: Seria molt èpic fer una baixada d'Andròmines per Dugassa, eh? Perquè
1: tranqui,
2: aquestes, car-
1: tranqui,
2: aquestes
1: perquè
2: curves
1: la idea...
2: des del Pla de Pinte... fins a Ugassa Poble.
1: La idea està feta.
0: La idea ja està... Ja està...

0: Ja estava
1: ja pensada i ja està posada...
2: Pots derrapar ben fort allà, perquè tens uns angles ben tancats. No.
0: I... Ah, xula derrapada, mare.
1: I a Sant Cugat també, l'únic que només ho fan amb una baixada, que és recta, i li posen coses perquè tu giris.
2: Però crec que jo vaig parlar de fer una baixada d'Andròmines que sigui baixant carrer Major. Baixant carrer Major, creuant pas Octavià, creuant per davant del Pros i baixant a la baixada de la... O sigui, fer
1: però
2: que
1: no
2: sigui
1: et dona
2: llarg,
1: per tant.
2: Sí que dona.
0: Bueno, però és més curva, aquestes coses. No és només una
1: sí,
0: baixada.
1: Sí, però no és tan baixada. O sigui, et dona, lògicament, perquè al final baixes carrer Major i aquí et pots agafar la
0: és
1: velocitat que
0: tu major,
1: vulguis.
0: Tio, és...
1: Però després del carrer Major, tot el tema de plaça Octavià i
0: home, no,
1: carrer de la Torre, aquí
0: allà
1: no et dona absolutament res.
0: Però clar, el que pots fer és això, des del Maragall, és tot baixada.
1: Ojo, ojo aquí,
0: clar,
1: perquè, fins a plaça Octavià,
0: clar,
1: eh?
0: Des del Maragall fins a plaça Octavià és tot carrer Sant Domènec baixant.
2: És el que faig jo més que he dit, quasi
0: clar,
2: sempre.
0: I després passes per Sant Pere i després ja baixes carrer Major i t'embales.
1: I et quedes a plaça Octavià.
2: Perquè carrer Major, no mentim, és una puta... O sigui,
0: és una punyetera campanya, és perfecta.
2: És clar, recta
0: clar, clar,
2: i te'n vas cap al monestir. És...
1: Escolta, doncs, ara que tenim contactes al cau, ja els hi direm.
2: L'hora dels joves i la baixada d'Andròmines pel carrer Major.
0: Ens hem de fer una Andròmina.
1: 2027.
0: Bueno, deixant això de banda. Triomf històric del concurs de globus de festa major de Cugat Mèdia. I qui l'ha organitzat? Qui l'ha organitzat,
1: sisplau,
0: curiosament?
1: Nosaltres.
0: Bueno, doncs...
2: Mare, quina bogeria, eh?
0: Perquè veieu que
2: quants,
0: són molt...
2: Quantes parelles inscrites?
0: 24 parelles inscrites, és a dir, 48
1: i ens van vindre per inscriure's en aquell moment, també. Eh?
0: Algunes persones més.
2: Quina bogeria.
0: Van ser partits força guais, perquè jo crec que la mitjana d'edat és més o menys l'any passat. És a dir, no va haver-hi... Jo arbitrava, vale? Jo era a l'àrbit. Anàvem nosaltres amb les nostres samarretetes, allà, tomonos, uniformadets... Vale? Teníem marcador aquest any, no hi havia bar, i aquest any es va fer una revisió de normes perquè... Bueno, l'any passat, diguem que el tema dels pares va ser bastant agobiant.
1: I aquest any els hem cacat molt.
0: I aquest any els pares...
2: Encara que hi havia alguns pares que
0: sí,
2: estaven
0: algun,
2: molt...
0: Algun, però és que...
2: Molt posats, com si els seus fills es juguessin allò a la victòria.
0: Quedaven asseguts. I mira, jo, per
1: sí,
0: excepte
1: ja
0: un que va venir, no sé què, li vaig dir, no ho sento, no, jo no. Jo,
1: bueno,
0: jo
1: que,
0: sincerament.
1: És que et va vindre amb el mòbil. Perquè
0: que
1: em va
0: vindre amb el mòbil
1: gravar
0: mirant-ho i tal, i jo vaig dir, jo no miro això, jo...
2: Com si fos un bar, allò.
0: Exacte.
2: Però mira, va ser curiós perquè, encara, o sigui, hi havia moltes parelles, però jo crec que va ser un èxit.
0: Podeu sí mirar a Cugat Mèdia, les fotos que ens va fer, crec que són de la Lali Puig.
2: Són
0: aquestes.
2: La,
0: són
2: de la...
0: Són
1: efectivament
0: molt xules, aquestes fotos, i res, podeu mirar-les a Cugat Mèdia. Què més hem tingut, a part d'aquest torneig de globus, doncs, el mateix...
2: Podem fer una valoració del torneig de globus com a obra dels joves?
0: Espectacular. O sigui, aquest, sí, any, aquest any, molt bé.
2: Coses a millorar, detalls, coses en...
0: Hem fet moltes coses, hem polit molts detalls, jo crec.
2: Jo crec que sí, però que també podríem millorar el fet de com fer que la gent no se'n vagi al final.
1: Clar. No, perquè, o sigui, jo ho entenc, eh? És de 12 a 2.
0: Clar, la gent vol anar a dinar.
1: La gent, si està eliminada la primera ronda, no es quedarà al final.
0: Clar.
2: Sí, perquè jo crec que si el que fem és que si podem fer... Que la públic tingui una part de votació, podríem fer que la gent es quedés perquè és l'interès de no només jugar, sinó també ser com jutgen certa part.
0: Clar,
2: de...
0: Clar, però això l'àrbitre és,
2: ja, ja,
0: és
2: ja, ja,
0: inàrbitre.
2: Hem de trobar alguna forma per cara a l'edició de l'any que ve.
1: Escolta, sí, sí, si teniu, o si algú ens està escoltant.
2: I té alguna idea?
1: I té alguna idea, Instagram.
0: El DM ens diu, oye, mira, això es podria fer així.
2: Nosaltres, ok.
0: Ok, merci.
2: Merci.
0: Merci.
1: I et direm...
0: Gràcies.
1: I et direm...
2: Gràcies, man, gràcies.
1: Si ha sortit, llavors té drets d'autor. Endavant.
0: Després...
2: Més coses.
0: Lamentablement, bueno, Sant Cugat ha hagut de solidaritzar-se amb el terremol... joder.
1: Terratrèmol.
0: Amb el terratrèmol,
1: no, terremol,
0: de Veneçuela, vale? Que han sigut uns terratrèmols doncs, bastant bèsties.
1: Pensava que anaves a dir que s'ha hagut de solidaritzar amb el Xipre.
0: Que també, que això passa després.
2: Pobre Xipre, eh?
1: Però pobre Xipre.
0: Pues, bàsicament, hi ha hagut diversos sismes. El primer de 7,2, el segon de 39 segons després, de 7,5 a l'escala de Richter, que això és molt bèstia. 7,5, no sé si l'escala de Richter són 8 o no, no sé quan és. Però, bàsicament, són terratrèmols molt bèsties que han deixat doncs, molta infraestructura... important, doncs, molt destruïda, després es parla de prop de 1.000 morts, llavors han sigut bastant, ha sigut un terratrèmol bastant bèstia i Sant Cugat s'ha solidaritzat amb això.
2: Aquesta part de la solidarització també és que tots els guanys del concurs d'arrossos del dia de Sant Pere, exacte, no, del dia abans de Sant Pere, perdó, és, o sigui, del dia de la matinada, Sant Pere, seguici nocturn...
1: No, el diumenge, vaja.
2: El diumenge es van donar a...
0: El
2: terratèmol de Venezuela, o sigui, solidaritat amb Venezuela.
1: Crec que van ser 600 i algo euros, que, a veure, no et fa molt,
0: home,
1: però ja et fa.
0: Però algo és.
2: Home, és simbòlic.
0: Sí. Sí, a part, diguem que inflacionàriament a Venezuela es pot parlar 600 euros com una xifra una miqueta millor que aquí, saps? Les coses allà, el cost de la vida és més barat.
1: Sí, però al final són 600 euros que per un terratrèmol... És com donar 3 euros, saps?
0: O ja, sigui... ja, bueno, clar, evidentment.
2: Però hi ha algú.
1: Sí, sí, ja fa.
0: I després, doncs, estàvem allà, a la d'esto d'entremesos, i una xispeta, una espurneta... Pare,
1: no, moment.
2: S'ha d'explicar bé.
0: Fum!
1: Exacte. La cosa és, jo en aquell dia...
2: Estàvem fent la migdiada.
0: A veure, anem a explicar.
1: Totalment.
0: Què ha passat? Què ha passat? Ha cremat el xiprer. El xiprer.
1: No, per si no us heu enterat.
0: No un xiprer, el xiprer.
1: Per si heu estat dormint aquests 4 dies. Si
2: l'hora de Nadal de Sant Cugat.
0: Si vosaltres aneu ara mateix al xiprer de...
2: Plaça Octavià.
0: De Plaça Octavià, veureu que està negre, carbonitzat.
1: Però moment, quin dels 70.000 xiprers que hi ha?
2: És el xiprer que...
0: Està encapsulat.
2: Que per Nadal... És l'arbre de Nadal de Sant Cugat.
1: Totalment. Aquest any també ho serà, l'únic que...
0: Serà negre.
2: Serà l'arbre de Nadal de Pestadientes de Navidad.
1: També t'he de dir, quan es va cremar, encara hi havia les llums de Nadal posades.
0: Hòsties. Ara?
1: Ara estan posades. Bueno, ara no, perquè les han tret... O sigui, van fer revisió de l'arbre i les van treure per si de cas.
0: Mare de Déu.
1: Però encara estaven posades. Però la cosa és, ja expliquem-ho bé, nosaltres, això va ser diumenge, vale? Nosaltres veníem de fer matinada bastonera.
2: Sí, matinada bastonera, concurs d'arrossos.
1: I concurs d'arrossos. Hi havia gent que a les 3 o a les 4 hi havia pirat a casa seva.
2: Jo havia dit, mira, jo vaig dir, mira, escolta.
0: Escolta, nano.
2: Escolta, nano, escolta.
0: Colta.
2: Vaig a dormir.
1: Jo, de no fet, me'n vaig anar a dormir abans, perquè no vaig dinar al concurs d'arrossos, perquè em feia un pal terrible. Me'n vaig anar a dormir
0: festa
1: abans.
0: Dura.
1: Exacte. De 3 a 8 del vespre vaig estar dormint. Em va despertar el meu pare i em va dir que sàpigues que has dormit tant que el xiprer ha fet caput. I jo, s'ha caigut? I em diu, no, s'ha cremat. I jo, hòstia, nano, vamos.
2: Jo estava dormint al sofà de casa meva i em diu ma mare, escolta, has vist això, Genís? I jo, què? I jo, sí, està cremant el xiprer. No serà una fake news d'aquestes...
1: Una IA.
2: Sí, o el Sant Cugat News, que sempre fan aquestes coses. I dius, no.
0: Ha cremat el punyetero xiprer. Per què? Perquè estava trobada d'entremesos les espurnes d'una de les colles, que eren els diables de Torredembarra, no els de Sant Cugat.
2: M'han linxat en els comentaris, eh? No diables, vall de diables, no colla de diables.
0: Bueno,
1: vall de diables,
2: perquè
1: important.
2: Perquè són diables tradicionals que s'ofenen.
1: No. Som... Diables de Sant Cugat.
2: No són diables important. De Sant Cugat. Són diables de Torredembarra, no diables de Sant Cugat. És que tothom, o sigui, pels comentaris la gent comenta sense estar informada i diu, no, heu sigut vosaltres, no sé què. Llavors, és com que la gent ens està tirant merda per tot arreu.
0: Bueno, que ha saltat una... que aquest jugava en foc, ha saltat una esporna i fiumba!
2: I és superhai perquè si es mira el vídeo, crema, però això més
1: minuts,
2: ràpid.
1: O sigui, en 2 minuts han apagat el foc, però és que en 2 minuts ha cremat tot.
0: Sí, sí.
2: Perquè que també perquè... tota la pinassa acumulada dintre de l'arbre, tota la pinassa acumulada a la base, que és així com... Que
1: té forats, per això, també, per agafar tota la fulla...
2: Pinassa.
1: És que no és pinassa.
0: Tota la
1: fulla...
0: Xiprerassa.
1: Pues, la xiprerassa.
0: Fulles, cony.
1: Les fulles del xiprer...
2: Tot el fullatge sec.
1: Tot el fullatge sec del xiprer cau... a la base, i a la base, per això té aquestes...
0: Perquè no quedi el terra fullat, no?
1: Exacte. Totalment. Llavors, també la cosa és que des de dins també es quedaven aquestes fulles, i llavors va cremar amb una rapidesa... Bueno, allò va ser...
2: No. Però s'ha fet un anàlisi, crec...
1: Encara no ha donat
2: resultats. Però...
0: Protecció Civil ho està revisant.
2: Exacte. Però després de la... de que cremés, es va dir... que estava viu.
1: Ara, també t'he de dir, entrem aquí en termes polítics perquè, o sigui, van sortir tots els polítics a dir sí, està viu, això rebrotarà, i al cap de 3 o 4 dies van dir anem a fer l'anàlisi. I dius, bueno, digues això, si d'això, després de fer l'anàlisi.
0: Ara mateix estem en un període preelectoral, llavors això no se sap, això no se sap com funcionarà, perquè tothom vol fer el seu paper.
1: O sigui, exacte.
0: Tothom vol llegir el seu llibret i tothom vol abanderar-se que el xip és seu i posar la seva bandera a sobre, saps? Llavors no sabem exactament com funcionarà. Què més ha passat? Doncs, bàsicament, hem tingut un concurs de rassos força bé. Jo crec que aquest any no ha anat malament. L'únic que, si us plau, augmenteu el punyetero concurs de rassos.
1: Bueno,
2: sí, però també
1: ho estan pensant, també.
2: Va ser un concurs de rassos marcat per la calor. Perquè tenia una calor...
0: Sí. Era criminal.
2: Aquell dia, una calor...
0: Ja t'ho dic jo, que venia gelat, o sigui, imagina't.
2: Nosaltres venim de la matinada i estava suat, però d'una forma... O sigui, perquè una calor que no l'he vist en ma vida.
0: Què més? Què més? El Holi torna a Sant Cugat, ha tornat...
1: Ja tocava, també, perquè m'ha cau un deno.
0: Vale, ha estat...
1: Feia anys que no es feia i que torni també està bé, perquè al final la joventut no tenia absolutament res, a part de cultura popular, que si no t'enganxa, doncs anem malament.
2: No, i l'espai jove, que...
0: Bueno,
1: ja en parlarem.
2: Que era un escenari tot... O sigui, que és un escenari de festival, perquè era com que estava cobert i tot això, però vull
1: de
2: dir...
1: De fet...
2: Que només han vingut els tiets i...
1: I ginestar.
0: Bueno, els tiets jo crec que han estat bastant bé, no?
1: Sí. Jo no dic que no, ara...
2: Home, ginestar també està bastant bé, però vull dir que...
1: Per una cosa jove, posar dos concerts i tres DJs, doncs ja. Dius, home...
2: Home, ja està bé que res, vull dir... Però, clar, passem per èpoques on va vindre Oques Grasses, va vindre Bugos, va vindre tal...
0: Després, vosaltres heu vist algun periodista a Cugat Mèdia?
1: Sí.
0: Heu enxampat el periodista?
1: Sí.
0: Bueno, perquè ets...
1: Vaig enviar la foto? No.
0: Perfecte. Nosaltres érem periodistes, llavors, pues, bueno, ens podríeu haver enxampat si volíeu.
1: No, perquè en cap moment vaig portar la samarreta.
2: Jo tampoc, aquesta festa major l'he utilitzat.
0: Bueno, hem fet servir la nostra.
1: Clar. Saps? Llavors, ens hem independitzat, saps?
0: Bueno, hi ha hagut tres guanyadors, el Premi Col·leccionista, el Premi Selfie Més Original i el Premi Infraganti. Que el Premi Infraganti eren quatre entrades per Port Aventura. Sí.
1: Quatre entrades, eh?
0: I han caçat periodistes. Després, i coses que han passat ja així, in the overall, Mossos i Guàrdia Civil escorcollen per segon cop al Irta Cresa.
1: Però això està cremat.
0: Exacte. Quina curiositat... a veure, jo el que vinc a dir... Quina casualitat que hagi cremat on creuen que es va originar la pesta porcina. És una casualitat massa...
1: Vols dir que és casualitat?
0: No ho sé pas, eh? Jo crec que és casualitat, eh?
2: Aquí fa una miqueta d'olor xamuscat i no és l'incendi.
0: llavors, què passa? Que bàsicament Mossos i Guàrdia Civil van fer un altre escorcoll. Bàsicament, però evidentment... Doncs,
1: que toquen cendres.
0: Va tornar-se a cremar, llavors, doncs... no saben... Jo crec que no saben res, bàsicament. I poc més, de moment...
2: Bueno, molts atropellaments a Sant Cugat últimament.
0: Molts atropellaments, això sí.
1: Fiu pumba, perquè és que la penya està una mica tonteta, també.
0: La penya està boja, la penya està zumbada al cap, jo. No sé què passa amb els cotxes de Sant Cugat, jo els prohibiria a tots. I tots amb bici, ja
2: tots
0: està.
2: Tots amb bici o més que...
1: Mira, feu una cosa, Joan. Prohibim els correfocs, que la gent els vol prohibir. Prohibim els cotxes, prohibim els patinets elèctrics, i ja està, tu. Tots caminant.
0: Ja està, tio, tots caminant. Sense roda. La roda, què és això? És un
2: prohibim
0: invent,
2: caminar.
0: És un invent primitiu d'aquests.
2: Prohibim caminar, no tots levitant.
0: Tots volant. Tots el genís allà...
2: Volant.
1: No, però llavors hi haurà el típic accident de hòstia, nano, he xocat contra un vidre.
0: Col·lisió aèria.
1: No.
0: Bueno, deixem això per banda, anem a les...
1: Tertúlies de bar.
0: Anem al bar. Anem al bar. Nois, voleu una birra o alguna
1: cosa? Obrem la porta,
2: sí,
1: va.
2: Sí, una birreta.
0: Hem tingut les notícies més llargues de
1: home,
0: tota l'hora.
1: Home, és que...
0: Sí. 20 minuts de notícies.
2: 20 minuts de notícies.
1: És que si no ve el Pedro...
2: És que ha sigut notícies per a tertúlia.
0: 20 minutacos.
1: Sí. Jo necessito treure un tema.
2: Tema, treu-la.
0: Treu el tema. Treu-lo, suelta-lo.
2: Suéltalo.
1: Podem parar de celebrar els gols d'Espanya?
0: No! No, la roja sempre.
2: I després crides puta Espanya, tu, eh?
0: No, home, no.
1: Aquí però... no es crida. Aquí a la ràdio pública no es crida.
0: A veure, el moment on jo crec que em sento més espanyol és a la selecció espanyola. Quan juga a Espanya, jo em sento espanyol.
1: Vale, però és que...
0: Ja ahir... està.
2: Jo no vaig amb la roja,
1: moment,
2: eh?
1: És que
0: perquè ahir... la meitat són del Barça.
1: Moment,
0: llavors,
1: moment,
0: jo soc del Barça.
1: Moment, ahir va ser molt bèstia i jo estava...
0: Ahir estem parlant del partit Espanya-Àustria.
1: Sí.
2: 3-0.
1: jo estava...
0: Molt bon partit.
1: Un moment, deixa'm no parlar, gràcies. Estava jo al monestir en un banc...
2: Què feies del monestir en un banc? Ah, vale. Vas anar després de les 16 bastones.
1: Exacte.
0: Bevent Jägercola.
1: Sí, totalment.
2: Jägermeister Seco.
1: Vam menjar uns palitos i ja ens vam quedar.
2: Ai, va, pues, però tu quants anys tens?
1: Uns palitos de pipes.
2: Bueno, segueix. Prosigue, prosigue, prosigue.
1: La cosa és... va guanyar Espanya, va sortir tres xavals... Van sortir tres xavals amb altaveus, posant l'himne de La Roja.
0: Com ha de ser?
1: Que diu, La Roja juega en tanga, en lloc de i baila,
2: titular.
1: O canta, o no sé què diu. L'Ori ens està mirant des de...
0: Hola, Ori. Saludem a l'Oriol. Saludem a l'Oriol. Bon dia.
2: L'Oriol és el nostre tècnic. És, no, el nostre tècnic, el nostre estimat.
0: És el tècnic de
1: Cugat, però bueno. La cosa és que ens està dient, perdona...
2: Bueno,
1: a les 10, xaval.
2: Prosiga
1: la cosa és que va començar a ballar amb La Roja i van acabar ballant el Waka Waka EE de la Shakira.
0: Això vale. Està bé.
1: Però és que estaven a les potser 12 de la nit amb un xumba-xumba pel monestir fent una volta al monestir allà ha guanyat Espanya amb la bandera d'Espanya per allà penjada, no sé què.
2: I després va la policia a la biquinada.
1: Totalment.
2: O sigui...
1: No en parlarem d'això, eh? No en parlarem, però totalment.
2: Mare meva, o sigui... Això és targeting.
1: Bueno, sí.
0: La biquinada, podem dir que és la biquinada.
2: La biquinada és una tradició que forma part dintre de l'espai arrel de la festa major de Sant Cugat, i és que, arribat a certa hora... El dia 26...
1: Algun dia, perquè es va movent...
2: Sí, es va movent.
1: I això va de boca en boca. O sigui, si t'arriba perfecte, si no, no.
2: Exacte, perquè jo pensava que seria el dia del seguici nocturn i no va ser el dia seguici.
1: Però la cosa és que sempre s'intenta que sigui com una mica més secret perquè no es plantin 170 persones.
2: És un dia que es fa un recorregut pels carrers de Sant Cugat o a plaça d'Octavià, on a certes hores del matí es mengen biquinis.
0: Vale.
1: Es planten biquinis, es planten biquineres amb el testo d'enlluvernat públic.
0: Vale. I es fan biquinis.
1: I es fan biquinis.
0: Ah, bueno, està bé, això és una...
1: Per què va vindre la policia? Perquè van entrar a plaça 170 persones ballant gitanes.
2: Sí, ens va haver de gitanes amb el sol d'un acordió.
0: Però això és extraoficial?
1: Sí.
0: Ah, vale, vale.
2: No, és com una rave de biquinis.
0: Ah.
2: Vull dir, és una cosa superrara. És... La ràbia dels biquinis de Sant Cugat, ja no és la biquinada.
0: Ja no sabeu què inventar-vos.
2: No, però això fa anys.
1: Això porta fer-se 13 anys.
2: No és una cosa nova.
0: Però gasteu en enlluernar públic per fer-vos els putos biquinis.
1: Ah, i les 10?
0: Bueno, està guai.
1: Al final és que m'ha
0: jugat. José Maria!
1: No, la cosa és que va vindre la poli. Vale.
2: Tu estaves a la biquinada?
1: Sí. Va vindre la poli. I què va requisar? Les biquineres? No.
2: No,
1: un tros de cartró.
2: Sí que va requisar les biquineres.
1: No, perquè després vam seguir.
2: Ja, però pots seguir la biquinada sense les biquineres.
1: No, que sí, que després em vam menjar. O sigui, de fet, les biquineres eren 4, vale? Van sortir de totes de plaça Barcelona semblant urnes de l'1 d'octubre.
2: Tenim les biquineres!
1: No, a part d'això van sortir amb motxilles allà... Van sortir per diferents punts de la plaça,
2: no
1: sé què.
2: Perquè no es veiessin amb les biquineres.
1: Totalment, amb les motxilles allà.
0: Per la porta darrere.
1: Biquineres encara calentes. Perquè, clar, és que la cosa és que...
2: I lo bo que està el biquini.
1: Es va presentar 4 cotxes de policia.
0: 4 patrulles allà.
1: 4, no. Però és que es van presentar 4... 4 furgos de policia de...
0: De Brivo? De...
1: No.
2: Bon dia, què esteu fent aquí?
1: 4 furgos... de la policia local.
0: Ah, de local.
1: Furgos de merda, però bueno. I es va presentar i van tapar les 4 entrades.
0: Oh,
1: i clar, nosaltres estàvem allà en plan...
2: ¿Dónde está la biquinera?
1: No, que van requisar un tros de cartró que posa la aquí biquinera.
2: No, aquí no come nadie biquinis. Aquí nadie come biquinis.
1: Llavors van identificar 4 xavals i ja està.
2: Identificat per fer biquinis.
1: No, identificat per... Identificat per...
0: manifestació...
2: Desordre públic.
1: No, per crear una mica tot, però bueno. Però és que mentre s'està identificant la penya, va córrer la veu de... Estem fent biquinis a la Rambla del Celler. A 2 metres de baix. Efectivament, tu anaves a la Rambla del Celler. Vull un biquini. Sí, gràcies. Després això, ens vam anar...
0: Això amb quins fons es paga?
1: És a dir... Amb cap. O sigui, això uns xavals porten el pa, un xaval els porten el desto...
0: Està bé. La biquinada. És que, està bé. És que em sembla tot
1: surrealista. La cosa és que vam anar primer plaça Barcelona, després Rambla del Celler, després vam pujar a 4 cantons, vale? Allà ens vam quedar una mica, va passar la poli, també, els hi vam dir adéu, es van quedar allà i després vam dir...
2: Fent biquinis, eh? O sigui,
1: a Rambla del Celler. Un altre cop davant del Mercadona, o sigui, davant de l'Ajuntament, o sigui, davant de la policia local, vale? Ens vam anar allà, però és que aquí, clar, cada vegada perds més persones perquè la penya se'n va a dormir o es queden a plaça, parlant i tal. Vale, doncs arribem a Rambla del Celler, vam fer uns agarrotins, ens vam quedar tan panxos, davant de policia local, ve les 4 policies, o sigui, els 4... les 4 furgos de policia local venen i aparquen el pàrquing que tenen...
0: Clar, de sota.
1: De sí. Sota. Però és que nosaltres estàvem davant. I els hi vam dir adéu, allà, adéu! I després va sortir un policia local i ens va dir, nois... Sabeu que això no es pot fer, no? Nosaltres.
2: Saludar els policies.
1: Cap... No, no. En plan, la biquinada.
2: Perquè no es pot fer, sí. És via agafa... pública. Està...
1: Sí, bueno, és via pública, però agafar llum pública no ho pot
2: la
1: fer, això.
2: A vegades portes una carretilla amb un generador...
1: Però la cosa era que ja eren les 6 del matí i ja vam dir, bueno, ens anem a dormir, no?
2: Ja, però vale. Que després es va fer una ràbia per Ramon Barnils.
1: La cosa és que mentre s'estava fent això, a les 3 va començar la rave a plaça Octavià.
0: Bueno!
1: Als jardins del monestir.
2: Als jardins del monestir.
1: Allà i es claro, munten raves? Allà es munta sempre es rave. Rave al monestir.
0: Rave
1: i
0: legal.
1: Rave al monestir. Sí, clar. Ah, vale. La cosa és que...
2: Quina rave no és il·legal?
1: Jo me'n vaig anar a dormir, 2 hores després m'havia despertat perquè tenia matinada bastonera. Vale?
2: I seguien allà.
1: Em vas despertar i vas dir, ah, mira... I han començat a fer proves de so. Jo em pensava que eren proves de so. Després vaig anar... vaig entrar al... És que jo va ser... Estava jo vestit, blanc, vale? Perquè al final els bastoners de Sant Cugat anem blancs. Vaig entrar als jardins del monestir i tots... Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba,
2: jo conec una persona que va empalmar...
1: Sí.
2: De la ràbia del monestir a la matinada bastonera.
0: Uau.
2: Amb un paracetamol.
0: Uau. O sigui, crònica és una detenció.
2: No.
1: Quasi,
2: o sigui,
1: quasi.
2: La nit, o sigui...
0: Sí, entre fer raves de biquinis, raves de veritat...
2: Raves de biquinis, sí, es podria dir que és així.
1: No, però, clar, és que no es posa música xumba-xumba.
2: No,
1: o sigui, es posa,
2: ritme d'un acordió.
1: És música d'acordió, de guitarra...
0: Figaflaua.
1: No, acordió... O sigui, porten un acordió i el toquen... Llavors toquen música tradicional, en plan una polca, un agarrotín, un no sé què, un no sé quantos...
0: O sigui, literalment és ballar sardanes.
1: No.
0: Borratxo perdut.
1: No. Tu et fots un agarrotín i no és una sardana.
0: Ja, però és xumba-xumba.
2: Et falta cultura, xaval.
0: Cultureta, no?
1: Cultureta.
2: Bueno, fem un reportatge de la biquinada l'any que ve. Amb les joves, reportatge de biquinada.
0: Jo crec que és il·legal, però bueno.
1: La cosa és que jo no vull que es converteixi tampoc en... cosa superguai, biquinada, 174 persones...
2: Tres coses que no te puedes perder en Sant Cugat del Vallès, la biquinada.
1: Pues no, de fet, la biquinada no existeix. Tot el que hem explicat no existeix. Perquè després es presenten persones que no tenen absolutament res a veure amb cultura, que endavant, que molt bé, que gaudeix de la festa... Però llavors són els que la lien.
0: Si voleu iniciar-vos en aquesta cultura, veniu al Quinto. Al Quinto
1: exacte.
0: Començareu a aprendre.
1: Exacte.
2: I el Martí es pot considerar que estem molt dins d'això.
1: Estem, jo crec que massa.
0: Esteu a l'interior profund.
1: Sí, jo crec que estem massa dins.
2: Quan estàs a plaça Octàvia a les 3 del matí no pots caminar recte perquè et trobes amb gent, o sigui, perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
0: Bé, perquè vas amb Jagger Cola...
1: No.
2: Perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
1: Ah. Jo no bec, Joan.
0: No.
1: No, en sèrio?
2: No, el Martí no bec.
0: Ah, no veu ningú aquí.
1: No,
2: jo sí que bec.
1: El Jani sí, però jo no bec. Llavors, clar, m'encanta veure la penya borratxa.
0: Sí,
1: a les 5 del matí, a les 5 del matí demanant un biquini és molt graciós.
0: És graciós, és graciós.
2: Molt bé, tu.
1: Ens queden 3 minuts.
0: No, no, no, Manolo, tranquil, tranquil.
1: Ah.
0: Foli 5 més, foli 5 més.
1: Ah.
2: Més coses curioses de la festa major.
0: Jo que deia és, vosaltres com podeu indormir tant?
2: Indormir tant. Arriba un moment en què entres a un flow state.
1: Mira, Joan, jo t'explicaré...
2: Les primeres hores del matí sí que estàs cansat, però després passa un moment on dius, bueno, ja dona igual. I després ja és com que vas carregant el cansanci.
0: Jo he provat a fer empalmes universitaris, de fer un juernes i després anar a classe. Anar a classe,
1: sí, però és que no és lo mateix,
0: fer dues horetes d'àlgebra i geometria pel
2: però és
0: matí.
2: És que no vas a fer classe.
1: És que no és lo mateix.
2: Després vas a una festa, però rara.
1: Vas a un correfoc, després.
2: Sí, sí.
0: Ja, però és que jo em cauria.
1: Vas a un seguici nocturn.
0: Jo em cauria.
2: No.
1: Cauria. No, no. Tu, mira, has de pensar... És que no has sigut mai monitor d'infants, no?
0: No.
1: Vale.
0: De moment.
1: Els infants, a les 8 del matí, havent dormit, doncs potser 8 hores,
0: mm-hmm,
1: o potser...
0: Sí.
1: Posem-li 6 per allà, estan cansadíssims. Monitors, havent dormit 2, no sé d'on treuen totes les ganes, però... S'han de despertar i està allà on falla.
2: L'ésser humà és una criatura molt curiosa.
1: Exacte. Doncs pues aquí és el mateix. Tu pots haver dormit 8 hores i estar patadíssim, o 2 i estar, bueno... Que, de fet, el rellotge a mi em va dir, descansa, dorm, tontopant.
0: Tete, ja.
1: I jo,
0: ja,
1: ja. Estem al segon dia de festa major. No dormiré.
2: No, jo he arribat a dir aquesta festa major, hòstia, estem al segon dia de festa major.
1: Plan, sí, jo també.
2: I estic rebentat i acaba de començar.
1: I l'últim dia, quan estàs ja rebentat i vols anar a veure els focs...
2: I acabes Sant Pere i dius...
1: Buah. Ja està, fins aquí. Perquè jo, els focs, han estat el primer any que els he vist per FOMO.
0: Ah, perquè, per FOMO?
1: Per FOMO, en plan... Bueno, hi vaig perquè em toca. Feia com 4 anys que no hi anava.
2: No, els focs estan sobrevalorats.
1: Totalment.
2: No, a mi no, ni fu ni fa, la veritat.
0: Bueno, cremes pólvora, això està guai. Crema
2: no la cremes tu.
1: No la cremes tu i no se sent l'olor.
0: Bueno, ja, però sents... Pimba!
1: Bueno.
0: Pimba!
2: I això no és molt maco perquè...
0: Pimba!
2: I no coincideix el que vols amb el que sents, cosa que és bastant òbvia. Perquè
1: explota
2: una
1: i després fa...
2: Però vull dir, no té gaire gràcia. Però bueno.
1: Bueno. Què és això?
0: Cosa
1: que si d'això veniu per festa major...
0: Heu de venir per festa
1: i
0: major.
1: I ja està. Joan, quin és el teu top 3 de coses de cultura popular?
0: Oh. Vale, top 3 cultura popular. Vale, anem a pensar.
2: L'expert.
0: L'expert. Bueno,
1: és que per això li he preguntat al Joan.
0: No és que sigui molt expert, però... Bueno.
2: Has ballat alguna sardana en ta vida, Joan?
0: Sí, alguna sí, a Sant Madí vaig ballar alguna.
2: Home...
0: Fa no sé quan.
2: Quina és la diferència entre els llargs i els curts?
0: Ah, jo què sé. Jo hòstia, imito la gent.
1: Te falta cultura, eh?
0: Vale. Top
1: Venga,
0: 3.
1: Top 3, va. Va.
0: Jo no sé si puc dir això a l'antena. Hi ha coses que...
1: Però si és de cultura.
0: Ja, és veritat.
1: Si està al programa.
0: Top 3. Bueno, almenys això passa a Castelldefels. No sé si... Crec que a Sant Cugat també passarà. Les orgies a Castellers.
1: Però un moment. O sigui, t'estem dient top 3 de cultura de festa major.
0: Ah, Castellers no fa festa major?
1: I tant, sí. Però no orgies.
0: Bueno.
1: No està això al programa.
0: No ho sé.
2: Castellers a festa major fa festa amb altra gent de cultura. Això vol dir que no hi ha orgies.
0: Vale, top 1, correfoc, 100%.
1: Vinga, va.
0: 100%,
2: molt bé.
0: S'ha de crear... O sigui, jo encabronar m'ho passo teta.
1: Vale, però t'estem dient festa major.
0: Ja, però...
2: Però també hi ha un correfoc.
0: Però aquest any no he pogut estar a festa major perquè estava
1: treballant. Ai, que està pencant.
0: Estava pagant-vos la festa major, eh? Burros, eh? Que he contribuït ja. Cuidado. He pagat impostos, que Hacienda somos todos.
1: I saps què més
2: pagarem?
1: Saps què més pagarem?
0: Què?
1: Uns bonics impostos, perquè la setmana que ve fem uns tallers de podcast a l'oficina jove.
0: De fet, ja els hem fet. Bueno, hem fet uns tallers de podcast, no sabem com han anat, perquè estem parlant des del passat.
1: Superbé.
0: Els nens molt amables, molt xulos.
2: Superbé. Tallers de podcast, de l'hora dels joves, molt recomanable.
1: Sí, de fet...
0: Pròximament,
1: contracteu-nos.
0: Sí, una facturita aquí, por favor.
2: Tenim el model. Tenim el model de taller, ara ens hem de contractar per fer-lo.
0: Doncs res, jo crec que podem acabar aquí la tertulieta.
2: I entra la meva secció.
0: I entrar a la teva secció.
1: Vols entrar a la teva secció, Geni?
2: Entrem a full.
0: Podem entrar a la teva secció. Saps què passa?
2: És que és molt d'hora pel matí, encara.
0: És molt d'hora. Són les 9.51 del matí.
1: I saps què hem d'anar a fer ara,
2: falten
1: no?
2: Falten 9 minuts per les 10. Bueno, va, som-hi, a la meva secció.
0: Què ens explica, Genís?
2: Bé, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar...
1: Pedro!
2: Ah, Pedro, tio!
1: Pedro!
0: Pedro! Pedro!
1: Pedro!
0: Pedro, sisplau!
1: Tito!
2: Vale, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar una sèrie dins de la meva secció amb el nom de Coses que fan els britànics, on parlo de tradicions estranyes que tenen els britànics. En capítols anteriors us vaig parlar de Cooper's Hill Cheese Rolling, que és aquella, aquella tradició on els britànics van rodant, bàsicament, perquè roden per una baixada...
0: Una rodació.
2: Perseguint un formatge.
0: És que és molt bèstia, lo del punyetero.
2: I també del que... World Warming Charming Championship. World Warming Championship. On persones competeixen per veure qui fa que surtin més cucs d'una superfície fent servir mètodes d'allò més raros. Us en recordeu d'aquestes dues tradicions?
0: L'ultrasonido en mano.
2: Sí, us en recordeu, no? Llavors, avui, companys, us vinc a parlar del meu descobriment de la setmana. Una tradició d'allò més rara que es diu que es du a terme el segon diumenge de setembre de forma anual al municipi de Ramsbottom, al Regne Unit. Aquesta té el nom de World Black Pudding Throwing Championships.
1: Ho endivino.
2: I funciona de la següent forma.
1: És tirar púdings.
2: No.
1: Merda.
2: Més o menys, però un púding no és el que, no és el que
0: penseu. Tirar púdings... O sigui, tirar púdings negres.
1: World Black Pudding...
2: I és que els participants d'aquesta competició tenen tres oportunitats per llançar una botifarra negra per sota del seu, de sobres, o sigui, d'una forma com si tiressis la petanca, vale? Sí. Amb l'objectiu de tirar 12 pastissos circulars col·locats amb quatre piles sobre una bastida que està a 6 metres d'alçada.
0: Bombardent Inglaterra.
1: O sigui, al final has de tirar pastissos.
2: Sí, és agafar una botifarra negra, que és així petitona.
1: Però està feta o no?
2: Sí, sí, sí, és una botifarra negra.
0: Sí, una morcilla.
2: No, perquè és aquesta botifarra de sang.
1: Sí, però...
0: Una morcilla.
1: Sí, però dic, tu quan la tires, està cuita.
2: Si està cuita, és una botifarra negra. Com
0: sí,
2: si
0: una punyeta.
2: És una carnisseria, agafes una botifarra negra i la recobreixen...
1: O sigui, està cuita, no està cuinada.
2: Amb una tela.
1: Perquè és important, perquè de vegades la cuinada fa una mica...
2: No, perquè és molt
1: blongui,
2: petita, no és una botifarra llarga, és com una boleta.
0: És així, és una morcilla així.
2: Una morcilleta.
1: Una morcilleta.
2: Que la recobreixen com amb unes mitges de color negre. Llavors, ho tiren allò i has de tirar com uns pastisses que estan a sobre d'una...
1: Els púdings.
2: D'una bastida. Vale. Llavors... guanya qui tira més pastissets al final. O sigui, que us hagués tirat més Yorkshire Puddings, que són el nom d'aquests pastissets, de la plataforma amb una botifarra, guanya la competició. És una petanca negra amb esteroides. Es podria considerar.
0: Petanca negra amb esteroides. Hòstia,
1: estic veient ara un vídeo. És
2: o sigui, aquesta tradició data del 1455.
0: Vam a jugar la petanca!
2: O sigui, data del 1455 i la forma moderna, la forma actual de jugar-ho, es fa de forma anual des del 1984. Llavors...
0: Estem veient un vídeo des d'aquí.
2: És el que us he dit.
0: Sí, bàsicament...
2: una plataforma posada una bastida on es tiren aquests
1: pastissos,
2: no? És com pastissos circulars i es tiren amb un... Llavors
0: tires la morcilla...
2: Tens una distància establerta, tires la morcilla i has de tirar els pastissets que estan a sobre de la plataforma. És una cosa molt rara, la veritat. No sé en quin punt...
1: Bueno, escolta, ells tenen això, nosaltres tenim correfocs.
2: No, però no, o sigui, trobo més absurd que...
0: Carretil Championship, no?
2: Diuen que la tradició aquesta surda que dos pobles que estaven allà al costat es van començar a barallar i es van quedar sense armes i es van començar a tirar menjar.
1: Vale, la cosa...
2: Llavors, com que es van començar a tirar menjar, després van fer una competició per barallar-se en comptes de tirar-se menjar de forma aleatòria, tirar-se menjar... algun lloc en concret, llavors, de llavors sortir aquesta tradició tan curiosa. Digues, Martí.
1: La cosa és que hi ha la bastida, per si no us ho imagineu, hi ha la bastida amb una cosa de fusta, vale? Sobresortint.
2: Sí,
1: i la cosa aquesta de fusta és el que has de tocar, llavors ho tires.
2: No.
1: Sí.
2: Tu no tires la cosa de fusta, tu tires...
1: Bueno, o sigui, has de tocar, llavors amb la vibració i coses així, pues, suposo que es tira.
2: No, tu tires perquè el pudding... xoca amb els pastissos i els fa caure, perquè estan apilats en quatre, en els quatre costats de la plataforma. Llavors, si posa la pudding a sobre, fa que caigui. Veus? Mira, ara, aquí es veu.
1: Ara, a veure, espera't un moment.
2: Bueno, això és molt radiofònic. Pumba. Això és molt radiofònic, però... Veus?
1: Bueno, sí, li ha donat, però no ha caigut.
2: Però la plataforma
1: fet,
2: no es mou com a tal.
1: Et podria dir que el Campionato Mundial de Lanzamiento de Morcilla 2025, crec que ningú ho ha tirat. O sigui, són 100 minuts...
0: Un moment, deixeu-me cuinar.
1: De gent...
2: Home, perquè no hi ha com una professionalització d'aquest sector.
1: Epa, doncs pues sí.
2: No ets professional de tiançar
1: morcilles. Sí, sí, que ho han tirat tres. Han tirat tres. I és molt...
2: No pots ser professional de tiançar morcilles. Perquè són 12 pastissets col·locats en 3-4 pilones, que són 3 pastissets per pilona.
1: Exacte.
2: Llavors, els pastissets tenen com una forma que és com un bol. Llavors, quan cau, la morcilla s'obre...
0: Un moment.
2: Vulguis o no, la tira, saps?
1: Epa, hi ha també dos categories, juniors i seniors.
2: Home, com a qualsevol competició.
0: Puc fer una cosa?
1: No.
0: Sí, va, deixeu-me fer una cosa.
2: Digues.
0: Em deixeu?
2: Sí.
0: Esto es el campeonato de la morcilla. Yo soy de Zú.
1: No, el copyright.
0: Ey, guau, pero estamos aquí en Radio Teletasi. Hoy estamos aquí en el campeonato mundial de tirar morcilla.
2: What are you doing here?
0: Esa, nosotros los guiris no nos gustan. Aquí hacemos solamente...
2: Morcilla.
0: Morcilla. Ja hem fet la tonteria,
2: El campionat mundial, morcilla!
1: Joan, una cosa. A mi m'encanta estar... amb fred, però a 22 graus et sembla normal?
0: No, està bé, això, 22 graus...
1: Sembla normal.
0: És massa. Mira,
1: sí, massa.
0: Zero graus, ni fred ni calor.
2: La pregunta final que tinc aquí a la secció és... Hi participaríeu?
1: No.
0: Sí.
2: Home... Per
0: tirar morcilles, però...
2: Sí! Què pot passar malament, tirant morcilles?
1: Bueno.
0: I què no pot passar?
2: Què no pot passar? O sigui, trobo més absurda l'activitat aquesta que es fa a les festes majors de pujar-se a caixes de cervesa.
0: És la hòstia. O carrera de sacos o...
2: Aquest any crec que no s'ha fet.
0: Sí, s'ha fet.
2: Sí, s'ha fet.
0: Carrera
2: de
0: sacs, sí.
2: No, la carrera de sacs no. El de pujar-se a caixes de birres.
1: Caixes de birres amb una grua, no, aquest any no s'ha fet.
0: Com? O sigui, fer una torre de caixes de birres?
2: Sí. I tu estàs a sobre i et vas pujant, et van llançant caixes de birres...
1: I llavors i tu has de saltar i has de fer tas.
2: No, no has de saltar. O sigui, vas posant-te a sobre les caixes de birra, et dona una caixa de birra, la poses i et puges a sobre d'aquesta. Agafes una altra caixa i et puges.
1: Però has de mig saltar, per dir-ho així.
0: Sí, llavors, és una torre d'una caixa de birra o són dos?
2: No, és una, en plan...
1: És una caixa de birra i tu la poses a sobre. A sobre. I tu a sobre d'aquest.
0: Sí,
1: llavors vas posant a sobre.
2: Amb una grua, amb un arnès, que t'enganxa una grua...
0: Clar, evidentment.
1: Home, no et deixaran caure.
2: És molt típic de festes majors i crec que no ho he vist aquest any.
0: Que guapo, tio.
1: Escolta'm una cosa, saps algun rècord que s'hagi fet amb el lanzamiento de morcilla?
2: Sí, jo ho he dit. El rècord està en 10 morcilles tirades. No, 10 pastissets tirats.
1: 10 pastissets,
2: En 3 tirades de morcilla, 10 pastissets.
1: Anem nosaltres i ho destrossem
2: tot. O sigui, de 12 pastissets que hi ha allà dalt, 10 s'han tirat.
1: Anem a la meva secció, vols?
0: Per exemple, jo crec que es podria fer... De què vols parlar avui, Martí?
1: Mira, avui parlaré de coses inútils que han passat a Sant Cugat aquest curs. Primer de tot, 7 de setembre del 2025.
2: Comencem forts,
1: Comencem, molt bé el curs. Vam començar el 6, doncs el 7. Va haver-hi un eclipsi de lluna.
0: Vamos.
1: Alguna vegada algú ha sabut què és?
0: Sí.
1: O sigui, eclipsi de lluna. Vale, jo t'entenc l'eclipsi de sol. L'eclipsi de lluna és quan l'eclipsi de sol és quan la lluna es posa davant del sol. Fantàstic. El sol és quan es posa... O sigui, l'eclipsi de lluna és quan el sol es posa davant de la lluna? No, perquè llavors es veu el sol i no la lluna.
2: La lluna, la pruna?
1: I no es pot posar davant de la lluna perquè llavors
0: no,
1: ens socarraríem.
0: Saps quan crec que és quan la Terra es posa enmig del sol i la lluna.
1: Bueno, és igual. Ha sigut una cosa inútil que ha passat a Sant Cugat, però bueno, 7 de setembre del 2025. Dos dies després, un home amb un punyal a Sant Cugat.
2: Ostres.
0: Un punyal amb un machete, què era?
2: Era un machete,
0: ah, això, era un machete.
2: Perquè me'n recordo de titulars.
1: Un machete.
2: Me'n recordo del vídeo de l'home que hagi despullat donant voltes pels carrers de Sant Cugat amb
1: I,
2: un machete.
1: I donant cops a un fanal. Bé, 20 de desembre, passem, ens calmem una mica.
0: Nadal.
1: Nadal, bueno, estem arribant a Nadal. Patada de retrovisors. Uns quants dies, no només el 20, uns quants dies. 2025, recordo això, perquè ara passem al 2026. 5 de gener del 2026. Arribada de Reis Max i la nevada fake.
2: Nevada fake.
1: Van dir, sí, a Sant Cugat nevarà, no ha nevat.
0: Fake neu. Ha plogut. Fake neus.
1: Ha plogut. Hòstia, mare.
0: Fake news o fake neus.
1: Ha plogut.
2: Comèdia.
1: Més coses inútils que han passat a Sant Cugat. Doncs mira, 21 de gener del 2026 hi ha la peste porcina i la gent que no feia cas i segueix sense fer-ne cas. Efectivament.
2: Però no, si no teníem prou amb el Covid-19, la peste porcina africana va arribar... Sí. Partit Popular Andaluz?
1: No!
0: No! Prou. Jo no la volia dir. Jo no la volia dir.
1: S'ha dit aquest... Des del 21 de gener que es diu això. Prou.
2: Seguim.
0: Prou.
1: 2 de juny. Passem del 21 de gener al 2 de juny. Hem fet un salt gran, però l'hem hagut de fer perquè hi ha la pel·li a Collserola.
2: Ostres.
1: Ja no us en recordàveu, eh?
2: Home, sí que me'n recordo.
0: La pel·li.
1: La pel·li a Collserola.
0: American Film?
2: No, era la pel·li on estava aquest, el tio de Gladiador. Sí. Com es diu?
0: Tom Holland, no.
2: No, Tom Holland.
1: Tom Holland està fent Spiderman.
0: Tomás Holanda.
1: L'Epiderman. Escolta una cosa, saps què més...
2: L'altre dia van fer una col·labo amb Spiderman...
1: El Messi.
2: I el Messi, eh?
1: Sí.
2: No sé si ho has vist, Joan.
0: Messi-man.
2: No, però...
0: Oh, wow.
2: No, que arriba el Messi buscant l'Spiderman i... Sí.
1: Sí.
2: Està buscando Spiderman.
3: Sí, què passa? Sí.
1: Mira, de fet, el pots buscar. Joan, busca'l.
0: No.
1: Busca l'anunci, please. Jo segueixo. 30 de juny del 2026. Els dibuixos del xiprer cremat. Són més inútils...
2: Solidaritat amb el xipre, eh?
1: Sí, solidaritat amb un arbre.
0: Els nens... A veure, ja tenim... Mira, som ciutat... Mira, Sant Cugat és una ciutat agrària. Per què? Perquè cremem pidanxandri, cremem xipre...
1: No, s'ha cremat.
0: Que és, ara quin és el punt? Cremem una altra cosa?
2: No, però el pidanxandri aquest any se li ha caigut una branca...
1: Ah, no, xip... és que puc seguir la meva secció?
2: Però aquí estàs superdesordenat, això, no? Perquè estàs parlant d'una cosa... Després...
1: No, perquè... Jo
2: no
1: estic
2: vas
1: dient...
2: per ordre cronològic.
1: Ho he anat per ordre cronològic, l'únic que se'm va oblidar i llavors ho vaig posar després. Fa 10 mesos, el pidanxandri perd la seva branca més singular. L'únic que això no era com a cosa inútil, perquè no va ser molt inútil, la veritat.
2: Una tila.
1: Però sí que és cert que va ser bastant inútil.
0: Està desbalancejat, ara, el puto pidanxandri.
2: Sí, cuidado. Eh?
0: Ara porta un disbalanç.
1: Ara, perquè... ojo, eh? Ara,
0: ojo, perquè
1: se pot caure. Més coses inútils.
0: El Martí?
1: No. Les ressenyes del pidanxandri.
2: Hi ha ressenyes del pidanxandri?
0: Què diu les ressenyes del pidanxandri?
2: Un 3, està desequilibrat.
0: Està irregular.
2: Irregular, eh?
1: Mira. 883 ressenyes.
2: Què dius tu ara?
0: Sí.
2: Però d'on surt això?
0: Espera, anem a veure què ens diu. Espera, Martí, vols que veiem què ens diu la gent? Hola?
2: Hola, aquí ressenyes del pidanxandri, digue'm.
1: Hi ha ressenyes, com sempre, bones. Al final són... El pidanxandri és mucho más que un árbol, és un símbolo indiscutible de no sé què, no sé quantos. Però després tens...
0: Callar-se, que no
1: són les ressenyes, les ressenyes dolentes. Vale? Perquè sí.
0: El puto arbre cagant-se en tot i... No!
1: Me cago en tu estampa! Hi ha ressenyes dolentes. Me'n vaig al Google Maps, entro al pidanxandri i les ressenyes dolentes són...
0: Atenció.
1: Ojo, Són...
0: Està llegint. Martí?
1: Muy bonito, pero con las políticas de l'Ajuntament de Sant Cugat creo que no lo volveré a ver. Solo queréis vuestra parte de Collserola para vuestros caballos, vuestros restaurantes, masías. Eso sí se puede ir con coche hasta ellos. ¡Vergüenza! Mientras os cagáis un deporte como el mountain bike, con su propio nombre indica.
0: Vais en contra... ¿Os cargáis o os cargáis?
1: Os cargáis.
0: Ah, vale.
1: Y sí, os cagáis.
2: Entre castellà del Martí...
1: Vais en contra de los negocios que venden bicis. Y en vuestro pueblo...
2: De vuestro propio pueblo.
1: Pueblo. Es que... Y en los siguientes, los runners, ¿no? Y después, ¿qué? La única vía de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos para evadirse. Vergüenza, Ayuntamiento de Sant Cugat. Os vais a quedar solos, aunque eso es lo que queréis, vuestra parte de Collserola para vosotros solos. Pues lo conseguiréis, qué triste, qué egoísta, así que mala gestión.
2: Quina ràbia que porta aquesta persona,
1: eh? I no ha posat ni un punt.
0: Molt bé.
1: Una estrella.
2: Una estrella.
1: Un buen sitio para llevar al peo a mear.
0: Al peo.
2: Al peo, estàs segur que porta...
1: Sí. Un lugar hermoso, una estrella.
2: Però no entenc per què la gent posa una estrella. O sigui, no entenc quin valor de... No entenc.
1: Un lloc més a la zona de Collserola. El fet de que el pi d'en Xandri estigui apuntalat fa que sigui més original. Res més que això. Dos estrelles.
2: Professionals, al final.
1: Totalment. I et diré, entorn bonic, però hi ha milers de persones. Gens tranquil. Milers de persones, eh? El pi d'en Xandri.
2: Milers de persones.
0: Què és, la, la punyetera ràbia allà o què?
2: No, no, no, ràbia el pi d'en Xandri. Pròxima festa major.
1: Ei, doncs jo ho veig, eh? Jo la veu. Més coses inútils. Perquè en tinc una més.
2: Va, cinc més i
1: no,
2: tanquem el programa.
1: No, no, tinc una més.
0: Que és inútil. Jo sí. Crec que sí.
2: Jo crec que sí.
1: En tinc una més. Coses inútils, però que això ja és de tot l'any, perquè al final tot l'any està i tal. Les ressenyes...
0: Atenció, eh? Atenció a lo que... Espera el que dirà.
1: Tu te'n vas... Vale, és que vull que ho...
2: Martí, tens pocs minuts.
1: Vull que ho endivineu, vale? Pi d'en Xandri, que per cert, en castellà és Pino del Xandri,
0: el Pino del
1: el Xandri. Pino del Xandri, clar. Vale? Tu te'n vas una mica més amunt. Saps què hi ha, no? El Pantano de Can Borrell.
0: Hòstia, el Pantano... bueno, Pantano.
1: 3,9.
2: Hauríem de treure les ressenyes de Google per llocs que no es pot controlar. Vull dir, tu no pots controlar un pantà.
1: 377 ressenyes, unes quantes amb una estrella.
0: A veure. A veure, anem a...
1: Tot i que han actualitzat el panell informatiu de la fauna i flora, malauradament he de posar una estrella en aquest magnífic indret de Collserola. És trist com l'Ajuntament de Sant Cugat té immerescudament sotmès aquest indret màgic del parc, totalment abandonat, i aquest manteniment des de fa anys. Dificultat moderada.
2: Moderada.
1: No, no, posa ja, directament. Següent. Parc...
2: Mentida.
1: Parc natural, molt poc cuidat, i el pantano resulta inaccessible. Home, que jo sàpiga, el pantà es fa dos passos i ja està, eh? Sí, però...
0: És baixar una punyetera cuesta i ja està, o sigui...
1: Petit detall. Tot sec. Com que tot sec? A veure, xaval, un moment, o sigui, això és de la calor.
0: Eh? Perdó? Que això que està tot sec,
1: és,
0: ja, ja.
1: És de la calor, o sigui, no... No, nosaltres crec que no podem decidir si està tot sec o no. No?
0: Fa...
1: Clar. Fa. Bé, bonic lloc, però mal conservat. Una estrella. Ah. M'encanta, una estrella.
2: La gent no entén el criteri de... Crec que té cert dèficit.
1: Ho han deixat molt bonic.
0: La gent té molt dèficit.
1: Ho han deixat molt bonic. Dos estrelles.
2: Pots mirar les ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat?
1: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ho mirem tranquil·lament, mira... Tot Sant Cugat, Monestir de Sant Cugat... Aquí, Ajuntament de Sant Cugat.
0: Atenció.
1: Que, per cert, al costat de l'Ajuntament de Sant Cugat, al mateix edifici hi ha persianes de Sant Cugat del Vallès.
0: El diablo!
1: Per la vostra
0: la
1: informació.
0: La persiana, mano.
1: Si algun dia ho voleu saber, doncs... Pues... Està, vale?
2: Els dislexis són persianes.
1: Totalment. Moment, que se m'ha mort el Google. Ara.
2: Martí, tens...
1: Cas de la vila de Sant Cugat del Vallès... menos concurrido de lo habitual, ¿vale?
0: Que és ja. A dins també una punyetera ràbia, ja el Xema...
1: 3,6!
0: Ui!
2: Ostres!
0: Ui, l'administració pública! Ui!
1: 394 ressenyes, menys que el pi d'en Xandri.
0: Bueno, a veure...
2: Pi d'en Xandri for president, eh?
1: Jo ja estic veient, tio.
2: Vale, digue'ns 3 o 4 i acabem el programa, Martí.
0: No, no, una.
1: Bon dia.
2: Una.
1: Vull compartir el passotisme i la mala educació de la gent. Soc veïna de Collfabà i adjunto fotos de gossos dins del parc que està davant de la guarderia, no, llar d'infants municipal Cavall Fort. Algun inclús sentat en un banc. El gos.
0: Sí, una foto un gos.
1: Sí.
0: Vaya prime.
1: Sí, sí. Una estrella. O sigui, la meva ressenya és contra la gestió d'aquesta entitat a l'hora d'organitzar els espais de festa major. Ep! Divendres, dissabte, diumenge, ens han col·locat activitats tot el dia i de nit en la pista de l'escola Joan Maragall. Espai petit i envoltat de vivendes com si no hi haguessin descampats per organitzar aquests esdeveniments. Una estrella a l'Ajuntament de Sant Cugat.
0: Prime. Fins aquí el programa d'avui. Se'ns ha passat molt ràpid aquests doncs, 55 minuts que portem de programa i res, doncs, molt bonic.
1: I com que ens diem l'hora dels joves però hem de fer 57 minuts, hem de plegar aquí.
2: Exacte. Sí, i també clar, cal remarcar que com que és l'últim programa d'aquesta temporada, volem dir-vos que tingueu un molt bon estiu.
1: Ah, exacte.
0: Hem de definir aquesta temporada amb una paraula. Jo dic convidats.
1: No, és que ja ho vam fer, això.
0: Ah, ja ho vam fer?
1: Sí. A la temporada passada.
0: Bueno, doncs ho hem de fer ara.
1: No, no, ho hem fet el programa passat.
0: Val.
1: Ens veiem. Adéu-siau.
2: Adéu-siau, que vagi molt bé.
0: Us estimem.
2: Bon estiu.
0: Ens tornarem a escoltar.
1: Exacte.
2: Ah, escoltar.
1: Us estimem molt i potser l'any que ve ja no som tan joves. Vinga.
2: Adéu-siau. Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: Avui comencem una nova secció amb Helena Minués, en la qual volem abordar el tàndem entre la cultura i l'educació per a la millora de la qualitat de vida de les persones. Helena, explica'ns una mica quina és la filosofia d'aquesta proposta.
6: Bé, bon dia, Sara. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Em fa molta, molta il·lusió ser aquí. Una mica la idea que tenia per aquesta petita secció és centrar-nos en la cultura no només com a font d'entreteniment, sinó posar l'èmfasi en les arts, enteses en un sentit ampli, és a dir, com a motor de canvi. Com les arts, en parella, no?, amb l'educació, ens poden ajudar a crear doncs, persones més felices, més compromeses, amb pensament crític. Una mica aquesta seria la idea.
5: Doncs molt bé i molt necessari en els temps que corren, en què creixen els discursos d'odi a les xarxes i no sabem a vegades com combatre o desmuntar totes aquestes mentides.
6: Correcte, sí. Jo entenc que ens estem acostumant doncs, a uns discursos que van molt ràpid, a missatges molt... que es crea aquesta bipolarització creixent, no? Aquesta tendència doncs, a missatges curts, a les xarxes que quasi ens bombardegen. I és necessària també, entenc, una pausa, un moment per la reflexió, un voler potenciar també el pensament crític des de les aules, per, d'alguna manera, tenir una ciutadania del futur més compromesa. I en aquest sentit, m'agradaria, Sara, parlar de unes paraules que va tenir fa uns dies la Manuela Carmena, jurista i exalcaldessa de Madrid, que va inaugurar un màster a la Universitat de Barcelona. I en la seva conferència em va semblar molt interessant perquè va reflexionar sobre la bondat, que és el que entenem per bondat, no? Un valor que ella relaciona estretament amb l'empatia, amb la intel·ligència emocional, amb aquesta capacitat per crear la força, potser, per transformar la realitat. Llavors, per transformar aquesta realitat que sovint ens aclapara, no? Ara estan passant tantes coses al món que ens desborden i moltes vegades no pots ni escoltar les notícies perquè et paralitzes. D'alguna manera, per transformar la realitat hem de ser capaços de tenir un pensament crític, de ser empàtics i de comprometre'ns. Aquí rau, d'alguna manera, el que la Carmena parlava de bondat, la capacitat d'empatitzar amb l'altre, sí? I en aquest sentit, les arts, que moltes vegades queden com molt denostades o com molt supèrflues en els currículums escolars, crec jo que tenen molt de potencial per potenciar aquesta capacitat d'empatitzar amb l'altre.
5: Tu creus que es pot ensenyar l'empatia?
6: No és que es pugui, és que s'ha d'ensenyar l'empatia. De fet, Sara, crec que els currículums d'avui en dia estan molt centrats en els coneixements teòrics. És a dir, no han de deixar d'existir aquests coneixements teòrics. I han de ser, hem de saber, doncs, hem de conèixer les matemàtiques, evidentment, tot aquest contingut, aquest bagatge hi ha de ser. Però a la vegada ens hem de centrar en l'emoció. Què és allò que ens emociona? Què és allò que, en definitiva, ens fa humans? No només el coneixement, sinó també fomentar el pensament, l'emoció, l'alegria.

0: i evidentment, el que comentaves ara, la capacitat per empatitzar, i això s'educa, Sara.
1: Tu també deies que les arts i l'educació artística queda massa sovint oblidada. Quins reptes hi ha perquè això no passi i estigui més present? Com es podria fer perquè fóssim més presents a la societat?
0: Sí, a veure, jo m'agradaria també a defensar que l'educació no només està en l'àmbit de les escoles, no? Moltes vegades, com a mares, pares, responsabilitzem de tota l'escola i sembla que l'escola al final ho hagi de fer tot. Hagi de fomentar l'empatia, fer doncs això, ciutadans crítics, compromesos, etc. En aquest sentit, jo entenc que l'educació passa també, evidentment, a l'escola, a l'institut, a la universitat, però també passa al carrer, a la plaça, al mercat, a la llibreria. És a dir, defensem aquesta idea d'educació 360, no? Que és holística, que ho impregna tot. Llavors, amb la pregunta que em feies, no? És veritat que les arts queden molt sovint, pel meu entendre, massa sovint oblidades. I cal més diàleg entre el que seria, al meu entendre, els centres educatius o allà on es fa educació reglada, d'alguna manera, i tots els equipaments culturals que d'alguna manera queden també dins d'aquest radi d'educació 360. Em refereixo a biblioteques, em refereixo a museus, però també em refereixo a un paper molt important dels centres cívics com equipaments també culturals de primer ordre, no? En aquest sentit, per formar futurs ciutadans compromesos. I també penso, Sara, que evidentment tot passa per recursos i al final, si volem potenciar les arts dins del que seria el currículum escolar, doncs calen més recursos, calen persones formades, formació dels mestres i les mestres, i evidentment cal temps, és a dir, moltes vegades atapeïm els currículums o veiem que hi ha molta, molta teoria i la reflexió necessita temps. I l'art necessita temps. I al final és temps per estimar l'art i temps per fer art.
1: Què creus que ha de venir primer? Fer-lo o estimar-lo?
0: Jo sempre penso que no fas res si abans no ho estimes. Llavors, t'han d'ensenyar a estimar, igual que deies ara, no? S'ha d'ensenyar a empatitzar, empatitzar amb el dolor de l'altre, empatitzar amb el que passa avui dia a Gaza. T'ho han d'haver ensenyat abans. Has d'haver après a estimar per estimar després.
1: Molt bé. I durant aquestes pròximes setmanes que t'anirem sentint aquí al Faves Comptades, de què ens parlaràs, Helena?
0: Doncs bé, les properes sessions ara les vull dedicar a veure exemples més concrets. Mm-hmm. Potser avui hem fet una reflexió general. Veurem en aquests propers dies com aquestes soft skills, que s'han anomenat, aquestes habilitats toves, aquestes competències socials que ens permet l'art, com es poden anar desenvolupant amb exemples més concrets, mitjançant el teatre, el cinema, la literatura, etc.
1: Perfecte, estarem esperant-ho. Hi ha alguna de les arts que sigui per tu la més preferida?
0: Jo sempre tinc una certa predilecció per la literatura, Sara, perquè penso que és tan universal i junt amb la música, no? Són llengües que arriben a tothom de forma molt fàcil i molt directa. Però totes les arts, en realitat, són meravelloses i crec que cal defensar-les i cal lluitar-les.
1: Doncs anirem descobrint-ho a poc a poc. De la teva mà, Helena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Sara. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Avui a la secció de Ciències de Faves Contades tornem a fer parada al sincrotró Alba, l'accelerador d'electrons que tenim aquí al costat, a Cerdanyola, i que ens ajuda a observar i entendre la matèria gràcies a la potent llum de sincrotró que produeix. Avui parlarem d'una infraestructura tecnològica d'avantguarda que s'hi acaba d'inaugurar, el projecte INCAEM. I per conèixer què és l'INCAEM, avui ens acompanyen la Laia Torres Aribau, que és de l'Oficina de Comunicació de l'ALBA, habitual en aquestes converses. Què tal?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: També avui ens acompanya la Laia Bagués, que és científica del sincrotró ALBA en el projecte INCAEM. Molt bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
0: I en Jordi Arbiol, que és investigador i CREA, líder del grup Nanoscòpia Electrònica Avançada a l'ICN2, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, a més de coordinador científic del projecte. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bé, doncs ja hi som tots. Laia, avui super ben acompanyada per parlar d'aquest nou projecte que posa'ns una mica en situació de
1: sí,
0: què va.
1: Sí, totalment, és que l'INCAEM és un projecte gros. Avui tenim una representació de les persones que hi participen, no? Però deixeu-me posar-vos en situació. El projecte va començar l'octubre del 2022 i ha acabat ara el desembre d'enguany. La setmana passada, de fet, en van fer la inauguració oficial en un acte que van fer el sincrotró ALBA. Ara ho desgranarem amb la Núria i el Jordi, però per resumir-vos-ho, l'INCAEM és una nova instal·lació científica. És única per a l'estudi de materials i tecnologies que promoguin les energies verdes i una economia sostenible. Amb aquestes paraules estem parlant de materials per fer bateries, vehicles elèctrics, plaques solars, tot el que tindria a veure amb energies verdes. Físicament, els laboratoris de l'INCAEM es troben a l'ALBA, però ha estat impulsat conjuntament pel sincrotró, l'ICN2, que ja l'has mencionat, l'ICMAP, que és l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, i el PIC-IFAE, que és el port d'informació científica de l'Institut de Física d'Altes Energies, que perquè us situeu, tots són centres de recerca que estan situats a l'Autònoma, per allà al voltant. I el projecte s'emmarca en el projecte de materials avançats del programa Plans Complementaris, que està finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Generalitat de Catalunya, amb el suport del fons Next Generation de la Unió Europea.
0: Doncs,
1: falca feta.
0: Com i situats.
1: Ah, exacte.
0: Però anava a dir que un altre projecte que es fa en col·laboració, que es fa compartint sinergies, fent xarxa. Comencem amb el Jordi. Jordi, aquesta infraestructura, ara debatíem si és INCAEM o INCAEM, Quin tipus d'instrumentació inclou?
3: Hola, doncs sí, inclou diversos tipus de microscopis que després l'avantatge que tenim és que estan lligats a diferents línies de llum sincrotró. Llavors, per començar, aquests tipus de microscopis ens ajuden a veure els àtoms i a partir de visibilitzar com aquests àtoms estan formant la matèria, podem entendre els processos que, en aquest cas, en materials dedicats a aplicacions en energia, ens permeten entendre els processos aquests pels quals podem obtenir aquestes noves fonts d'energia. Llavors, aquests microscopis n'hi ha des de microscopis electrònics, que en comptes de llum visible o fotons treballen amb electrons, o microscopis de forces, que són microscopis de forces atòmiques o forces túnel, que ens permeten també visibilitzar les superfícies dels materials i veure també els àtoms com reaccionen davant de processos químics o processos físics.
0: Mm-hmm. I en el teu cas, Núria, per exemple, el teu paper dins d'aquest projecte com a científica d'un dels laboratoris, quin és?
2: O sigui, jo bàsicament estic com a responsable d'un d'aquests microscopis que formen part de la infraestructura, en aquest cas el que és un microscopi de transmissió d'electrons, que se'n diu. I fins ara, bàsicament, el que hem estat fent com a part d'aquest projecte és vetllant per la instal·lació, la preparació de les sales perquè on s'ha d'instal·lar aquest microscopi, i hem començat a fer també la posada en marxa d'aquest instrument i alguns dels accessoris que venen amb aquest instrument, i començar a fer alguns testos per entendre com funciona l'equip i poder-lo posar en marxa quan entrem en operació, que bàsicament això vol dir quan obrim el microscopi als usuaris, a la comunitat científica que pugui venir a fer-lo servir.
0: O sigui que ara mateix l'esteu tastant, no?
1: Sí,
0: esteu perquè... en un període de proves, diríem.
2: O sigui, estem finalitzant el període de proves, diríem. Uh-huh. O sigui, estem finalitzant per poder començar a posar en marxa a partir de l'any que ve.
1: Sí, a punt de posar-li el llacet de... per ser estrenant, no? O sigui, en el fons aquests dos anys han sigut, bueno, corregiu-me vosaltres, el disseny i la, bueno, el disseny o la compra, la idea que hi posaríem, i ara ja tenim la instrumentació, llavors, tots aquests microscopis que parlaven, uh-huh, a l'Alba físicament i gestionats per aquests centres que he mencionat.
0: Quins tipus de materials o de projectes pot estudiar l'INCAEM?
2: O sigui, la idea és que l'abast de materials és bastant gran, no? O sigui, pot estudiar materials que van des d'intentar millorar, no?, en temes d'energia per obtenció d'energia neta i tecnologies sostenibles, materials que ens ajudin a millorar la nostra vida quotidiana, temes de salut i medi ambient, o temes d'innovació industrial i competitivitat. Per exemple, si parlem en el cas d'energia neta i tecnologies sostenibles, aquests instruments, no, ens permeten, que és el que comentava el Jordi, podem anar a veure, no, a escala atòmica, però és que, a més, podem anar a veure les reaccions que estan passant quan fem servir els dispositius. Per exemple, quan tenim una bateria funcionant, podem anar a mirar quan carreguem i descarreguem la bateria i analitzant el moment en què s'està produint aquesta càrrega i descàrrega, i això bàsicament ens permet optimitzar, no, aquests materials. Un seria el cas de les bateries, un altre, per exemple, és tot el tema de catalitzadors, no? Que catalitzadors al final són materials que ens permeten fer processos més ràpids o més fàcils, i per exemple hi ha un dels casos que és com l'obtenció del que se'n diu hidrogen verd, no, que es pot fer servir per piles o per combustibles, i llavors el que a nosaltres ens interessa aquí és trobar nous catalitzadors o catalitzadors que ens permetin l'obtenció d'aquest hidrogen verd que normalment es treu de l'aigua en comptes de combustibles fòssils. I el Jordi, no sé si vols explicar aquí alguna miqueta més, extendre, perquè sí que vosaltres teniu justament un cas d'un estudi sobre això de catalitzadors en hidrogen.
3: Sí, justament. O sigui, la Núria ho ha explicat perfecte. Es tracta una mica d'anar a escales que no es poden veure amb, és a dir, amb instruments normals. I l'avantatge de tenir-ho al sincrotró és poder-ho relacionar amb diferents tècniques alhora. Per això dintre de l'INCAEM, del títol, posem aquesta part que és in situ, que vol dir veure els mecanismes tal i com estan passant mentre està treballant els processos, i també correlatiu, vol dir que podem mesurar-ho en diferents tipus de microscopis diferents i de cada un veure diferents parts del procés. Per exemple, com ha dit la Núria, que és la que s'encarrega en aquest cas del microscopi electrònic, en el microscopi electrònic podríem arribar a veure els àtoms. I això que ha dit ella d'un procés en el qual podem obtenir hidrogen verd, sabeu que l'hidrogen és un dels combustibles del futur.
0: Sí.
3: Perquè és un element que no contamina, no? I les reaccions tu pots tenir com un gas, fent servir el gas natural, per exemple, però quan es crema produeix CO2, i aquest CO2 doncs, és contaminant, com sabem, amb tots els processos de gasos hivernacle que estan provocant el canvi climàtic. En el cas de l'hidrogen, quan es crema, produeix aigua, i l'aigua és neta, és simplement vapor. Llavors, en el cas del procés químic, imagineu un material catalític que és només un material que el que fa és agafar la molècula d'aigua, que d'aigua en tenim moltíssima, en els mars, oceans, rius, llacs, l'únic que hem de fer és descomposar aquesta molècula d'aigua, trencar-la. Però per trencar-la necessitem que hi hagi un material que l'oxidi, la redueixi, trenqui aquest enllaç atòmic. I en aquest cas, dintre d'aquest tipus de microscopis, hauríem de poder arribar a veure aquest trencament i veure com actuen aquests catalítics, que poden ser metalls o òxids, veure com van canviant les propietats, si s'oxida, si es redueix, quins canvis es produeixen allà, o com canvia l'estructura d'aquest material quan trenca aquestes molècules d'aigua. I això veure-ho mentre està passant, durant el procés químic de la reacció.
0: És fascinant, no? Sobretot des del desconeixement i veient-ho des de fora, escoltant el que expliqueu. INCAEM, ho hem explicat, combina microscopis, llum de sincrotró i supercomputació. Per què aquesta combinació i què és el que aporta que abans no es podia obtenir?
3: Exacte. Fixeu-vos, per exemple, el microscopi que en aquest cas s'ha instal·lat a Alba, que s'està instal·lant, i la Núria ho sap prou bé, ara acabarem d'instal·lar-lo a finals de desembre. és un dels primers microscopis d'aquestes característiques. O sigui, al món se n'han instal·lat dos o tres i aquest serà el tercer o el quart. Llavors, l'avantatge d'aquest és que és un dels únics que està posat en un sincrotró, d'acord? I això ens permet que tots els experiments que estem fent dintre del microscopi podem treure la mostra i posar-la també en una de les línies sincrotró, amb la qual cosa podem fer diferents experiments amb diferents microscopis i diferents línies amb la mateixa mostra. Per tant, un mateix material es pot visualitzar des de moltes perspectives diferents. I la gràcia de tenir el supercomputador connectat a través dels microscopis és que podem automatitzar tot el que és l'anàlisi de dades. Penseu que els processos aquests passen durant una escala temporal molt ràpida, però generen moltes dades d'imatges, d'espectres, etc., que s'han de poder computar automàticament d'alguna manera. I així és, aquí és on entra la intel·ligència artificial. Estem desenvolupant també algoritmes d'intel·ligència artificial que ens permeten automatitzar no només ja els moviments del microscopi, que podríem arribar a controlar que el microscopi treballés sol, sinó que, a més, ens ajuden a analitzar les dades per tenir molta estadística, per tenir moltíssimes dades que ens acabin donant la resposta adequada a aquell procés.
0: De fet, ara li preguntem a la Núria, no? Del fet que participi el PIQIFAE, deduïm que una infraestructura com aquesta ha d'anar acompanyada precisament d'una infraestructura de dades a l'alçada per poder gestionar-ho, no?
2: Sí, bueno, és el que acaba d'explicar-vos el Jordi, o sigui, poca cosa més menys podria afegir aquí, no? Però l'idea és aquesta, no? Que és l'idea de l'INCAEM va ser pensar, no?, que no només volíem una infraestructura d'instruments, sinó també tenir aquesta infraestructura digital que ens permetés fer control automatitzat dels instruments i també accelerar els processos d'anàlisi de dades, no?, a través de la intel·ligència artificial. I per poder fer tot això, o sigui, necessitàvem un col·laborador o un participant com el PIQIFAE.
0: I aquests microscopis, qui els utilitzarà? Jordi?
3: Doncs tenim una sèrie de científics de microscopia, en aquest cas la Núria és un d'ells, que ajudaran els usuaris, tant acadèmics com industrials, per desenvolupar aquest tipus d'experiments, perquè necessitem gent amb una llarga experiència que sàpiga molt de microscòpia, en aquest cas, i que també entengui els materials. I la Núria és un clar exemple de ha fet un doctorat, un postdoctorat molt llarg, i ara té tota aquesta experiència per aplicar-la a tots els diferents usuaris, tant acadèmics del campus de tot Catalunya, però també de la resta de l'Estat i d'arreu d'Europa.
1: Mira, Jordi, una pregunta, tot i ser de la casa, també necessito saber. Entenc que serà igual l'accés en aquests microscopis com les línies de llum, en el sentit ara que parlava, no ben bé. És a dir, són científics que no són d'Alba, qui volia anar a parar, eh?
3: Exacte. És a dir, sí que hi ha una part de recerca que es farà directament des d'Alba, perquè els científics d'Alba també fan recerca. També hi haurà una part dedicada als la resta de partners o col·laboradors que hem ajudat a que tot això funcionés, però el gran motiu pel que Alba desenvolupa totes aquestes tècniques és per donar-la a la resta d'usuaris, és a dir, a la resta de gent tan acadèmica com industrial. I això es farà a través de processos que la User Office o l'oficina d'usuaris d'Alba gestionarà de manera molt semblant a com ho fa amb les línies sincrotró. Per tant, s'obren una sèrie de propostes, o el que es diu calls, són com crides, no?
1: Durant sí, convocatòries, no? Sí.
3: Convocatòries, exacte. En les quals els diferents científics o gent de la indústria poden aplicar, presentar la seva proposta, i aquestes propostes són avaluades per comitès externs científics i industrials que tenen un gran coneixement. Llavors, si ells validen que aquestes propostes són interessants i que el que es vol fer pot aportar llum als seus problemes, com per exemple millorar materials que després es puguin aplicar a la indústria, en aquest cas dedicada a l'energia, doncs aquestes propostes queden aprovades i llavors el sincrotró proveeix aquests usuaris, tant industrials com acadèmics, de temps gratuït perquè puguin desenvolupar els seus experiments.
0: Bé, una pregunta facileta, per qui la vulgui respondre. Quan parlem de transició energètica, a què ens estem referint?
2: Bueno, ja vaig jo. O sigui, normalment la transició energètica bàsicament és aquest procés, no, del que volem fer és el canvi del sistema energètic que tenim actual, bàsicament, cap a un model que sigui més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. I llavors, bàsicament, l'objectiu és reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim i la dependència dels combustibles fòssils, com seria, bueno, del carbó, el petroli i el gas, i començar a utilitzar fonts d'energia que siguin més renovables, com seria l'energia solar, eòlica, o la biomassa. O sigui, aquesta seria una mica l'idea de la transició energètica i és el que intenta, no, amb el projecte INCAEM, pues, tenir un espai per estudiar projectes, no, que estiguin en aquesta direcció una mica.
0: Doncs ara li preguntarem al Jordi que ens doni algun exemple, perquè, clar, aquest tipus d'equipament i recerca té un impacte real en el nostre dia a dia. Això jo crec que no cal que li donem més voltes. Això com pot traduir-se en objectes que nosaltres utilitzem o en l'energia que fem servir a casa?
3: Sí, per exemple, com hem comentat abans, no? La producció d'hidrogen verd, és molt cara, perquè normalment es fan servir materials catalítics que estan basats en platí o iridi, que són elements molt cars i escassos. Doncs, per exemple, amb aquest tipus d'experiments que es fan o de recerca, ens permet obtenir materials basats en elements més comuns, com poden ser el ferro o el níquel, que són abundants a la Terra i no són tan cars, per obtenir estratègies que funcionin gairebé tan bé com el platí o l'iridi. Per tant, es baixen els costos i l'impacte econòmic és molt més baix. Per tant, podem produir aquestes noves energies amb materials molt més barats i amb processos que redueixen els costos. O, per exemple, desenvolupar cel·les solars amb nous materials que siguin més barats, més flexibles, menys pesats i que es puguin aplicar, per exemple, en superfícies corbades, com seria el sostre d'un cotxe, per exemple. Llavors, tots aquests desenvolupaments ho podem fer gràcies a entendre com és el material allà a baix a escala atòmica.
0: Clar. La pregunta per acabar, per als dos, per la Núria, per al Jordi, què espera INCAEM aconseguir en els pròxims anys? És a dir, ja teniu algun projecte concret a la vista o reptes que us agradaria afrontar?
2: Bueno, començo jo. Si jo, de moment, aquest mes com a repte personal és vull veure-ho en marxa i que comenci a funcionar. No? Després de portar dos
1: que
2: anys
1: no és poca cosa,
2: instal·lant, no? Posant en marxa la infraestructura, no és poder veure per fi, no, com funciona això, com les diferents institucions que estan implicades col·laboren i com s'empeny això endavant una miqueta. És com més el que m'agradaria veure i espero que, bueno, que pugui ajudar a molts projectes de recerca a tirar endavant.
0: Sí. I el Jordi?
3: No, totalment d'acord amb la Núria. És ara que per fi sembla que ja està tot fet, ha sigut molt llarg. La Núria ho ha patit molt, això. Vull dir, és de la que s'ha implicat més, per exemple, en un dels microscopis. Després n'hi ha quatre més. O sigui, hi ha tota una bateria d'equipament. Però el que s'ha de veure és ara no veure. O sigui, hi ha convocatòries obertes d'altres projectes en les quals s'estan demanant recursos per poder materialitzar aquesta recerca que volem fer d'investigació, i tant amb cel·les solars com amb nous catalítics com amb bateries, també moltíssim.
0: Doncs res, nosaltres esperarem el fruit de la vostra feina, perquè la nostra realitat és una altra. Nosaltres l'únic que fem és esperar els resultats que obtingueu, que no dubtem que seran satisfactoris i beneficiosos per la societat. Moltíssimes gràcies, Jordi, Núria, Laia. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins a la propera.
3: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal, ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat, la Joana i jo. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode, tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm,
1: no.
0: I principalment com el porta endavant, diu que és perquè així no s'ho aguantar...
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja... Jo ho trobo correcte, eh? Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo, són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets... Depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Sí, un pam o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja ve tot.
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir, i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que es quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Quines verdures? Torna-les a
1: repetir. L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de
1: la
0: ser
1: ceba,
0: grossa?
1: No,
0: ser normal,
1: la ceba
0: tot...
1: a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba
1: tot això...
0: tendre?
1: No, ceba veia.
0: Vale.
1: De tendre també. La
0: també
1: tendre, si volem,
0: fer-ho?
1: També podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat. Li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, eh? No gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt,
0: l'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'avi calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda molt dulça.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina com la nostra, perquè no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra i ella cada dia més.
0: Uh-huh.
1: I també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això. I va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats. I això passa amb l'arròs, passa amb tot. L'aigua ha de bullir sempre. I aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors, l'endemà, treus la malla aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls queden molt, molt tous. Queden, es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Oh, sí. Llavors, l'única cosa, si no t'agrades el porro, el treus una mica, o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé, del birranxi, eh?
1: D'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixos una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles, i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou, tubíssim, tubíssim queda. I llavors això, què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica, i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat, al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim tot això.
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar. Allò que és tevi... Ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera en un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment determinat.
1: Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps, ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, si tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot...
0: Ah, sí, tot això, no?
1: Sí.
0: Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Doncs ho rellenes amb això?
1: No, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. i ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix caram, sistema no, que aquest.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors
0: molt bé.
1: També el llom, hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat.
0: Uh-huh.
1: Saps? Fred. Tallar jo... més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo,
0: sí.
1: Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia estar massa al forn i em va quedar molt sec, aquell peix.
0: Doncs allò, esclar, me va quedar com si fos pernil dolç, però fet a casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Vull dir, me va quedar molt bé, cosa rara, eh? Quan jo
1: no, bueno, sempre hi ha coses que...
0: Que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deves recordar els ingredients, Joana, i
1: doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I és un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla,
0: uh-huh.
1: O pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: El podem preparar abans, i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaria en el davantal, avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: Això no, és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper
1: setmana. Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar a fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo. I sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar. I que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els panellets, el sucre, l'ametlla i altres ingredients boníssims, escolteu aquest poema tan dolç com aquests petits pastissets.
3: Hola, em dic Laila Vilés Pasmiño, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit es diu Panellets, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha agradat molt el poema i m'ha interessat molt. Panellets, petits i gustosos, a tots ens agraden, nevats de coco, envoltats de pinyons i amanits i dolços, enfornats i daurats, tastats sense presses, són el gust de la tardor.
2: Gràcies per recitar aquest poema, Laila. No sé vosaltres, però jo ara mateix em menjaria un panellet. Jo de xocolata. I vosaltres? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar!
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes.

0: Avui estrenem l'espai que aquesta temporada compartirem amb Wise People Sant Cugat parlant de networking, un concepte que segur resulta familiar. Però què és? Com es posa en pràctica i quins són els avantatges de practicar-lo? Avui resoldrem aquests i altres interrogants amb la Roser Marimonclós, membre de Junta de Wise People. Bon dia. I l'Andreu Travé, que també és el tresorer de la mateixa entitat. Molt bon dia, Andreu.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs, deia que estrenem aquesta secció que farem amb vosaltres i comencem amb un tema molt concret que segur que donarà moltes pistes d'allò que feu, que proposeu i que pot ajudar a les persones que estan en una situació de recerca de feina. Comencem posant una mica de context i descrivim quina és la tasca, què és el que feu a Wise People.
1: A Wise People el que fem d'alguna manera és acompanyar a la gent, diguem-ne, sènior, diem més o menys a partir de 45 anys, però si és abans tampoc no hi ha cap problema, que estan en una situació o bé que no es troben a gust a la seva feina i volen canviar, o bé que s'han trobat sense feina i llavors han de fer el procés de dol d'haver deixat la feina i de trobar una nova feina per seguir endavant.
0: Mm-hmm. Si féssim una fotografia actual de la situació de Sant Cugat, quina és la situació dels aturats de més de 45 anys al municipi?
1: Si mirem al municipi, diem que tenim una taxa d'atur molt baixa, que és inferior al 5%.
0: En general.
1: Però, en canvi, si ens fixem una mica en la situació de com estan les persones de més de 45 anys, ens trobem que ara, en aquests moments, hi ha de l'ordre de 1.400 persones de més de 45 anys que estan en situació d'atur, estan apuntades a l'atur, estan buscant feina. Si això ho mirem, per exemple, fa 10 anys, això són dades de setembre, hi havia 1.448. És a dir, que estem en una situació... Així és com el reste d'atur ha anat baixant, en canvi, a l'atur de les persones de més de 45 anys té tendència a ser de llarga durada perquè es manté durant el temps.
0: I si féssim una fotografia en retrospectiva, és a dir, fent una miqueta l'evolució, heu notat que cada vegada hi ha doncs, més persones i potser una mica més joves, no? Perquè parlaves d'edat sènior, però és que ara ja ens hem plantat en els 45, quan abans segurament estava en els 50, 55... No? No sé si justament aquest inici, per considerar una persona sènior, va baixant.
1: De fet, si ens anem fixant, també diem que la gent jove cada vegada és de més gran. Vull dir, cada vegada hi ha carrets joves, ara fins a 35. Vull dir que aviat ens trobarem tots en una situació similar. El que succeeix és que, en general, el que es considera és que el que volem és substituir mà d'obra per cada vegada gent més jove, moltes vegades amb l'esperança de que tenen moltes ganes, dominen moltes les eines informàtiques i que amb això ho resoldran tot. Però els hi falta haver patit a la vida, haver viscut crisis, superar-les, saber que a pesar de que les coses vagin malament puguem seguir endavant. I per això ja comença a haver moltes empreses que es plantegen que no els és rentable agafar només gent jove, sinó que han de tenir un conjunt de gent jove, però també amb gent sènior, gent que ja hagi viscut i hagi vist que la vida no és tan senzilla i que tenen molta més resiliència perquè ja han viscut unes quantes crisis.
0: En una paraula, el que ens estava explicant ara l'Andreu és experiència.
2: Exacte.
0: Roser?
2: Exacte. Al final, una de les coses amb les que treballem molt amb la gent amb la que col·laborem, amb la gent amb la que acompanyem, és precisament que posin en valor aquesta experiència. I que no, posar-la en valor no significa només fer-la palesa en un currículum, sinó analitzar què t'has dedicat a fer durant els X anys de la teva carrera professional i això com ho pots posar en valor en quant a feines que puguis fer a partir d'ara. Ens

0: Arriba molta gent dient, no, és que jo sóc director comercial. I punt. I penses, a veure, quants anys has estat director comercial? 25. Quin tipus de tasques has fet durant tot aquest temps? Has estat gestionant persones? Has tingut una mentalitat innovadora, emprenedora? Has posat en marxa nous productes? Has posat en marxa noves oficines? Has fet un munt d'activitats que van més enllà del propi fet de dir necessito una feina de director comercial perquè això és el que jo sóc. No? I és realment treballar la posta en valor d'aquesta experiència, anant molt al detall i desgranant-la més en la passant de quines són les competències que has pogut, que pots aportar i que has desenvolupat durant tots aquests anys.
1: Mm. I com troben feina aquests sèniors?
0: Doncs aquí està la clau del networking, eh? I per això en venim a parlar avui precisament.
2: És a dir, la seva experiència en general, o l'experiència nostra de la gent que ja tenim una certa edat, és que hem de fer un currículum, hem de contestar amb uns anuncis i hem d'esperar a que ens diguin una resposta, llavors tenir algun tipus d'entrevista i llavors buscar. Però en general ara el que ens trobem és que la major part de feines en aquest moment no es cobreixen via anuncis, sobretot per la gent que té una mica d'experiència, sinó que va més per coneixements, per contactes, i per tant és aquí on d'alguna manera has d'haver treballat el teu networking perquè siguis tu una de les persones que considerin aptes per desenvolupar aquesta feina.
0: De fet, això té dues vessants. Una és com la cobreixen la plaça, i és això, que és que conec aquesta persona, m'han donat referències, etc. Però és que d'altres és que a vegades hi ha ofertes que ni tan sols s'arriben a publicar. No arriben ni als mitjans, ni en els medis habituals, ni en els headhunters, si els hi vols dir, o les agències que ajuden a trobar feina a la gent, etc. Perquè simplement ja de per si es mouen per aquests canals informals. Llavors, tant és per una banda, per quin canal es mouen, sinó, i per l'altra, fins a quin punt la presa de decisió té a veure tant amb un feix de currículums que s'han rebut com amb una recomanació d'una persona, i les dues coses juntes fa que aquesta, la capacitat o la possibilitat de fer network t'obri moltes portes.
1: Com que ja fa molts anys que ens hem acostumat a aquest vocabulari més anglosaxó, sí, fem una traducció ràpida i planera del que seria per vosaltres el networking, que no, jo no la faré, però sí que m'agradaria que vosaltres, des de la vostra perspectiva, expliqueu als oients en què consisteix.
0: Jo et diria que la paraula en si és tan senzill com fer xarxa. És tan fàcil com començar per aquest concepte del fer xarxa, uh-huh, i entendre el valor que té fer xarxa, que jo crec que molts ho fem de manera molt, molt involuntària, de manera molt natural, quan ens movem doncs, per Sant Cugat, pel comerç local, coneixes gent, i tu com estàs? O sigui, aquest tipus de conversa, escolta, i com et van les coses? Quins reptes tens? Aquesta conversa, que és tan del dia a dia, que pot ser tan innocent o tan habitual quan la fem doncs, amb els coneguts, amb els veïns, amb els amics, és aquest tipus de conversa, donar-li aquesta petita intenció de dir, ostres, quin és el tipus d'informació que necessito o que m'aniria bé tenir si busco una feina determinada? Amb quin tipus de persones m'aniria bé parlar si vull entendre els reptes d'un sector específic en el que jo em vull posicionar o vull obrir? Llavors, quan dic intencionada, no vull dir amb una intenció d'utilització...
1: Sí, no en un aspecte negatiu.
0: En cap aspecte negatiu, sí, sí. Al revés. És, una, sí. és curiositat genuïna d'aprendre, d'entendre, d'interès genuí, uh-huh, que després et porti pues això, a la possibilitat de conèixer algú més, d'obrir una porta, d'aprendre un nou tema, que et faci anar fent aquests passos de ara conec una persona, aquesta persona... Ostres, doncs tinc un amic que et pot interessar parlar i conèixer-lo perquè... I aquest tipus de...
1: És generar aquest tipus de... connectant, no? Exacte. Anar creant aquesta xarxa, sí, que comentava.
2: Un exemple és que és el que fem tots els pares quan els nostres fills creixen.
1: Digues.
2: Coneixem a pares de fills que estudien amb el nostre fill, d'amics, de no sé què... I simplement per poder ajudar el nostre fill i ajudar-lo en general, uh-huh, què fem? Coneixem a tota una sèrie de gent que, si no, no haurien tingut cap interès en conèixer. I això, en el fons, amb l'interès de poder ajudar el nostre fill, pues, fem tota una xarxa de coneixements i de contactes per, i una mica, en el fons, lo que, si es estem preparant que els nostres fills surtin de casa i visquin, després ens fot, no?, que hagin marxat, però en principi els preparem perquè surtin. Llavors, què busquem? Busquem que surtin amb unes condicions el millor possibles, no? Llavors, per tant, busquem tota una sèrie de xarxa de gent que els pugui ajudar. Mm-hmm. Pues això mateix ho hem de fer amb nosaltres quan volem fer algun tipus de canvi de feina.
1: Val. El que passa és que, clar, hi ha maneres i maneres de fer-ho. Hi ha maneres que donen més bon resultat, d'altres que potser no donen el que esperaves. Com es fa? Com s'ha de fer un networking efectiu?
0: Jo començaria simplement recomanant a la gent que ho posi en pràctica i fent petites passes. De tota manera, abans de començar a fer el network, el que has de fer també és un anàlisi propi teu, de preparar-te, de dir, escolta, què vull aconseguir? Cap on vull anar? Perquè no es tracta de ser el més popular d'una festa repartint targetes o recollint targetes a tort i a dret, sinó que es tracta de que hi hagi una finalitat, un objectiu que sigui positiu per tu i, per descomptat, positiu per aquella gent amb la que tu estaràs en contacte. Llavors, per mi, el primer pas és fer una mica d'anàlisis propi, de dir, a veure, cap on vull anar? Quin és el futur que m'imagino? Quin és el tipus de feina que jo m'imagino? I quina és la informació o quines són les persones clau que crec que em podrien ser o que em podrien ajudar? I a partir d'aquí, identificar, fer-te una llista de quines són les persones que podrien ser interessants per conèixer, per tenir una conversa, el tipus d'informació que t'interessaria i quina és la teva història. I a partir d'aquí, generositat, curiositat i persistència, jo et diria, perquè després fer una mica de seguiment. Escolta, vam parlar el mes passat d'això. Saps que em vas parlar d'aquella persona? L'he contactat i hem quedat per fer un cafè. Moltes gràcies. Al final és... Però per mi el primer pas és fer també una mica el treball amb tu mateix.
1: Uh-huh. Andreu, vols afegir alguna cosa?
2: Bàsicament és tenir una mentalitat oberta i anar-te obrint. I sobretot evitar la pregunta, tens feina per mi? Perquè aquesta pregunta, normalment, la gent no té feina per tu. Llavors es respon amb un no i s'ha acabat. En canvi, si vas amb l'ambient d'aprendre, dius, escolta, m'agradaria conèixer millor aquest sector, qui podria explicar-me com és aquest sector, això sí que permet seguir la conversa i permet seguir parlant i seguir endavant amb el que estàs buscant. Mm.
1: Un bon networker o un bon enxarxador, podríem dir, neix o es fa? Què penseu?
0: Sense dubte es fa. L'altre dia justament parlava amb un amic meu que està en el procés de recerca de feina, té gairebé 50 anys, o sigui, està realment en el perfil amb el que estem parlant. I estava parlant amb ell i em deia, ostres, estic en un moment que no tinc res concret, però estic parlant amb molta gent, m'estic movent molt, estic, bueno, tenint, bueno, moltes converses. Un dia faig un cafè, un altre vaig a dinar, un altre dia em presenten algú constantment. I jo estava fascinada, dic, ostres, dic, això és exactament el que nosaltres, no?, parlem i treballem molt amb la gent i així. I dic, ostres, em sembla que ets un molt bon exemple d'algú que és molt bon networker. Diu, no. Diu, jo aquest rotllo de el típic extrovertit que va allà parlant amb tothom, tal, diu, no, és que justament jo sóc un mal exemple. Dic, és que crec que aquí és on està l'error. L'error no és pensar que una persona que fa un bon network per naturalesa és el típic extrovertit que és capaç de parlar amb tothom. Aquest potser és veritat que tindrà una mica de terreny guanyat, i estic d'acord. Però al final, una persona que fa una bona xarxa, que és capaç d'anar estirant d'aquests contactes, fer aquestes preguntes que deia l'Andreu, escolta'm, tens algú que puguis conèixer, que m'interessi així, és anar començant i anar-ho fent petit a petit, que diuen, pas a pas, i amb el teu estil.
1: Sí?
2: Mm-hmm. I això és el que has de fer, tinguis feina o no tinguis feina.
0: Correcte.
2: És a dir, normalment ens preocupem de fer xarxa quan tenim la necessitat. I, en canvi, la xarxa es comença a fer quan estàs en millor disposició. Quan tu pots ajudar els altres, és quan vas obrint més xarxa, perquè, en el fons, ajudes els altres. I aquests altres se'n recorden de tu després, de que els has ajudat. Vull dir, per tant, És una actitud i és una manera de...
1: És una manera de ser, perquè jo ara estic pensant en perfils de persones que no necessàriament estarien buscant feina, però que tenen tendència a ser networkers.
0: Sí. No?
1: És un perfil, una manera de, sí, de ser a la vida.
2: Sí, i... perquè, perdona, és que demostres que estàs obert a l'altre i que et preocupes per lo que té... què és el que en aquest moment té necessitat l'altre o amb què li pots ajudar. Llavors, aquesta és una actitud que normalment els mitjans de comunicació en general, vull dir, valoren molt els que són molt... van a destral i els que van només a la seva, però en el fons jo crec que viuen molt més tranquils els que es preocupen una mica pels altres i en general només que donis una mica reps sempre molt més i és una manera d'anar funcionant.
1: Ara us volia preguntar com es comença, no?, a fer networking. Sovint hem associat aquest concepte a sessions que ja estan organitzades, no?, on conflueixen professionals de diferents àmbits, comparteixen, es coneixen i fan aquest intercanvi de valors. Però és que jo crec que en qualsevol situació... Roser, podríem començar, no?
0: Jo crec que sí, perquè al final és la gent que t'envolta, que també coneix altra gent, que poden ser oportunitats en qualsevol cas, com perquè puguin sorgir aquesta, que vagis teixint aquesta xarxa. L'Andreu abans parlava dels pares de l'escola o els pares, els companys dels teus propis fills. Poden ser els teus veïns, poden ser gent del teu entorn laboral del passat, amb els que has col·laborat en anys anteriors, poden ser els companys de l'escola, de quan tu havies anat a l'escola. O sigui, realment, no, és el que deia l'Andreu, és molt difícil que tu vagis a parar a just parlar amb la persona que té una feina adequada per tu en aquell moment amb el teu perfil. Uh-huh. I a vegades no som conscients que hi ha molta gent al nostre voltant, primer que poden ser... aquest nexe d'unió cap al següent pas, i després que potser tampoc no tenen molt clar quina és la teva pròpia situació, o que puguis estar buscant feina, o quin és el teu perfil professional, perquè mai no ho han teulat aquest tipus de conversa. Llavors, al final, és trobar les oportunitats perquè en el dia a dia puguis tenir una conversa a la mar de tranquil·la, sense una intenció més enllà que simplement intercanviar... impressions de perfils, de qui ets, de què et dediques, què em dedico, què busco, ostres, i què t'interessa la vida, no sé, tenir aquest tipus de converses en moltes ocasions molt diverses.
1: Mm-hmm. Sí.
2: Al fons, amb els teus... ara em surt en anglès, no? Amb els teus hobbies, és a dir, també...
1: Aficions.
2: Sí. També, a vegades, contactes amb gent que està... en llocs remots i que no t'hauries mai pensat que li agraden els trens com t'agrada a tu, que li agrada llegir. Llavors, sempre hi ha, si tu busques una mica, veuràs sempre que hi ha clubs o llocs on es poden reunir gent que té un cert interès, i aquí és una mica el que has d'anar fent. I després, si tan introvertit ets que no t'agrada parlar, llavors hi ha una eina informàtica, com sempre, que és potser el LinkedIn. Exacte. Que és una manera de començar a treballar. Llavors allà vas veient a la gent una mica com es mou, com es dedica i de quina manera va fent xarxa.
1: Mm-hmm. Bé, doncs avui hem parlat de networking, que podríem resumir, com abans ens explicava la Roser, en construir, fer xarxa, i que el procés el podríem resumir amb poques paraules. Connectar, construir relacions, intercanviar valor i mantenir aquesta xarxa. Mantenir és molt important, encara que sigui l'últim dels passos que s'ha de fer.
0: S'ha de cuidar.
1: És molt important, s'ha de cuidar. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Andreu.
2: A veure, només volia afegir un petit apunt, i és que moltes vegades quan estàs en una situació d'aquesta de búsqueda de feina et vas angoixant. I quan tu t'obres i una mica veus els altres, veus que els altres també tenen les seves pròpies angoixes i no és només la teva l'única, sinó i entre tots, d'alguna manera, vas aconseguint, o anem aconseguint que la gent vagi trobant feina. I, de fet, afortunadament, a Wise People veiem exemples de persones que venien molt enfonsades perquè s'havien trobat sense feina i llavors això inclús els provoca problemes a nivell personal, i un cop superades i començant arriben a trobar una altra feina, segueixen, i llavors a partir d'aquí els veus amb... els veus una altra vegada amb ànims
1: revifar,
2: no?
0: De fet, una de les coses que els diem, que els donem, és que els hi ajudem a ser, parlant de networking en aquest cas concret, els ajudem a ser aquest primer node de connexió. No perquè nosaltres els hi puguem obrir grans ofertes de feina o així, sinó que sí que els ajudem a organitzar la seva informació, etc. I potser sí que podem fer aquest primer contacte, obrir-se en aquest sentit, en el procés de la recerca.
2: I veure aquest procés és el nostre salari emocional que tenim.
0: Exacte.
2: Nosaltres no cobrem, però tenim un salari emocional que és brillant. Simplement veure la gent com va endavant.
1: Avui amb Wise People hem parlat de networking, ho hem fet amb la Roser Marimonclos i l'Andreu Travé. Fins a la propera. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: Avui a l'Espai de Salut del Faves Comptades se centrarà en les operacions de pròtesi de maluc i de genoll fetes a través de robot. Cori és el robot protagonista d'aquesta secció avui. Però per parlar-ne ens acompanya en Cristian Yela, que és cap de servei de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i Gian Umberto Metelsen, facultatiu especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Els dos els saludem, benvinguts, molt bon dia.
1: Bon dia,
2: Alba. Buenos días.
0: Comencem per una explicació molt senzilla sobre què és el robot Cori, quin tipus de cirurgia fa.
1: Pues mira, és una pregunta molt, molt interessant. El robot Cori és una eina que fem servir a quiròfan per la implantació actualment de pròtesi tant de genoll com de maluc, no? Jo us donaré una mica la visió des del punt de vista del genoll. El doctor Mittel Ziffen és especialista en cirurgia de maluc, ell també pot fer una pinzellada. I l'objectiu fonamental d'aquest robot és ajudar-nos a implantar la pròtesi amb més precisió, fonamentalment, més fiabilitat i ser més predibles a nivell dels resultats. Ja podem entrar més endavant si el Jan vol afegir alguna coseta, però la idea seria una mica aquesta, d'acord? ¿Vale?
0: Uh-huh. Què és el que aporta diferència de la cirurgia, podríem dir, més tradicional? Què és el que aporta la cirurgia assistida per robot? Que no s'aconsegueixi amb una tècnica convencional?
2: Al final, la cirugía con robot a nivel de la cadera te da más seguridad a nivel de la implantación de los componentes, en este caso de la cadera, y evita o ayuda a evitar complicaciones que hasta ahora siempre nos preocupaban bastante, y sobre todo el tema de las luxaciones de cadera. Que junto con una técnica nueva, que es el abordaje directo anterior, que es una técnica que en España, en muy pocos centros de momento al día de hoy se utiliza, hemos podido mejorar con excelencia un montón de complicaciones, y sobre todo el tema de la luxación, que es una cosa que a los pacientes siempre les preocupa mucho. Específico i més personalitzado según el pacient.
0: Per tant, jo ara sóc pacient i em pregunto quins avantatges tinc.
1: Per posar-te una pròtesi, sigui de genoll o de maluc, no? Com diu el Jan, jo crec que al final el que aconseguim aquí és donar més valor i més seguretat al pacient, no? Seguretat per què? Pues perquè sabem el que estem fent. Abans sabíem el que fèiem, també. No estic dient que el que s'ha fet tradicionalment estigui malament, ni molt menys. Jo crec que s'ha fet més de 40 anys que es posen pròtesis i es posen molt bé, amb resultats que cada vegada són millors. Però la cirurgia robòtica va néixer de la idea d'intentar millorar un percentatge determinat de pacients que tenien mals resultats, no? Tots els cirurgians que fem cirurgia protèsica, tots al món, no només el General de Catalunya, tenen entorn a un 20% de malalts que no estan contents amb els resultats. Un 20%, déu-n'hi-do, un de cada 5. I amb la idea d'intentar saber què passa, intentar esbrinar quin és el motiu pel qual això no funciona, va néixer la cirurgia robòtica, d'alguna forma. Per què? Pues perquè la cirurgia robòtica ens dona molta més informació durant la mateixa cirurgia. El robot em dona una possibilitat, no?, d'implantació d'aquesta pròtesi. Jo puc decidir si m'agrada, puc operar el pacient, entre cometes, amb el robot, amb la pantalla del robot, i un cop he decidit el millor posicionament de la pròtesi, llavors puc executar la cirurgia amb una precisió per sota de mig mil·límetre i mig grau, que és una passada, eh? Vull dir, estem amb un grau de seguretat, no?, dintre de la cirurgia, que és molt, molt alt.
0: Expliquem una mica quin és el procés de l'operació que s'executa amb Cori.
2: Es diferente con la cadera y la rodilla. Desde el punto de vista de la cadera, no es un brazo robótico que opera, sino en nuestro caso es más una navegación, una ayuda para implantar los componentes con una seguridad y más específico para la anatomía del paciente. que comparado con la rodilla realmente se utiliza un... Ahora el Cristian lo va a explicar.
1: Sí, en la rodilla, o sigui, el genoll, a més de donar-nos aquesta informació que diu el Jan de navegació, no? de posicionament d'implants, a més fem servir una fresa i aquesta fresa determina on s'ha de fer el tall. És a dir, si el robot detecta que estem en una zona on no s'ha de tallar, aquesta fresa es para. És a dir, en cap moment podem tallar a una zona on no ha d'anar la pròtesi. A nivell de genolls, el robot està una mica més evolucionat. ¿Vale? És a dir, jo no puc fer talls en zones on no va la pròtesi. En canvi, si tu ho fas de forma natural, tu mateix, doncs pot passar, no? Doncs que no tallis on toca. No sol passar, evidentment. Però això, a més, dona aquesta precisió de dir, la pròtesi va aquí i només tallo aquí. I si no, el robot para. El robot no et deixa tallar.
0: Mhm. En quins casos concrets es recomanaria utilitzar el robot o bé una cirurgia tradicional? Perquè imagino que no és que tenim un robot que ho podem fer tot absolutament, no? Dependrà dels casos.
2: Yo creo que el robot en general se puede decir para todos. O sea que no hay un caso que no se pueda operar con el robot. Ahora bien, ¿quién se beneficia más? Sobre todo pacientes que ya tienen una patología o cirugías en la columna, porque todo afecta la movilidad, sobre todo la columna a nivel de la cadera y de la pelvis, que es más predecible. El paciente se queda más rígido en sus movimientos a nivel de la cadera y nos ayuda el robot para predecir el punto en el que mejor está implantado, en este caso, la parte del cótilo, la parte de la pelvis. Pero como los pacientes cada vez son más jóvenes y hay más expectativa de poder volver a su trabajo, a su deporte,
0: una vida muy normal, ¿no?
2: Una vida muy normal, que es entendible. Yo creo que ha cambiado el paradigma de que prótesis solo son para personas mayores. En este caso tenemos un montón de pacientes jóvenes que necesitan una prótesis por dolor, porque están incapacitados por no poder hacer su deporte, y el CORI nos da una seguridad de poder darles otra vez esa calidad de vida, esa vuelta al deporte que ellos ansían y que luego les da también la felicidad de hacer una vida normal.
1: I voldria afegir una coseta. A més, també el robot, seguint amb la idea del Jan, ens dona també la possibilitat d'operar pacients que tenen algun tipus de clau a dintre de l'os, alguna cosa, sense la necessitat d'haver de treure res. Vale? Habitualment, per fer talls, hem d'utilitzar unes eines que van per dintre de l'os, per dintre del fèmur, de la tíbia a nivell de genoll. I clar, si tu tens aquestes coses a dintre, un clau per una fractura fa molts anys, teòricament s'hauria de treure aquest clau per poder fer la cirurgia amb els talls de més. L'avantatge del robot és com el marcatge ho fas d'una forma diferent, els talls ja no necessites fer aquesta invasió, no?, de l'os, llavors tu pots deixar torno a dir, claus, qualsevol tipus de cosa que puguis tenir a dintre de l'os antic, d'una cirurgia molt antiga, sense necessitat d'haver de remoure això. I això és un avantatge també molt gran.
0: Ara que parlava d'això, tornem a la situació del pacient. L'ús del robot CORI exigeix alguna cosa especial per al pacient abans o després de la cirurgia?
1: En absolut.
2: En la cadera solo dos radiografías para programar y para poder hacer las mediciones, pero aparte de eso, nada.
1: No, son pacients amb un estudi habitual, fem radiografies com sempre, tot l'estudi que fem sempre, vull dir, no hi ha cap canvi, no hem de fer proves afegides, no s'han de fer escàners, tacs, ressonàncies, vull dir, no cal, només amb radiografies habituals que ens permeten a nosaltres fer les nostres medicions, amb això ja tenim suficient.
0: Quan fa que s'està utilitzant aquest robot?
1: A l'Hospital General o en general?
0: En general i a l'Hospital General.
1: Mira, aquest robot,
0: així ens situem.
1: Aquest robot farà... Clar, aquest robot és una evolució de diverses històries... D'un primer robot que ja potser té uns 10 anys, aproximadament, i el CORI com a tal deu tenir uns menys de 5 anys, uns 5 anys, aproximadament. O sigui, 4-5
0: anys. I a l'hospital quan fa?
1: A l'Hospital General hem aconseguit integrar el robot a la nostra vida fa un mes. Crec que la primera cirurgia es va realitzar a primers de novembre. I som, com a petit detall, l'únic centre quirón d'Espanya que tenim aquest robot a disposició pels nostres pacients.
0: Podríeu explicar quina diferència hi ha entre Cori i d'altres robots quirúrgics dels que s'estiguin utilitzant?
1: Això pot fer-ho senzill, perquè això potser és un tema bastant complicat, Alba, però hi ha robots que són purament navegadors, com deia el Jan, no? Que ens permet únicament el posicionament de la pròtesi sense ajudar-nos amb els talls. Hi ha altres robots que el braç és robotitzat, no? I el mateix robot et pot ajudar a fer els talls, no? Això seria com les dues grans diferències que existeixen a dintre dels robots. Després, també, a nivell de la tecnologia que fan servir, doncs, uns sí que necessiten de proves, no? Doncs, alguns els has d'introduir un escàner, i amb l'escàner et fa un altre tipus d'avaluació de l'articulació i una altra proposta d'implantació de pròtesi. Però això ja és un tema una mica més complex. El nostre, en aquest sentit, és una mica més senzill, no necessita de cap prova, però a nivell d'informació tenim tota la informació necessària per una implantació òptima de l'implant.
0: Imagino que, com a tota novetat, el professional s'ha de fer amb el funcionament de la nova eina. Quina formació requereix per al cirurgià la utilització del Cori?
1: Lo més important d'entrada és ser un cirurgià format en cirurgia protèsica. És a dir, si tu no estàs format en lo bàsic, no has de començar per la cirurgia robòtica. Això és el primer. És de ser capaç de posar una pròtesi tant de maluc com de genoll sense la necessitat d'un robot. I el robot et donarà una informació extra, que això s'aprèn, com tot. Té una cosa que diem una corba d'aprenentatge, que és un número determinat de cirurgies que has de fer per poder dir que realment pot ser un usuari d'això. Nosaltres, a més, fa temps ja, tots hem fet la formació del mateix robot, que hem hagut d'anar a Alemanya a fer la formació per la casa comercial, que ho fa servir, i de fet, a més, som centre formador. Vull dir, aquí hi ha gent que es va formar amb nosaltres en aquesta tècnica. Sí? Som centre formador. El Jan també forma part de l'equip, pots explicar si vols, però...
2: Sí, i además
1: ell va fer la seva corba aquí amb nosaltres, vull dir, la va començar abans i l'ha acabat aquí.
2: I en Alemanya, ya como residente, con los primeros intentos de hace 20 años de robótica, hemos trabajado en cadera y en rodilla, o sea que llevamos, no con el Cori, pero con diferentes robots desde hace, bueno, 15 años mínimo.
1: Más de 10 años, sí.
0: I com us canvia la feina, això, als traumatòlegs, als cirurgians?
2: A nivel de seguridad, es que te da una seguridad y una tranquilidad de saber que este paciente le podemos evitar ciertas complicaciones y saber que va a ir muy bien, que como cirujano, que también sufre si algo pasa, esto no se paga con dinero. Y en el momento de explicárselo al paciente, yo creo que si tú mismo estás convencido de lo que haces y te da realmente ese punto de individualizar la cirugía para el paciente, el paciente lo nota.
0: Si estem parlant d'una cirurgia que és més precisa, que ens permetrà tornar segurament abans a la nostra, o relativament a la nostra rutina habitual, pensant en la rehabilitació, també canvia gràcies a aquesta cirurgia més precisa? És a dir, requereix de menys rehabilitació o no necessàriament?
1: M'agradaria que el Jan fes un incís amb el tema de la via anterior, que estava explicant abans, que crec que a nivell de maluc és un avanç molt important que porten el doctor Benito i ell i el doctor Jordán, que són els tres components de l'equip de maluc. Ell t'ho expliqui, perquè a nivell de maluc, el robot combinat amb aquesta tècnica crec que és superimportant, i després amb genoll et puc fer dos pinzellades també.
0: Molt bé.
2: Pues en la cadera, como yo ya había mencionado, combinamos ambas cosas. El abordaje directo anterior, que es en principio por donde entramos a la cadera, que el paciente está estirado boca arriba, que nos ayuda a ser más rápido en el postoperatorio, con mucho menos dolor y con una tasa de los pacientes que a las dos semanas se caminan sin muletas en muchos casos, que con el abordaje clásico o con los abordajes clásicos hasta ahora no hemos podido llegar a ese punto de excelencia también para el postoperatorio. Más rápido, menos dolor y desde el punto de vista de funcionalidad también bastante mejor. Y esto combinado con el robot, pues te da unos resultados realmente comparado con otras vías mucho mejores.
1: Mm-hmm. Al final, a nivell de genoll no hem modificat res en quant a abordatges com ell, no? Però sí que és cert que potser hi ha menys agressivitat a nivells de la cirurgia, com ets més precís, saps exactament el que estàs fent en tot moment, deixaràs la pròtesi exactament amb l'estabilitat que tu desitges, i això, a nivell del postoperatori, el pacient té una sensació, un sentiment de genoll propi, abans, molt abans, que amb cirurgia convencional. Això sí.
0: Heu fet una intervenció al novembre? Heu comentat abans?
1: La primera es va fer al novembre. Aquí, al General de Catalunya, portem, em sembla que són 6 o 7 pròtesis de genoll,
2: I
1: Maluc també. Sí, portem arrel de 20 cirurgies fetes amb el cor i aviat, ja en 2 mesos.
0: I la resposta dels pacients?
1: Encantats.
0: Sí?
1: Estan encantats. Ara mateix, no per res, però realment els hem anat veient i estan molt contents.
0: Uh-huh. Clar, la tecnologia avança molt ràpidament. M'imagino que en pocs anys gairebé totes les pròtesis es posaran amb robots, no?
2: Sí.
0: ¿Sí?
2: Esto creo que no es una técnica del futuro, sino ya está aquí. O sea que
0: sí, ya.
2: En Estados Unidos la tasa es altísima, el porcentaje, pero también porque si ya la tienes la tecnología, pues la utilizas y no vas a jugártela, sobre todo en Estados Unidos, como todo es privado, la usan muchísimo.
1: Es el present y como todo s'implementarà, millorarà i, bueno, qui sap on arribarem. Mm. Potser ens substituiran els robots.
0: Mm.
1: Esperem que no.
0: A nivell de l'Hospital General de Catalunya, comentava que sou l'únic centre de Quirón a nivell de tota Espanya, no? Que teniu aquest robot. No sé què representa a nivell de prestigi per intentar captar també professionals que se sentin atrets, no?, per aquesta manera de treballar. Què suposa per l'Hospital General?
1: Home, a dia d'avui és una fita molt important, no? Ser el primer, crec que és molt important. També és una aposta claríssima per part de la companyia, no?, aquesta companyia americana per nosaltres. I això jo crec que dona molt valor a la feina que estem fent a l'Hospital General dels Serveis de Traumatologia a nivell de l'equip que tenim, que jo crec que és un equip amb un nivell d'excel·lència molt alt, tant a Maluc com a genoll, a l'equip en general, però vull dir aquí que estem centrant-nos en la cirurgia robòtica. Jo crec que amb això la confiança que han depositat en nosaltres ho demostra. Mm.
0: Hem parlat d'una cirurgia més precisa, més segura, però és possible que algun pacient pugui tenir dubtes, no? Què li podem dir si està en situació d'operar-se i ha de triar si fer-se l'operació amb robot o que sigui tradicional? Què li diríeu?
2: Bueno, al final tú le la elección de cómo quiere operarse el paciente es siempre, y tienes que respetarlo siempre, del paciente. Lo que como médico tienes que tener la respuesta para todas sus preguntas, para que no quede o no vaya a casa y diga no entendí muy bien el porqué. Y luego de tú también poder explicárselo bien. O sea que si él entiende la ventaja que tiene operándose con el robot, yo creo que la gran mayoría se va a decidir por el robot. Ya solo por las grandes ventajas que tiene el CORI en este caso.
1: Si parlem de seguretat, precisió, fiabilitat, jo crec que són coses que quan tu ets pacient i seus davant del metge i et parla d'això, jo penso que això ja són paraules majors, no? I això, encara que et acaben de dir que t'has de posar una pròtesi, no? Potser és una situació que no et fa cap gràcia. Tens la veïna del tercer que li ha anat malament, no? I el doctor et diu, amb això et curaré, jo entenc que aquesta informació de cop et doni una mica de, ostres, no? Ho he de fer, no ho
0: El que busca és tranquil·litat i seguretat al pacient.
1: Jo crec que, exacte, jo crec que si el doctor et diu que amb això tinc tota la seguretat de que això anirà bé, els resultats són bons, jo sé el que estic fent en tot moment, jo crec que són arguments prou importants com per decidir-me per aquest tipus de cirurgia. I després sempre està la pregunta, no? A la teva mare li posaries una pròtesi amb el ROT? Claríssimament sí, sense cap dubte.
0: Doncs em sembla que no cal afegir res més, a no ser que els doctors que ens acompanyen avui s'hagin quedat amb alguna cosa pendent. ¿Alguna cosa importante que nos haguem deixat?
2: Creo que lo hemos dicho todo.
0: Sí.
2: Y lo otro es, no cuesta nada visitarse con nosotros y preguntar. Es que lo importante es preguntar, que te lo expliquen, para que tú realmente puedas estar convencido de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma. Y para eso estamos.
1: Y pienso que el equipo humà que tenemos es muy bueno también, y eso también es muy importante. El cuidado del paciente és un dels nostres primers objectius que tenim allà al servei i ho complim. O sigui que...
0: Doncs em sembla que ara sí, ja no cal dir res més, ho deixarem aquí. Agraïm als doctors que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé i molt bones festes.
2: Igualment, moltes gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de Valors a l'alça al llibre Una història que contar, publicat per l'editorial Autografia. S'hi explica la història de la seva autora, Ikram Zaitouni, que pateix trastorn de la bipolaritat. Ella és mestra de primària, mare de dos fills, i relata la seva forma de viure en un text autobiogràfic i molt reflexiu. Avui tenim la sort de poder-ne parlar uns minuts amb ella mateixa. I Ikram, benvinguda a Valors a l'alça. Com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar i per compartir aquests minuts amb nosaltres. Deixem demanar-te d'entrada per què creies que era important explicar la teva història.
3: Per mi, en el moment que la vaig escriure, era important perquè necessitava buidar, necessitava ordenar les meves idees, necessitava com posar en paraules i tenir molt clar què és el que estava visquent i què és el que m'estava passant. I llavors, en un moment, jo vaig escriure la meva història per fer teràpia amb mi mateixa, que també la vaig fer amb altres professionals, no? Però que em va servir molt, molt, molt per fer teràpia. I llavors, després d'escriure-la, al cap d'uns anys, jo vaig decidir que podia compartir el que havia escrit, aquesta història, que podia inspirar, ajudar, per reflexionar altres persones que estiguessin passant per un trastorn o algun moment difícil de la seva vida. I així va ser el procés.
2: De fet, al llibre parles del trastorn de la bipolaritat i també una mica com des de l'experiència, des del dolor fins i tot, tu t'acabes transformant en una versió més segura, més arrelada, més autèntica de tu mateixa. Explica'ns com ha estat aquest procés, perquè just fa uns dies parlàvem també amb una altra autora que ens deia que fins i tot en els moments més complicats de la seva vida és quan la seva creativitat i el seu autoconeixement explosionaven més, no?
3: Sí. A mi, a l'escriure, en aquell moment de dolor, d'enfermetat, de no saber què passarà, no?, d'incertesa, em servia com per canalitzar i com he dit abans, no, per buidar i sentir com que estava millor i em donava com esperança perquè, a mesura que anava passant el temps, anava veient millores i anava veient que tot allò que havia viscut em servia per enfortir-me, perquè realment els moments difícils, quan passem moments difícils en la nostra vida, sempre ens replantegem, no? Fem com una balança, no?, de què és important, què no és important. I jo vaig fer com una super mega introspecció a mi mateixa, perquè en aquell temps estava com molt perduda, molt sentits, sobretot el tema aquest que acabes de dir, de la seguretat a mi mateixa, de l'autoestima. Em centrava més en els altres, més en el que jo volia, sentia i necessitava. I llavors, tot allò, ara des de la perspectiva, ho vaig passar malament, però em va ajudar a fer aquest impàs de ser més autèntica, d'estar més alineada amb mi mateixa, no?, amb els meus valors, amb el que jo vull, amb el que crec, no?, i no tant amb el que volen i creuen els altres.
2: De fet, el trastorn de bipolaritat ha condicionat la teva manera de percebre el món. Creus que també ha ampliat la teva capacitat de comprensió, per exemple?
3: Indiscutiblement, perquè el fet d'haver parlat amb altres persones, conviscut amb altres persones, amb ingressos varis que he tingut al llarg dels anys, he pogut veure altres punts de vista, també el dolor de les altres persones, i també m'ha fet també valorar també la meva part personal, perquè sempre tendeixes a comparar, no?, amb els altres, dius, bueno, la meva vida no ha sigut tan difícil, o el meu no és tan, tan dolent o el meu, i llavors empatitzes molt més amb els altres, i llavors, jo sempre he sigut empàtica, però des de metat encara més amb altres persones, no? I les entenc molt millor, i crec que tinc més recursos a l'hora de poder acompanyar una persona que estigui passant per alguna situació similar. Sí, per suposat que sí.
2: I Crema, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, com diu el nostre nom. Quins creus que són els valors que es transmeten a través d'una història que contar, o quins esperaves tu poder transmetre als lectors i lectores?
3: M'encanta aquest nom, que les vaig saber que us dèieu valors, mira que bé, si jo també vaig amb aquesta línia, tot el que escric ho escric amb valors, o com a mínim és la idea, no? I doncs, torno a repetir, sobretot l'autenticitat de ser tu mateix, no? De ser genuí, de ser autèntic, de l'empatia també, la solidaritat, la humanitat, molts més valors. La veritat, aquests són els principals, però crec que tota la història que s'expliqui, no només la meva, qualsevol persona que expliqui la seva història i aporta inherent uns valors humans.
2: És una molt bona llista, i com tu bé deies, n'hi ha moltíssims més dins d'Una història que contar, el llibre d'Ikram Zaituni, editat per l'editorial Autografia. Ikram, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu.
2: Una abraçada.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada, i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I, bé, millor el sentim.
6: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
5: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Una curiositat sorprenent és que Venus gira al revés comparat amb la majoria de planetes del sistema solar. És el que s'anomena rotació retrògrada. Això provoca un efecte molt estrany. A Venus, el Sol surt per l'oest i es pon per l'est. Però encara hi ha més. Venus gira tan lentament que un dia venusí dura aproximadament 243 dies terrestres. En canvi, l'any de Venus dura uns 225 dies terrestres. És a dir, un dia Venus és més llarg que un any. Els científics creuen que aquesta rotació tan peculiar podria ser conseqüència d'un gran impacte amb un altre cos celeste en els primers temps del sistema solar o bé d'efectes gravitatoris acumulats al llarg de milions d'anys. Tot plegat fa que Venus sigui un món extremadament estrany, un planeta on el temps literalment funciona d'una manera completament diferent a la nostra experiència quotidiana.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spin.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
2: A la plaça dels Rabassaires, al barri de Volpelleres, es troba la taverna 1984, una nova oferta a la ciutat per als amants dels platets i les tapes. Encara no fa un any que van obrir les portes i ja han recollit un primer guardó, el que va concedir el programa Joc de Cartes de l'estiu a les millors tapes del Vallès. Avui ens acompanya el seu propietari, l'Alexis Hidalgo. Què tal, Alexis? Benvingut.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Encara no fa un any de l'obertura de la taverna. Et veus amb cor de fer una valoració de com us va?
3: No, fa molt poquet. O sigui, vam obrir el 31 de gener i pel poc temps que portem, la veritat que jo esperava, tenia molta esperança en aquest projecte, però supera les expectatives de moment.
2: Mm-hmm. Realment la vostra participació al programa Joc de Cartes us va impulsar, us ha portat més clients que us han volgut conèixer?
3: Sí, això és obvi. És que dona molta visualització el Joc de Cartes. Nosaltres ja estàvem treballant molt, ja et dic, amb el poc temps que portàvem s'ha fet molt ràpid al boca a orella i està venint molta gent, fidelització de clients, però va haver-hi un salt quantitatiu de clients.
2: Uh-huh. I com va ser, com va anar allò de la participació? Us van contactar?
3: Sí, ens van contactar. També nosaltres ja havíem participat. No sé si això ho sap tothom, però havíem participat en un altre restaurant, amb la clandestina Granollers, que és l'altre restaurant que tinc.
2: Uh-huh. Per tant, tu et dediques al sector de la restauració?
3: Sí.
2: Què tens, aquests dos locals?
3: Tinc aquests dos locals i estem obrint un tercer aquí a Sant Cugat, també. Avui, Palleres.
2: Podem avançar alguna cosa?
3: Sí, al Bocata Club.
2: Està al costat de la taverna?
3: Està al costat de la taverna, correcte.
2: Uh-huh. I per quan?
3: Teníem previst aquesta setmana que veu així, però hi ha alguns problemes burocràtics i quan ho solucionem.
2: Uh-huh. I per què decideixes obrir la taverna al barri de Volpelleres, exactament?
3: Bueno, més que res perquè jo soc veí del barri Volpelleres. Jo visc al barri des de fa 7-8 anys i venint una miqueta així del món de l'hostaleria deia que faltava alguna oferta. O sigui, és que hi ha 10.000 habitants al barri i hi ha molt poca oferta gastronòmica. I hi havia un local buit i vaig estar allà picant pedra i al final, doncs mira, vam fer el projecte aquest.
2: Uh-huh. I taverna per què? Pel concepte de taverna, tenies la idea clara del que volies?
3: Sí, 100%. És una miqueta trobar-nos el que s'està perdent, perquè sí que hi ha una oferta gastronòmica molt àmplia i molt universal, no? Però el tradicional s'està perdent una miqueta. I nosaltres, a mi m'agrada molt amb la meva dona, anem a Madrid molts cops, i és que allà entris on entris, et posa una bona cervesa, una bona tapa. No, això era trobar això, aquesta taverna madrilenya, no? Una miqueta portar-la aquí.
2: I el nom, taverna, ja ens has donat ara l'explicació, però 1984, per què?
3: Bueno, perquè jo sóc un xaval en un cos d'un home de 40 anys. I és el meu any de naixement.
2: Defenseu, com ara dèiem, el concepte de taverna amb ànima de barri i un toc modern, no? Això ho explica la vostra web. Com més definiries tu la taverna?
3: Bueno, el que et deia, o sigui, al final coses clàssiques, un bon producte, unes bones mans que el toquin, al final les bones coses s'han de tocar a lo just i molt de xup-xup. Tenim molta cuina, o sigui, cuinem molt. Encara que sembli que treus després una tapeta, darrere hi ha molta feina de producció, de cuinat, receptes, i al final és aquests sabors amb les mandonguilles de la iaia, els macarrons, aquestes cosetes també.
2: Ahà. El local ofereix opcions per al vermut, per anar a picar alguna cosa, o per dinar, o fins i tot sopar. Quin és el moment que més client teniu?
3: Jo crec que és a la nit. La nit, o sigui, al migdia entre setmana ve gent, però clar, tampoc fem una oferta, un menú diari ni tot això, però ve gent, no? Però a la nit Ja sembla que no, però hi ha oci, a Sant Cugat, perquè la gent surt a sopar entre setmana. Els dijous, divendres i dissabte

0: estem plens, perquè això és normal, i el diumenge és igual. Però entre setmana sorprèn, però ve bastanta gent, a sopar.
1: I teniu obert tots els dies?
0: Tots els dies. De dilluns a diumenge.
1: Parla'm dels vermuts. El vermut també és molt típic per al cap de setmana, molt típic català. Què és el que oferiu en els vostres vermuts?
0: Bueno, al final, a l'hora, el vermut, pues, lo típic, uns seitons, unes anchoves, torrenno, amanida russa, un bon vermut que el comprem a Rubí a la bodega Rosàs, que és un vermut casolà, o sigui que tot va de la mà.
1: Mm. I la gent s'hi anima? Quan pensa en la taverna, s'anima a fer el vermut?
0: Sí, s'anima, però últimament quasi no donem molt de peu al vermut, perquè tenim... Alhora el vermut sol ser el cap de setmana i està tot reservat per dinar. O sigui, és que tenim que donar-li un toc de queda a la gent de que a la una ja hem de començar a muntar taules per dinar. O sigui, que no podem allargar molt el vermut perquè obrim a les 12.
1: Mm. Heu de fer torns?
0: No. O sigui, jo no he sigut mai de torns. A mi no m'agrada anar a un puesto i que em diguin tens una hora i mitja per dinar o per sopar. I com no m'agrada, no ho faig. O sigui, intentem jugar... No, o sigui, quan està ple, però intentem quan ve algú... Hòstia, si vens d'aquí mitja horeta, et faig una taula... O sigui, intentem jugar amb això, però torns no els fem.
1: Mm-hmm. També hem de parlar dels platets, no? Mm. Quina és la vostra especialitat?
0: Uf, és que...
1: Totes?
0: És que a l'hora, mira, de fer el disseny, posàvem alguns en vermell, perquè no, aquests són sí o sí. Però clar, és que dèiem, és que sí o sí s'hauria de posar tota la carta en vermell, saps?, per destacar. Però jo crec que els tradicionals, serien
1: sí?
0: Sí. I a part anem fent cada setmana, cada dues setmanes anem fent plats fora de carta, així de temporada, estem fent plats de bolets, carbassa, o sigui... Anem per temporada, també.
1: Mm. No em sabries dir quina és la vostra especialitat, doncs.
0: Home, el Marc va dir que el plat estrella va ser les mandonguilles de la iaia.
1: Les mandonguilles de la iaia. I les mandonguilles de la iaia són mandonguilles de la iaia?
0: Són mandonguilles de la iaia. Fem nosaltres la salsa, les mandonguilles, les patates, ho fem tot, tot, tot.
1: I la recepta de qui és?
0: Això ja no t'ho puc dir.
1: Del cuiner.
0: No, això és del cuiner, del xef. El xef és una bèstia, és una màquina, el xef.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Una cosa és la vostra especialitat i una altra cosa és el plat més demanat o el plat estrella. Quin diries que
0: és?
1: A
0: veure, més demanat hi haurien com 5, te'ls podria dir. Que seria la burrata... Bueno, els torrets no surten molt, perquè els
1: anem, de moda, ja fa
0: els
1: temps,
0: anem promocionant a la samarreta, també.
1: Sí, és
0: el
1: veritat.
0: El nostre logo és más torrets, no menos drama. O sigui, al final és donar-li una miqueta a la vida de... Que no tot és estar madint tu sempre, saps? Com menja't un torret, no, Anna? Que no passa res.
1: Vés a caminar després.
0: Clar, home, no passa res. Però les croquetes també surten molt, molt, molt, molt.
1: Quines són les vostres croquetes?
0: Tenim la de pollastre rostit i la de cipi i calamar, que les fem totalment caseres nosaltres. Estem produint croquetes, fem milers de croquetes de producció. O sigui, agraden molt. L'albergínia també agrada molt.
1: Sí,
0: l'albergina agrada molt, la truita oberta, el tartar de tonyina amb l'ou fregit, el filet amb foie... És que et diria que sí tots, però és que tots aquests surten molt, molt, molt.
1: Clar, però a banda dels platets, que són aquests que ara comentaves, també teniu un apartat per picar,
0: sí.
1: No? On podem trobar, per exemple, bunyols, el torret, no?, que comentaves abans, les braves.
0: Les braves també, jo crec que... Les braves donen molt de què parlar, eh? Les braves de la taverna.
1: Sí?
0: Sí. Són unes braves... Jo sóc molt bravero, que jo vaig a qualsevol puesto, encara vaig a menjar una altra cosa, veig braves o croquetes, jo demano, perquè m'agrada provar-ho. A mi m'agrada provar sempre on vaig. I costa trobar avui en dia unes braves bones, una bona patata, casolana, ben fregida, una bona salsa...
1: I després teniu... Em fa gràcia perquè a la carta posa per picar el pa lleig per sucar.
0: Sí.
1: I el pa de coca torrat amb tomàquet, no?
0: Sí,
1: aquesta distinció que feu.
0: Clar, perquè al final tenim això, aquests dos tomàquets, la coca torradeta amb tomàquet, que aquest saps que entra molt bé, i l'altre és un pa de molla, que visualment no és el més maco del món, per això és el pa feo per sucar. El típic que dius, no, vull un bon pa per sucar, que tingui una bona molla. Doncs pues que aquest no és molt...
1: Parlem dels productes. Mm. Frescos i de mercat.
0: Sí.
1: Això és important per vosaltres.
0: Home, i tant. És que és la base d'un bon producte. És que ho fem... És que elaborem el 99% de totes les elaboracions són fetes per nosaltres.
1: Mm?
0: Sí.
1: La patata és patata pelada,
0: sí,
1: fregida...
0: Cada dia estem pelant, no sé, un parell de sacs de 25 quilos de patates. Es fan diferents talls per la patata fregida, la patata brava. Fem totes les croquetes, fem les marmelades dels postres, fem els postres, fem les galetes dels postres, ho fem tot.
1: Mm-hmm. Quins són els vostres proveïdors? Són proveïdors locals... quilòmetre zero, o són de la zona del Vallès?
0: Són tots proveïdors de la zona. Són proveïdors de la zona, sí, sí.
1: Treballeu en mercats o treballeu...
0: No, perquè en mercats, al final, el mercat també li distribueix un distribuïdor, com a nosaltres, saps?
1: Mm-hmm. I esteu... Bueno, el gener fareu un anyet, no?
0: Sí.
1: Heu pensat alguna cosa?
0: És que anem... No pensem a tan llarg plaç. Nosaltres anem fent perquè cada dia i cada mes passa alguna cosa, tenim un esdeveniment, també en fem events i històries, o sigui que sempre tenim cosetes i anem molt a curt plaç, nosaltres, pensant.
1: Què vols dir que feu esdeveniments i...?
0: Bueno, sempre ens liem amb cosetes. Jo és que em lio ràpid. I amb l'altre restaurant també fem càterings, fem bodes, fem festes i fem moltes cosetes.
1: Mhm. Per tant, podem dir que tu ets un empresari del món de la restauració, no? Que t'hi dediques
0: sí, sí.
1: A això. Per voluntat o perquè hi ha una certa tradició familiar que t'ha portat?
0: No, per voluntat. Sempre des de petit m'ha agradat molt la cuina, el menjar, amb els amics som molt disfrutons, amb la meva dona, amb la meva família. Som d'ensagrar als restaurants.
1: Ahà. I anava a preguntar per un altre projecte gastronòmic, però és que ja m'has dit que estàs a punt d'obrir al costat de la taverna aquest altre local pensat per entrepans?
0: Sí, és el típic Frankfurt. O sigui, abans a Rubí hi havia un Frankfurt molt famós, que era el Frankfurt Llobateres, que era...
1: El centre?
0: Sí, sí, sí, que feien les seves salses, tenien ahí una planxa, que el dia que ell van traspassar i van netejar la planxa, ja no sabia igual. Però és tornar a l'antanyo, aquests entrepans bons, clàssics, senzills, i és tornar això, amb les nostres salsetes, fer uns bocates especials dels nostres, com bocata de mandonguilles, bocata de calamars, cosetes així una miqueta especials, i a part també el futbol. Perquè és això, també ara hi ha molt pocs locals on puguis anar a veure el futbol i fer-te un bocata.
1: O sigui que combinareu l'oferta televisiva amb els bocates.
0: Correcte, correcte. Que crec que al barri li fa falta alguna cosa així també.
1: Per donar una mica de caliu?
0: I tant. Sí.
1: L'equip que tens a la taverna 1984 és un equip jove.
0: Sí. Bueno, hi ha de tot, una miqueta. Hi ha de tot. És que ara... No vull entrar en el tema de laboral perquè és de un tema a part, perquè... Però prefereixo agafar gent de 30, 40, 50 que gent de 20, la veritat. Perquè hi ha molt poc espíritu ara mateix de treball, La joventut està fotuda la cosa. Sí, sí.
1: Però sí que pel que es veu tant a la web com en el servei, com ara quan en aquesta conversa que estem mantenint, que hi ha un sentit de l'humor especial, a la taverna.
0: Sí, sí, i a part, amb l'equip de màrqueting que porta la red social i tot, volíem tindre aquesta sàtira una miqueta, no?, d'un poc ese humor de cunyau, com aquell que vol dir, saps? Tenim el Sant Pancracio, o sigui, una miqueta tirar de tòpicos també i cosetes així. Però hi ha gent que li agrada, però hi ha gent també que... Bueno, com a tot, hi ha molt de hate, hi ha molt de... No sé.
1: També teniu...
0: Uf, clar, i tant.
1: Sí?
0: I tant. Sí, sí.
1: I d'on són?
0: Bueno, de tot arreu. És
1: de
0: que
1: tot posen... arreu.
0: Sí, a vegades posen ressenyes que no tenen sentit. És que abans es podia anar millor i ara després de joc de cartes ja no es pot ni anar. Ho fes una estrella. Dius, jolín.
1: Clar, que... morir d'èxit, no?
0: Sí, no sé. Sí, sí. Però bueno, hi ha molta enveja també al final i gent que no sap la feina que hi ha darrere. Perquè hi ha molta feina, hi ha molts treballadors, moltes famílies. Però, bueno, intentem donar el màxim nosaltres, estem molt contents.
1: I escolta'm una cosa, la carta que teniu és una carta fixa o, ja sé que comentaves abans que hi havia suggeriments, sí. O és una carta que reviseu cada cert temps i traieu coses que veieu que no funcionen?
0: Sí, clar, ho anem mirant. Clar, també tenim un històric dels plats que més surten, dels que no, el veiem. Aquesta carta es va canviar ara a l'estiu i ara estàvem a punt de canviar-la un altre cop. Al final, els de més èxit no es toquen, però sí que movem plats. I doncs ara toquen plats de tardor o plats d'hivern. Vam treure, per exemple, plats de xup-xup perquè l'estiu no es demanen. El capipota, el fricandó, cosetes d'aquestes les vam treure. Ara a l'hivern tornarem a posar plats de xup-xup i així.
1: No hem parlat de les postres.
0: Uf, les postres. Hi ha una que és la joia de la corona.
1: Quina?
0: La torrija. Torrija amb gelat de llet merengada.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: La gent arriba a les postres?
0: Hi ha gent que sembla que no, que està plena, per dir, no, sí, el postre me'l demano. La torrija la demano, 100%. Sí, sí.
1: I també són les postres elaborades per
0: tot,
1: vosaltres?
0: Tot.
1: Absolutament tot.
0: Absolutament tot.
1: Mm-hmm. Escolta, Aleix, espero que quan obriu la... Com es...
0: Bocata Club.
1: Ah, el Bocata Club.
0: Més que un bar.
1: Més...
0: Estem amb les obres allà, anem amb el Camp Nou i nosaltres a veure qui obre abans.
1: Ah, mira.
0: Estem allà.
1: És,
0: sí,
1: una,
0: sí.
1: És una bona compa.
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies per la visita, bueno, que us vagi molt bé i que vagi molt bé l'estrena del nou local.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Adéu. La ràdio amb samarreta.

0: Bon dia i benvingudes i benvinguts una setmana més a Faves Comptades aquí a Ràdio Sant Cugat. Comencem una nova edició de la nostra secció Per tu, un espai per parlar de l'actualitat, de la vida i també de la cultura, sempre amb la mirada posada en el que ens afecta de prop i de lluny. Avui ens acompanyen per fer el programa en Joan, en Xavi, en Lalo, en Joan Mestres, en Roger i el Xavi Gassó. Avui tocarem temes que no ens deixen indiferents. Obrirem amb una mirada al conflicte entre Palestina i Israel, que continua colpejant amb força la regió i removent consciències arreu del món. També posarem el focus a casa nostra, parlant de les greus inundacions que van afectar diverses zones de Tarragona el passat 12 d'octubre, amb imatges i testimonis que ens han colpit. I no podem passar per alt la trista notícia de la mort de l'actriu Diane Keaton, una icona del cinema que ens deixa un llegat inolvidable. Parlarem de la seva trajectòria i del seu impacte en la cultura audiovisual. Parlarem també del robatori que va haver-hi al Louvre el passat cap de setmana i del clàssic del proper diumenge, partit que segur despertarà moltes passions com no pot ser d'una altra manera. Per acabar, tindrem amb nosaltres un convidat molt especial, el músic integrador social Rubén Gómez Aguirre, que ens presentarà la seva nova cançó Llistes d'espera. Una entrevista per escoltar amb calma i obrir els ulls a moltes realitats que sovint passen desapercebudes. Tot això aquí, per tu. Comencem? Joan, comences tu. Què ens expliques del conflicte entre Palestina i Israel?
1: El conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que marca l'actualitat mundial, amb morts i destrucció i desplaçaments, sobretot a Gaza. La població civil és qui en pateix més les conseqüències. Ara, però, hi ha nous intents per apropar posicions. Els Estats Units han presentat un pla per intentar posar fi a la violència. Aquest pla té tres fases. Primer, un alto el foc i l'alliberament dels hostatges i presoners. Després, negociar qui ha de governar a Gaza i com s'ha d'ajudar la seva gent. I finalment, treballar per una solució política estable. Israel vol seguretat, els palestins llibertat i dignitat. Aconseguir un acord no serà fàcil, però que es tornin a seure a parlar ja és un pas important. Els Estats Units saben que si volen que la pau sigui real, no n'hi ha prou amb parar la guerra. Cal construir futur i això només serà possible si s'escolten totes les veus. Informar-se i entendre i tenir empatia és potser el primer pas que podem fer tots plegats.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara en Xavi ens explicarà els aiguats que van haver-hi fa uns dies a les Terres de l'Avi, a les Terres de l'Ebre. Xavi, endavant.
2: El dimarts 13 d'octubre de 2025 s'hi recordant com un dels dies més greus et dedicades al sud de Tarragona. La dona Alice va descarregar plugues torrencials a les comarques del Montsià i el Baix Ebre amb registres de fins a 3.000 litres per metre quadrat. L'aiguat va provocar inundacions sobtades, talls de correctes com l'app 67, suspensió de trens a la línia resetxa i afeccions en corredor mediterrani. Protecció Civil va activar el pla INUCAT i es van emetre alertes per risc extrem. Més de 1.000 persones van ser evacuades i allotjades en pavillons i centres públics. Els bombers van atendre més de 300 avisos i van realitzar 31 rescats. Afortunadament, no hi ha víctimes mortals. Aquest episodi posa en evidència la vulnerabilitat de la zona davant el canvi climàtic. Caldran no només mesurar d'urgència, sinó també una planificació a llarg termini per prevenir futures catàstrofes.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara seguim amb els successos. En Roger ens farà 5 cèntims del robatori que es va produir al Louvre el passat cap de setmana. Roger, què ens expliques?
3: Diumenge 19 d'octubre, al voltant de les 9:30 del matí, un grup d'uns 4 lladres va dur a terme un robatori sorprenent al Louvre de París, utilitzant una plataforma elevadora aprofitant obres de la façana que dona al riu Seana. Els intrusos van accedir a la galeria de Pollo, on es conserven joies de l'època napoleònica, van tancar finestres i vitrines amb discs detalls i s'hi van emportar fins a 8 peces considerades de valor incalculable. La ràpida acció dura entre 4 i 7 minuts. Va posar de manifest les greus deficiències de seguretat al museu, que immediatament va tancar per raons excepcionals. Entre els objectes robats hi ha collarets, tirades i arracades que havien pentegut a figures com la perdiu Eugènia i la reina Mari Amélie. Una de les peces, la corona d'Eugènia, va ser abandonada tancada a prop del museu. Les autoritats franceses han qualificat aquest robatori de fallida nacional i atac al nostre patrimoni, i han promès que els responsables seran detinguts. A mesura que s'investiguen les imatges de les càmeres, es planteja un gran interrogant com s'ha pogut plantejar un cop d'aquesta vergadura en un dels museus més vigilants del món.
0: Moltes gràcies, Roger. Ara en Joan Mestres ens farà un petit recordatori de Diane Keaton, actriu morta el passat 11 d'octubre. Joan, el micro és teu.
4: Homenatge a Diane Keaton, una icona del cinema. La mort de Diane Keaton ha commocionat el món del cinema. Amb més de 50 anys de trajectòria, Keaton va ser una de les actrius més destacades de la seva generació. Coneguda pel seu estil inconfusible i la seva capacitat d'interpretar personatges profundament humans. Va néixer el 5 de gener de 1946 a Los Angeles i va començar el teatre abans de fer el salt al cinema amb The Godfather, 1972, on va interpretar Kay Adams. Va ser amb Annie Hall, 1977, de Woody Allen, que va guanyar l'Oscar i es va consagrar com una estrella. La seva carrera va ser extremadament versàtil, treballant amb directors com Nancy Meyers i destacant en pel·lícules com Submitting Gottlieb i Reds. Va rebre múltiples premis i nominacions, entre ells l'Oscar, el BAFTA i el Globus d'Or. Fora de la pantalla, Keaton va ser un activista compromesa amb els drets dels animals i les persones sense llar. Ens deixa una llegenda del cinema, una dona amb una personalitat única i una filmografia que continuarà inspirant generacions. Descansi en pau, Diane Keaton.
0: I ara passem als esports. Avui parlarem del clàssic que es disputarà al Bernabéu el proper diumenge. Xavi, endavant amb els esports. Xavi.
5: Pròxim al clàssic, implacable col·lisió entre gegants, diumenge vinent el Santiago Bernabéu es disposarà un per un nou capítol del clàssic Real Madrid i Futbol Club Barcelona, amb dos equips arriben carregats d'ambició. Madrid vol reivindicar el domini mentre el Barça pretén prolongar la seva bona ratxa. El duel que promet intensitat, estratègia i història podria marcar un punt d'inflexió per la Lliga. No et perdis cap minut. El nou del futbol estarà pendent.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara en Lalo passarà a fer una entrevista al nostre company, Rubén Gómez, músic i educador social del taller Jeroni de Moragues, amb motiu de la presentació de la seva nova cançó, Stop Llistes d'Espera. En Rubén, a més, lidera el grup inclusiu de música Árboles Amarillos, juntament amb l'Ismael Guzmán, psicòleg del taller Jeroni de Moragues. Lalo, tot teu. Aviam què ens explica en Rubén.
6: Hola, Rubén, encantado. ¿Qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Moslalo? Aquí encantado de estar aquí con vosotros, de que me invitéis a vuestro programa.
6: Igualmente. ¿Por qué decidiste escribir Stop Listas de Espera? ¿Qué es para ti Stop Listas de Espera? ¿Qué te inspiró en ello?
7: Bueno, pues yo, como tú bien me has presentado, ¿no? Soy Rubén y llevo 20 años trabajando aquí en el taller Jeroni de Moragues. Al final he pasado por todos los servicios de la entidad. Y entonces, pues, de primera mano, sé, ¿no?, dentro del colectivo, que por desgracia, pues hay personas que están con discapacidad, que están esperando, que llevan años esperando una plaza residencial que no llega. Claro, eso es muy grave, porque eso significa que hay familias que llevan muchísimos años, ¿no?, pues sobrecargadas, cuidadores agotados y que tienen que soportar una carga inmensa, ¿no?, como es el cuidado de sus familiares. Claro, lo más grave de todo esto es que estas personas no pueden desarrollar al final una vida digna, Lalo. Y creo que estamos hablando de algo muy grave, ¿no? No estamos hablando de un lujo ni de un capricho. Al final, pues la vivienda es un derecho básico. Si no podemos garantizar un derecho básico, al final lo que estamos haciendo es vulnerar los derechos humanos. Y creo que hace falta voluntad política ya, urgentemente, para poder, pues solucionar esto de alguna manera. Y esto es un poco a la primera pregunta, mi contestación, Lalo.
6: Evidentemente. ¿Qué mensaje te gustaría que la gente entendiera cuando escucha la canción?
7: Sobre todo, Lalo, creo que es súper importante ahora visibilizar y concienciar, ¿vale? Una realidad que tenemos y que se está manteniendo en silencio. Sobre todo, quiero que la gente entienda que hablamos de esperas eternas, que desesperan a personas y a familias. Profesionales cansados, con unos sueldos que en muchísimas ocasiones no se corresponden a la responsabilidad que tenemos, ni a la carga emocional ni física que conlleva el cuidado de las personas. ¿Sí? Entonces, profesionales que durante 10 años hemos ido perdiendo la capacidad adquisitiva, ¿no?, a causa de una inflación que no se corresponde con los sueldos que tenemos. Entonces, eso, quieras que no, pues desmotiva a los profesionales que estamos en el sector. Muchos profesionales tienen que acabar yéndose a otros sectores a trabajar porque no pueden, pues, sostenerse de alguna manera. Por otro lado, en el tema también critico, Lalo, la pasividad de nuestro propio sector, ¿no?, pues a la hora de movilizarnos, de manifestarnos y de reivindicar derechos que se nos vulneran, que creo que son importantes. ¿Sí? También hablo en el tema, hago alguna puntualización, sale de partitocracia, ¿no?, porque considero que vivo en un sistema, en el político, que no me representa, no me siento representado, porque el político no está paliando la necesidad de las personas y del ciudadano que representa. Aquí tenemos un caso, ¿no? Las listas eternas de espera y un silencio político, que lo digo en el videoclip, ¿no?, atronador. Todo eso hace que vivamos una situación, pues, muy precaria.
6: Sí. Se habla mucho de las listas de espera y de la falta de recursos. Desde tu punto de vista, ¿qué está fallando?
7: Vale, primero, tenemos un sistema colapsado. Yo no soy político, Lalo, ni tengo ni idea de política, ¿vale? Pero tenemos un sistema súper colapsado que hay que agilizar y hay que hacerlo más transparente. Hay que crear más plazas públicas y concertadas, ¿sí? Hay que invertir, voluntad política ya, por eso, hay que invertir en infraestructuras para dar cobertura a esas plazas, ¿vale? Y necesitamos, pues lo que te digo, voluntad política, sobre todo. Luego, coordinaciones reales para que no haya tanta burocracia en los trámites, ¿vale? Servicios sociales, entidades y sanidad. Que todo eso sea mucho más ágil, que haya una comunicación mucho más compartida y no un modelo como el que tenemos hoy en día, muy burocrático y muy fragmentado, ¿vale? Necesitamos algo más colaborativo y más centrado en la persona.
6: La canción también habla del valor de los profesionales del sector social. ¿Crees que la sociedad valora suficientemente vuestro trabajo?
7: Yo creo que...
6: ¿Qué cambiarías para mejorar las condiciones de quienes cuidáis a los demás?
7: Claro, yo creo, Lalo, que actualmente el cuidado de personas está considerado un trabajo de segunda. Yo creo que hace falta visibilizar y concienciar de nuestro trabajo y de la importancia de nuestras funciones. Al final, un profesional del sector social está haciendo muchísimas funciones que sobresalen, ¿vale? A lo que él desempeña, planificaciones de actividades, intervenciones conductuales, metodologías, ¿vale? Pues todo eso tiene que verse recompensado de alguna manera.
6: Rubén, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus palabras y sobre todo tu música. Gracias por poner voz a lo que muchos sentimos y recordamos que los derechos de las personas con discapacidad no pueden esperar.
7: Gracias a vosotros, Lalo.
6: Ojalá esta canción siga llegando lejos y sirva para abrir conciencias y corazones.
7: Esperemos.
6: Y ahora, para cerrar nuestro programa de hoy, os dejamos con la canción Estar lista de espera, de Rubén Zaguirre. Una canción que habla de dignidad, de esperanza y de la fuerza de quienes siguen esperando un lugar donde poder vivir con apoyo y respeto. Escúchalo con el corazón, porque cada nota lleva una historia real. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda, Menja't la vida, la teva secció. I ara sí, ja, bon any.
2: Bon any.
1: Ja està, ja tornem a la normalitat.
2: Feliç
1: després d'aquests dies. Han anat bé les festes?
2: Han anat molt bé.
1: Molt bé.
2: Sí,
1: sí.
2: A mi m'agraden, sí.
1: A mi també.
2: Hi ha molta cosa que em sobre, però en general...
1: També, estic d'acord. A l'adolescència no m'agradava, eh? Va haver aquell moment molt adolescent meu que no m'agradava gens a Nadal perquè només veia la part consumista, que hi és.
2: Sí.
1: Però després també quan et vas fent gran veus aquesta part familiar, de que ens trobem tots junts...
2: Sobretot potser... si no hi ha massa cunyaus a la taula, no?
1: Tota la raó.
2: No, perquè clar,
1: però
2: segurament...
1: Això no es tria,
2: però segurament moltes de les persones que ens estan escoltant han hagut d'aguantar missatges d'aquells de callar la boca. I perdó per l'expressió, però...
1: I respecte a això, què podem fer? Perquè n'hi ha d'aquests missatges de estàs més gorda, estàs més prima, estàs soltera, mil inputs que ens poden preguntar.
2: Podem contestar, jo no t'he demanat la teva opinió, no? I quan és algo que veiem que algú està dient alguna cosa perquè la resta de persones riguin, l'altre dia vaig llegir una frase que era tornar a repetir el que ha dit. O sigui, perdó, no, preguntar-li què m'has dit? Què has dit? Tu pots tornar a repetir? Llavors, si ho ha de tornar a repetir, ja no fa gràcia, saps? I ja...
1: Ah, boníssim. Però això ja ens ho guardem.
2: Pots tornar a repetir?
1: Per les properes festes.
2: Sí. Quan algú diu algo perquè la resta riguin de mi, no?
1: Sí,
2: quan
1: sí,
2: algú
1: sí.
2: diu alguna cosa de... Doncs això, ai, encara no tens parella, no? Encara, que normalment és un missatge que s'espera que la taula estigui en silenci per dir-lo, no? I per deixar-te en evidència. I llavors és, pots tornar-ho a repetir? Llavors, al tornar-ho a repetir, una broma, és com quan t'expliquen un acudit i te l'han d'explicar, ja no fa gràcia, no? Doncs és el mateix.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte per les properes festes o els propers eventos que vindran, els esdeveniments vindran. Ara estem amb aquella dualitat dels excessos i ara ja començarem a apuntar-nos als gimnasos, a fer les restriccions, perquè això de menjar en llibertat encara ens costi molt de fer-ho.
2: Sí, sobretot pels missatges que tenim externs, no? Que hem passat d'aquelles taules del Nadal, de venga, que te'n poso una mica més, venga, que no menges res, venga, ara una mica més no passa res, a... ara no mengis tant, no? I aquesta... Que ens passa a tots, que igual és la nostra ment, inclús, qui ens ho està dient, no? A Nadal tot s'hi val, i ara ja tot a mordre, i doncs, al final, si us he de donar una recomanació és, sempre estem a temps de cuidar-nos, per tant, si hem de fer canvis per alimentar-nos millor, sempre serà un bon objectiu, però han de ser, com sempre parlem, objectius realistes. Si ara, de repent, ens apuntem al gimnàs, disminuïm la nostra ingesta calòrica, no?, del que mengem, és que anirem arrossegant-nos. Per tant, ens hem d'adaptar. Si a més hem estat menjant productes amb molts sucres, doncs potser hem d'allargar una miqueta més menjar aquest sucre i anar-lo reduint progressivament. Perquè doncs, el nostre cos li ve de gust aquest sucre, no? No dic que continuem menjant la mateixa quantitat, però sí que si hem estat menjant ni molt, doncs...
1: O sigui, que allò que dius, a partir del dia 7, 8, 9, 10, deixo de menjar qualsevol sucre de cop, no és bona idea.
2: No, perquè el proper esdeveniment... et menjaràs, que et donaràs permís, doncs menjaràs molt. I ja no estaràs menjant lliure, tampoc, perquè no estàs menjant el que realment vols menjar, sinó que com que li has estat prohibint al teu cos menjant durant un temps aquells aliments, ara que te dones permís, no hi ha fi. No? Per tant, doncs, intentar que la vida no sigui blanc-negre, o sigui, hi ha una paleta de grisos en la que ens podem moure, i si blanc és saludable i negre és no saludable, doncs intentar que siguin grisos tirant a blanc. Sí? Però no és necessari que la nostra alimentació sigui completament saludable. És que, de fet, això no és saludable. Sí? Perquè si sempre hem de menjar de forma nutritiva, ens saltarem a anar a dinars, amb amics, amb amigues, a compartir, no? I a gaudir, perquè al final, ho diem sempre, hi ha productes que són nutritius per la ment.
1: Ostres, vas dir una cosa molt xula ara fa unes setmanes que deies que el problema no era els àpats de Nadal
2: a cap d'any.
1: de Nadal a Cap d'Any, sinó de Cap d'Any a Nadal.
2: Exacte.
1: Doncs ara ja estem en aquest moment de Nadal, de Cap d'Any a Nadal.
2: Doncs sí, i si ara si us he de donar recomanacions fàcils i ràpides és que incorporeu fruita diàriament, 3 racions al dia, que les podeu incorporar doncs, al matí, esmorzant, i de postres, a dinar i sopar. Que incorporeu verdures, però això no vol dir que deixem de banda el poder menjar una sopa o el poder menjar uns macarrons o un arròs. No es tracta d'anar del blanc al negre, no? Es tracta de doncs, jugar dins aquesta paleta de colors i doncs, posar-hi sempre algo verd. Quan dic algo verd pot ser algo taronja, pot ser una pastanaga, però intentar que hi hagi sempre algo verd a les menjades, no? I que no és necessari que sigui només amanida. Jo em puc fer una amanida i un plat de macarrons i que hi hagi carn, no? Els macarrons, és a dir, utilitzar aquell plat que hem parlat durant molts anys, no? Del plat saludable de Harvard, que ens diu doncs, que als nostres àpats hi ha d'haver verdures, hortalisses i fruita, aliments rics en hidrats de carboni, o sigui, cereals, integrals, tubercles, i després llegums també, i després doncs carn, peix, ou, llegums, no? Com a part proteica. Llavors, intentar estructurar els nostres àpats així diàriament sense haver de passar de dilluns a divendres menjant bròquil, i que per cert està boníssim, no hi ha cap problema, però i el cap de setmana tot s'hi val, no? I passo de tot. És a dir, anem a fer un equilibri, sí? Entre setmana hi pot haver un dia una pizza i no passa absolutament res. No és necessari que la pizza la deixem pel divendres. I si no et ve de gust aquest divendres la pizza? Us heu plantejat? Perquè segurament més del 90% de les persones que ens escolten fan pizza els divendres. M'atreveixo a dir això, Pili. Us heu plantejat si aquell divendres us ve de gust la pizza? O us la mengeu perquè, com que no fa una setmana que no mengeu pizza ni mengeu res que és menys nutritiu i ja ho teniu com un ritual, us mengeu la pizza, no? És com quan diem, quan t'alces al matí, esmorzes perquè tens gana o perquè és l'hora d'esmorzar? Uh-huh. Vale? És important plantejar-nos quan mengem, el per què mengem, el si ens ve de gust i el si està bo o no està bo.
1: Tot això ho resumeixes, no sé si ho resumeixes o ho fas més extens, a La Mesa s'Impressiones, que és el llibre amb el que bé, has tancat l'any i sí, que encara està en prevenda i que sí, encara podem aconseguir a través de dashbook.es i a través també del teu perfil d'Instagram, my-nutricionist. De tot això també en parles.
2: De tot això també en parlo, i sí que és cert que és una que parlo molt de l'acompanyament dels nens i nenes a taula en la infància, però també parlo d'aquestes motxilles que nosaltres hem arrossegat, no? I també doncs parlo de com fer un plat saludable, menús familiars, receptes que nosaltres podem fer a casa, i que sí que és una guia per a famílies, però bé, que si algú no té fills i filles, doncs segurament aprendrà alguna cosa també.
1: I les 150 primeres persones o fins a més persones?
2: Totes les persones que comprin en la prebenda, o sigui, en aquest, perquè són 150 mínim, però hi poden haver-hi
1: més.
2: Sí, però totes les persones que facin possible aquesta venda, o sigui, aquesta publicació, doncs el seu nom apareixerà com a agraïment al llibre.
1: Nosaltres el comprem ara i el tindrem a casa cap a, no sé, quan?
2: Finals de març, principis d'abril. Cap a Sant Jordi.
1: Ai, quines ganes de portar-te'l perquè ens el signis per Sant Jordi.
2: Ai, no havia pensat això.
1: Com que no? Jo ja t'hi veig, ja t'he ubicat, eh?
2: És que jo crec que me costa molt, i això potser és un objectiu per aquest 2026, me costa molt assaborir i digerir les fites a les que arribo. Per tant, si no sé si us heu proposat fites, la meva per aquest 2026 és assaborir, igual que faig amb els bombons, igual que faig amb les patates, no? En aquells aliments, i també ho faig amb una amanida, amb una tomata, també ho faig. Doncs igual que faig amb els aliments, doncs fer-ho també amb aquelles fites que arribo professionalment.
1: Ai, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada enorme, enorme, enorme, i que tinguis un any meravellós.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un...
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Avui a l'Espai Polític ens acompanya Álvaro Benejam, portaveu del PP de Sant Cugat. Álvaro, bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Primer de tot, comencem. Quin és el balanç que fa d'aquests dos primers anys de mandat?
6: Bé, doncs jo crec que el balanç l'he de fer de l'equip de govern, no? I la valoració que nosaltres com a Partit Popular tenim de l'equip de govern conformat per Junts i Esquerra, doncs no és bona. I no és bona per què? Perquè creiem que, tenint en compte que ells mateixos havien fet propostes que en alguns casos coincidien amb propostes nostres electorals, no les han complert. I llavors hi ha una desafecció de la ciutadania respecte a moltes coses importants, com per exemple el manteniment de la ciutat, que és una de les coses greus.

0: un lloc i no els han aportat aquests milions, no els han aportat altres administracions, sinó la recaptació de Sant Cugat.
1: Ara parlarem de tots aquests punts, i els desgranarem tots. Però, primer de tot, i tenint en compte que parlàvem de l'anàlisi que li fèiem al govern, quina relació té el PP de Sant Cugat amb el govern?
0: Bueno, nosaltres, evidentment, som un dels actors de l'oposició amb més solidesa, jo crec, i per tant, exercim aquesta postura, no?, aquesta posició que tenim, de forma coherent, de forma constructiva, sempre proposant coses noves, encara, o sigui, a risc de que si s'acaben aprovant aquestes propostes nostres de Partit Popular, s'acabi posant la medalla l'equip de govern perquè amb la seva maquinària de comunicació doncs pot fer-ho, no? Nosaltres també ho podem dir, però no és, però la nostra capacitat de comunicació no és la del govern, que té a l'Ajuntament i l'equip de comunicació de l'Ajuntament al seu abast, no? Però clar, nosaltres sempre estem fent propostes constructives per millorar la ciutat. En cap moment hem perdut el nord de saber que nosaltres hem de ballar perquè Sant Cugat sigui una ciutat millor i que els seus ciutadans visquin millor a Sant Cugat. Per tant, aquest és el nostre nord. Nosaltres sempre treballem en aquesta línia, sempre.
1: Si veurien donant-los suport en el govern, ha arribat el cas. També és veritat que alguna vegada hem pogut sentir que alguns grups de l'oposició els recriminen que vostès donen massa suport al govern. No sé si es veurien donant-los suport.
0: És que nosaltres no donem suport a un govern i no ho farem mai, no? Nosaltres el que farem és estar d'acord amb propostes d'altres partits, sigui quin sigui, el partit, que ens semblin correctes i bones per Sant Cugat, i estar d'acord i promoure propostes que potser el govern ens vota a favor o no ens vota a favor, les nostres. Però és que a vegades el govern les ha votat en contra i les han votat a favor altres partits. Per tant, és que aquí hi ha un joc que qui vol fer política... Jo això ho anomeno politiqueo. És a dir, quan nosaltres fem una proposta que coincideix amb alguna del govern o de Junts, per exemple, llavors l'esquerra diu que nosaltres fem de portaveu del govern. I l'altre dia va ser la CUP qui, quan nosaltres vam fer o vam votar una qüestió que venia del propi govern o de Junts, ara no recordo, ens va dir que també fèiem... Bueno, al final, aquí tothom mira pel seu interès i vol denostar la manera de fer política dels altres. Nosaltres, amb responsabilitat, el que fem és ballar pels ciutadans i sempre proposar coses que siguin constructives i a favor de la ciutat i votar en contra de les que no creiem en elles, no? Siguin del govern o siguin d'altres partits de l'oposició.
1: Recentment han posat en marxa la campanya que mira ja cap al 2027, en què el podem veure vostè amb un davantal i s'acompanya amb el lema receptes per viure millor, fiscalitat, manteniment de la ciutat, seguretat... Parla de molts ingredients. De tots aquests ingredients, quin és el que creu que vostè és més urgent preparar i treballar-lo?
0: Bé, jo crec que aquesta campanya, la veritat és que és una campanya que ens ha fet il·lusió fer, no? perquè al final és una picada d'ull al votant, no? al Sant Cugatenc, a la persona de Sant Cugat que doncs, veu que la propaganda que fan els partits polítics, que sempre és la mateixa i tal, i en aquest cas volíem sortir-nos d'aquella manera de fer amb un tríptic de hem fet això, hem aconseguit això i no sé quins o quantos, que és el típic de sempre, per sortir-nos i fer una imatge una mica diferent, però recalcant la idea de que nosaltres per Sant Cugat tenim les nostres pròpies receptes i que creiem que són les bones, que creiem que Sant Cugat aniria millor amb aquestes receptes i per això ens arremanguem i les posarem en marxa, les cuinarem i les aplicarem, no?, en el cas que puguem governar. Clar, per nosaltres, una de les coses importants a dia d'avui que nosaltres sempre diem, sempre recriminem al govern, és el manteniment de la ciutat. Per exemple, hi poso un exemple. El president de la Llar d'Avi sempre diu que pot estar d'acord o en contra de com es gestioni la ciutat, però el que no es pot fer és no tenir els carrers ben endreçats, és no tenir les voreres planes. O sigui, estem d'acord que a Sant Cugat hi ha molts arbres que creixen, que les arrels es van desenvolupant i aixequen una mica, però és que aquestes coses s'han d'arreglar, i s'han d'arreglar el dia a dia. I el que tenim són 30.000 punts a Sant Cugat sense arreglar, perquè s'han acumulat durant anys de no fer res, o de no estar a l'altura perquè s'han anat fent coses, però poquetes. Si es necessiten 2 milions d'euros de pressupost cada

0: o 3 perquè la ciutat estigui bé i destinem 800.000, que és el que passava, doncs, doncs es van acumulant, no? Els desperfectes a les voreres i a les calçades es van acumulant. I això és el que ha passat, que ara tenim 30.000. 30.000 que requeriran d'un pressupost de, millor, doncs, 20 milions d'euros. 20 milions d'euros que no els destinarem. Ara el govern ha pujat aquesta, per pressió nostra, jo crec també, ha pujat la dotació d'aquests arranjaments, no? De la partida per aquests arranjaments, però no en la mesura que nosaltres voldríem, tenint en compte que aquest any tenim més ingressos perquè tenim una taxa nova, que és la taxa de recollida de residus, que són diners nous, que no tenien partida ja pressupostària prèviament a destinar, o sigui, no estaven presoners d'una partida pressupostària obligatòria, no. Per tant, són diners nous que podien haver destinat. I en comptes de pujar de 800.000 només a 3 milions, s'havien d'haver pujat doncs, o a 6 milions, o a 5, o a 4, però no a 3, no? Per arranjar amb més agilitat, no? I que d'aquí 2-3 anys la ciutat estigui ja sense aquests problemes de mobilitat que, per exemple, les persones grans es queixen perquè hi ha hagut moltes caigudes, moltes.
1: Precisament, ara ha parlat dels dos temes que jo tenia aquí apuntats preguntar. Pel manteniment, ara mateix vostè ho deia, i la neteja de la ciutat, no només el manteniment de les voreres, vostès han estat força crítics, sobretot aquest estiu ho hem pogut veure a les xarxes, ho heu pogut anar dient, no?, de com estava la ciutat. El fet de que el contracte ja vingués, no?, un contracte que s'havia prorrogat, que l'anterior mandat estava com aturat... No s'ha pogut fer d'una altra manera, evidentment vostès no estan en el govern, no depenia de vosaltres aquesta decisió, però és com, creuen que s'ha deixat perdre i s'ha deixat que la ciutat empitjorés?
0: Sí, clar, sí, per això, però és que això, clar, nosaltres ens hem queixat tantes vegades que ara és allò de, és que ja t'ho deia jo, és que jo t'ho deia, que la cosa acabaria així, i em deies que no, que tu sempre fas demagògia. Bueno, doncs demagògia aquí la tenim, no? Que la gent ens va enviant fotos, no? Hi ha gent per la ciutat que quan va tirar la brossa al container i veu tota la brossa tirada al voltant del container, diu, però això què és? No? I a més, a vegades desperdigada, perquè venen els jabalís, trenquen les bosses, i queda tota la brossa per allà tirada, amb una brutícia tremenda, i una falta d'higiene, no? En conseqüència que, clar, la gent es queixa, i molt, i ens comencen a arribar missatges de militants o de persones que ni tan sols són militants. Nosaltres tenim una eina a la web que és el mapa de l'abandó, que qualsevol pot penjar allà una foto i dir, per senyalar un punt on les coses no estan bé, no? Pues, sobretot d'aquestes coses ens han arribat a l'estiu queixes, moltes queixes. Per què? Perquè es produeix, perquè existeix aquell problema, no? I nosaltres, al final, el que hem de vetllar és perquè que aquestes coses solucionin. Si el govern no ho fa, nosaltres hem de recriminar que no ho fa i hem de pressionar perquè ho faci. I així és el que fem, així és com actuem.
1: Mm-hmm. Sobre fiscalitat, vostès defensen una fiscalitat més justa per Sant Cugat, amb menors impostos locals, precisament ara parlava d'aquest nou resi i d'aquesta nova taxa. Com concretaran aquesta, o com concretarien aquesta rebaixa d'impostos sense posar en risc els serveis públics i sense generar dèficit?
0: Clar, és que quan passes de recaptar 150 a 170 milions, aquesta diferència de 20 milions són diners que jo entenc que el govern municipal pretén fer-lo servir per alguna cosa, no? Ja estem veient com pretenen fer-lo servir el 2026 i com ho han fet servir el 2025, no? Perquè teníem un forat econòmic al pressupost que venia del mandat anterior. Govern del mandat anterior nefast a efectes pressupostaris, amb un forat de 30 milions, quasi. Clar, primer, això s'havia d'arreglar, estem d'acord, evidentment, i el govern actual no té la culpa del dèficit del govern anterior. Bueno, sí, perdó, Esquerra sí que té la culpa, perquè governaven ells. I, per tant, per sempre hem criticat que Esquerra estigui al govern, que és part de qui ha provocat el problema, no? Bé, es forma un nou govern i tenim tenim de pensar, no? Aquest govern té de pensar en què destinar els diners i com recaptarà diners dels ciutadans. Bueno, doncs prenen la decisió de, tenint en compte que hi ha una llei que diu que han de fer una nova taxa de residus, aprofiten i carreguen contra la butxaca del ciutadà. Per què? Perquè el ciutadà ha de pagar una taxa més, que no fan una baixa proporcional en l'IBI, per exemple, perquè aquesta taxa de recollida de residus ja es pagava abans, que abans no pagàvem nosaltres impostos per recollir la brossa. És clar, l'IBI estava per això i per altres coses, perquè l'IBI és l'impost per excel·lència, s'ha cuat, no? Que es recaptan uns 45 o 47 o 48 milions d'euros. Però, clar, si ara posem una taxa nova, llavors compensa-ho per no gravar més els ciutadans amb impostos amb una reducció proporcional de l'IBI, o almenys una part. Però és que ni tan sols això. És que, a més, han apujat l'IPC de l'IBI, no? L'han actualitzat, a més, un 2,6, em sembla que és. Clar, evidentment, nosaltres no podem estar d'acord amb això, perquè aprofites per recaptar més. Ara bé, un cop aprovat, llavors s'ha de ser responsable i has de destinar aquests diners nous a les veritables necessitats de Sant Cugat, no? Està molt bé que es vulgui fer una biblioteca nova, eh? Nosaltres no ens oposem a que es facin instal·lacions noves. Però, clar, és que el primer és el primer. I quan hi ha una falta de manteniment de 30.000 punts a la ciutat, primer arregla això i després ja faràs una biblioteca amb el que s'obri, si és que tens, perquè tindràs disponibilitat si fas les coses bé. Clar, nosaltres som partidaris de recaptar més? No. Però és que creiem que la gestió dels diners és molt important. I si es gestiona bé, al final no tindràs problemes de diners per fer el manteniment, per fer les coses obligatòries. Potser sí que tens diners per fer coses noves, sí que tens problemes per fer coses noves, però també hi ha una financiació bancària que es pot anar ajustant a la mida de les noves instal·lacions que vulguis fer en cada moment, no? I nosaltres el que propugnem és un equilibri pressupostari i no una política de erràtica pressupostària com la que tenim fins ara, perquè en instal·lacions esportives, per exemple, no tenim un futur clar a la ciutat. Sabeu que nosaltres també en tema d'esports reivindiquem molt que Sant Cugat, que és una ciutat amb el 70% de persones practicant esport, que és un percentatge altíssim, i a més molts federats, molts clubs que tenen 700, 800, 1.000 nens jugant a bàsquet, a rítmica, a hockey, a quantitat d'esports, hi ha uns 40 esports, clar, que no tinguem una política, i això és gestió pura, una política esportiva adequada i amb una planificació d'instal·lacions esportives adequada al que és la ciutat. Ens queixem molt perquè tenim raó de fer-ho, no? Perquè les entitats es queixen, no? I la gent que practica esport es queixa.
1: Precisament era una de les coses també que li volia preguntar.
0: Ja ho
1: perquè...
0: he introduït jo.
1: Està molt bé, està molt bé. Recordem que el seu company, Alfredo Bergua, va ser regidor d'instal·lacions esportives en el seu moment, i per tant és una zona, un àmbit que vosaltres coneixen a la perfecció perquè hi ha passat, no? És un dels seus punts forts. Què és el que cal canviar? Quina és la situació actual de l'esport santcugatenc? Vostè parlava de la quantitat de gent federada i que fa, i potser de la mancança d'esportiva, d'instal·lacions. Què és el que faríem?
0: Clar, s'ha de fer un pla, clar, per fer instal·lacions esportives i per dotar les instal·lacions esportives actuals d'un pla de manteniment adequat, perquè no arribin a passar les coses que han passat, que de sobte doncs, en un camp hi ha uns forats que no estan bé per jugar, que poden causar lesions als esportistes, etc. I amb una visió de futur. Sant Cugat, creiem nosaltres que és una ciutat eminentment esportiva, no? I hi ha altres ciutats que tenen, per exemple, doncs un gran pavelló esportiu amb moltes més disciplines per poder jugar allà. A Sant Cugat tenim instal·lacions esportives, eh? No, nosaltres no diem que no, però creiem que no està... O sigui, les instal·lacions no estan a l'altura del que hauria de ser per la població que tenim, que practica l'esport en la mesura que el practica. I s'ha de fer un pla. I s'ha de fer un pla no a 5 anys, a 10 anys, perquè les instal·lacions esportives no són una cosa d'avui per demà, sinó que d'aquí 10 anys el municipi haurà canviat, i molt, no? Ja ha canviat des de fa 10 anys, i molt, i amb les noves zones on es pretén fer habitatge, que l'alcalde ha anunciat 3.000 habitatges, clar, si tenim 3.000 famílies noves a Sant Cugat, o més, no?, perquè cada any augmentem de població, doncs clar, necessitarem unes instal·lacions esportives molt més adequades, perquè si no és que quedaran obsoletes d'aquí 2 anys o 3.
1: Va, el que vostè diu va en la línia una mica també del que deia la portaveu del PSC, l'Helena Vila, de que cal un pla de ciutat, un pla d'equipaments, i això és algo que a tots els grups de l'oposició se us sent dir, realment aquest pla fins ara existia i ara no existeix, o és algo que per la situació en la que estem i els habitants que som ara es troba a faltar?
0: Jo crec que és aquesta segona. Jo crec que sí que han existit planificacions, en alguns moments més i en altres menys. Crec que el govern anterior, en el que estava l'Helena Vila, no ho va fer bé en aquest cas, però bueno, ella és una persona que defensa el tema de l'esport, perfecte, res a retreure en aquest sentit, però sí en la gestió. Quan gestiones, llavors has de complir amb aquestes coses, no? I el govern actual, nosaltres ens falta compromís en aquest sentit, no? Creiem que a les entitats que es queixen molt, perquè a nosaltres ens ho diuen, i no ens ho diuen per plaer de dir-nos, no, ens ho diuen perquè tenen la queixa, perquè tenen el problema i perquè volen que se solucioni d'alguna manera, no? Ells saben com es solucionen aquestes coses, per tant, és només demanar el que cada entitat necessita i fer un pla per intentar complir al màxim aquestes necessitats. Un pla que, evidentment, no el pots fer a un any, ni a 2 ni a 3, però sí que el pots fer a 10 anys, i cada any has de fer alguna cosa per millorar les instal·lacions esportives. Clar, s'ha de planificar, i l'esport és una de les qüestions importants a Sant Cugat.
1: Pel que fa a la mobilitat, vostès han criticat que algunes de les mesures, com per exemple els carrils bici o la zona de baixes emissions, s'han fet de forma ideològica i han de ser més eficients. Com ajustarien l'equilibri aquest de dir, per fomentar, no, bueno, la gent pugui anar caminant, els carrils bici i també l'ús del vehicle privat i que no sigui d'aquesta forma ideològica?
0: Sí, aquest concepte del carril bici ideològic el vam treure a la campanya electoral perquè creiem que és així. És a dir, que hem de tenir carrils bici? Sí, clar, nosaltres no diem que no, eh? Hi ha molta gent que pot ser usuària que inclús avui dia no ho és, però que en un futur pot ser usuària de la bici pel dia a dia, i nosaltres creiem que això es pot afavorir tranquil·lament, sense cap problema, eh? Però també creiem que això no ha de ser en contra del vehicle privat, en contra de la circulació, i que per la ciutat les persones que necessiten també circular amb el cotxe també ho puguin fer, no? Per tant, un carril bici pel carrer Francesc Moragues, doncs no ho veiem. És que no entenem per què ha de ser el carrer Francesc Moragues, que és l'única via així, que no és semipeadonal del centre de la ciutat. L'única per la qual passen cotxes que no sigui semipeadonal, eh? La via gran, em refereixo, eh? I cada dia passen per allà cotxes, autobusos, ambulàncies, camions de fruita, el que sigui, tot. Si et posem allà un carril només i l'altre carril és de carril bici, ample, còmode per les bicis, llavors les ambulàncies no passen quan hi ha un autobús allà parat. I ha passat unes quantes vegades ja. Ja ho sabeu vosaltres. Ha passat unes quantes vegades. Creiem que aquell carril bici estaria millor per un altre carrer. És aquesta la conclusió, eh?
1: Per tant, vosaltres no estarien d'acord amb la vianant o sigui, fer de zona de vianants, ja ho direm bé, als 4 cantons.
0: No, la vianantització de 4 cantons per nosaltres és un error, seria un error.
1: Per què?
0: Perquè precisament creiem que es necessita que aquella via puguin circular vehicles. Que és necessari, perquè hi ha molta gent que en fa ús. Si estem veient cada dia que hi ha molta gent que en fa ús, és perquè ho necessiten, no perquè no és un capritxo, no? Per tant, si ho necessiten, per què els hem de treure? Perquè allò sigui peatonal al 100%? No, és que el carrer Santa Maria ja és peatonal, el carrer Santiago Rusiñol, tot allò és peatonal. Passen només els vehicles d'alguns de veïns i de serveis. Però són peatonals. És que gran part del centre és peatonal. Doncs no estem d'acord amb que aquest carrer que queda perquè puguin passar cotxes i serveis sigui peatonal també.
1: A què es refereix quan diu que l'oferta cultural actual que hi ha aquí a Sant Cugat no és prou plural?
0: Bueno, aquest és un tema que sempre ens hem queixat, eh? Nosaltres creiem que Sant Cugat, que és una ciutat diversa, no?, culturalment, ideològicament també, creiem que hi ha molta oferta, poder té raons històriques, això, però hi ha molta oferta per un determinat sector de la població, però hi ha molt poca, per un altre sector de la població. I per què ho diem? Perquè nosaltres som sociòlegs i creiem que... No. Nosaltres ho diem això perquè hi ha gent que ens arriba a nosaltres, que ens diu, d'aquestes altres coses no hi ha res? No hi ha res. Un exemple, A la Festa Major hi ha uns quants concerts, i aquesta Festa Major del juny passat, 2025, doncs ens van prendre la molèstia de mirar tot el cartell d'actuacions de concerts aquí a la ciutat, no? Preparats per l'Ajuntament, evidentment, alguns amb les entitats. Jo sóc una persona que m'agrada molt la música, No? I escolto molta música, i no sóc un... O sigui, no sóc un fan absolut dels grups i tot això, però sí que m'agrada molt la música i conec perfectament els estils, els tipus de música que hi ha, i m'agraden, a més, un ventall ample d'estils. No m'agrada el reggaeton, però m'agraden altres.
1: Això potser és qüestió d'edat,
0: no? Sí, poder sí, no sé. Però creiem que aquells concerts... Jo és que no coneixia ningú. I jo no segueixo l'actualitat musical al peu de la lletra, però sí que conec els grups que són bons i tal. I veig altres municipis que fan una programació d'actuacions de Festa Major i em dona enveja. Per què? Perquè els meus gustos, per exemple, els meus i el de molta gent que conec, no estan reflexats en aquest programa de Festa Major. Però ni de bon tros. Res. Res és res, O sigui, no, és que no hi ha cap del que jo, en el seu moment, si fos l'encarregat de planificar això, pensaria que a algú també li interessa això. No, és que no hi ha cap. I no coneixia ningú. I, a més, vaig prendre la molèstia de mirar cada grup en concret, aviam qui eren. Perquè potser són molt bons i tenen moltes... És que són grups desconeguts, en general. Els coneix alguna gent, evidentment, perquè tothom té el seu, no? El seu públic, encara que sigui petit. Bueno, doncs, tots eren grups petits. Però, bueno, ells, el govern actual es defensa dient que això és el seu model. Bueno, doncs això és el model, però hi ha persones d'aquí, de Sant Cugat, que van a la Festa Major de Rubí perquè hi ha grups que els interessen i no van a cap d'aquí de Sant Cugat, I això passa. Per què? Doncs perquè a Rubí han tingut grups que són d'atracció de molta gent. No?
1: Seguretat, un altre dels ingredients dels que vostès parlen tant cap al 2027 com actualment. Si bé és cert que les dades han baixat de criminalitat, de robatoris, no fan més que baixar, vostès diuen que cal mantenir, no? I cal cuidar aquest aspecte. Què és el que creuen que falta?
0: Bé, amb el tema de seguretat, evidentment, no estem com altres ciutats del voltant, ni com Barcelona, que hi ha una problemàtica tremenda. El que sí tinc de dir és que jo no m'imaginava, jo pensava que era més difícil veure a Sant Cugat una persona amb un matxet de grans dimensions pel carrer cridant a les 2 de la matinada, però això ho hem vist aquest any, no? Això, doncs, feia temps que no passava cap cosa d'aquestes. Ens pensàvem que l'evolució de la delinqüència era a la baixa, i sí, per números és a la baixa. Però hem de tenir en compte una cosa. Els números que surten de delinqüència no surten les dades grises que anomenen els professionals de la seguretat. És a dir, a mi m'han entrat a casa 2 vegades aquí a Sant Cugat, a robar. Però m'han intentat entrar alguna vegada més, però no ho han aconseguit. I aquesta dada no figura. Uh-huh. Aquesta dada no figura. No figura ni a una tipologia de delictes ni a les altres. Però, evidentment, no estem com... La problemàtica aquí a Sant Cugat no és com a altres ciutats. Però nosaltres sempre pensem que si aquí a Sant Cugat roben a cases... a raó d'uns 400 o 350 o 400, 450, hem arribat a 750, quasi 800 robatoris a l'any, a domicilis, amb força. Per què ens hem de conformar amb això? Nosaltres creiem que a partir, o sigui, és a dir, tot el que sigui intentar reduir o tendir a zero, doncs és la política que s'hauria de fer. Si tenim 400, doncs intentem que siguin 200, i si tenim 200, intentem que siguin 100 i 50 i 0, no? És evident que arribar a zero és difícil. És difícil. Però jo crec que es pot aconseguir, i la qüestió és posar mitjans. I si a Sant Cugat, amb els mitjans que tenim, que no són més que altres municipis, tenim un nivell de delinqüència més o menys baix respecte a altres municipis, però no és baix respecte a les persones que els han, a les 400 persones que els han entrat a robar a casa. Aquelles persones, per elles, estem fatal, perquè, clar, si els han aconseguit entrar, és perquè no estem bé, no? I si hi ha 400 entrades a domicilis, que tenim 35.000 domicilis, doncs no és una bona ràtio, tampoc. Estem millor que altres? Sí, però no estem bé. Hem de tendir a zero, no? I això com es soluciona? Doncs amb més policia. Els mitjans que tenim aquí a Sant Cugat, mitjans de recursos humans, de policies, i mitjans de cada policia que té, no? Les eines que té cada policia per fer la seva feina, doncs estan per sota dels ràtios que la pròpia Generalitat marca. I això des de sempre. És que jo soc regidor de l'any 2011, i això sempre ha sigut així. I no hem millorat mai. Si és que mai hem passat dels 100 agents aquí a Sant Cugat, bueno, crec que no hem arribat des que jo soc regidor al 100 mai. Quan la pròpia ràtio de la Generalitat marca que tindríem de tenir uns 130 o 140 o més, perquè, clar, cada any anem augmentant de població. Bueno, tenim sort d'aquestes dades. Tenim sort de que la policia de Sant Cugat, dels Mossos d'Esquadra, fan una bona feina, jo crec, o sigui, són efectius en la seva feina, i crec que doncs podem estar o estem millor que altres municipis. Però, evidentment, la voluntat de millorar ha d'estar sempre allà. I nosaltres, en el seu moment, quan dèiem, bueno, és que Sant Cugat té 87 agents, és un dir, perquè en l'any 2017-2015 exactament no sé quants agents hi havia, però imagini's que és 87. I estàvem veient que augmentaven els delictes a marxes forçades, i nosaltres vam proposar: augmenteu els agents. Augmenteu els agents, perquè la cosa s'està complicant. I la cosa es va complicar que, bueno, es va doblar. O sigui, van arribar a quasi 800 els robatoris aquell any, el 2017.
1: Sí, sí.
0: I quan ho dèiem un any abans, ens deien: no, hombre, no, vostès el que volen és un estat policial. Estat policial, nosaltres no. Nosaltres volem que la gent no li robin a casa. Punto. És aquesta, no?, la voluntat, que no robin a la gent a casa, que no l'entrin, que no l'atraquin al carrer. Punto, ja està. És això el que volem. No volem un estat policial ni volem coses rares. Volem que la gent visqui tranquil·la a Sant Cugat, que els nens puguin anar pel carrer tranquil·lament, que les persones grans puguin anar a treure diners del caixer sense tenir de mirar enrere perquè algú està allà acechando. Pues és això el que volem.
1: Parlant d'habitatge, és una de les preocupacions principals no només dels santcugatencs, sinó a nivell, a tot arreu està passant aquesta crisi habitacional. Quin és el vostre posicionament?
0: Bé, nosaltres creiem que hi ha molta feina a fer en aquest camp. És a dir, quan s'han anunciat 3.000 pisos en aquest mandat, s'han anunciat 3.000 pisos a no sé quants temps, no sé quant temps vista, perquè, clar, fer 3.000 pisos no creguin que es puguin fer ni 100 a l'any, però bueno, perquè no hi ha pressupost per això, a no ser que hi hagi privats que juguin els seus diners per fer-ho, concertant amb l'administració, doncs ja veurem com es fa això, no? Perquè de moment no tenim ni el sòl per fer-ho, no? Perquè el sòl on es preveuen aquests 3.000 pisos és de la Generalitat, de l'Incasòl. Clar, en política d'habitatge, nosaltres creiem que s'hauria d'haver apostat ja des de l'inici del mandat per la col·laboració público-privada, però, a més, ser més àgils. Aquí tenim sol a Sant Cugat, és a dir, hi havia una planificació de l'ecobarri, no sé si se'n recorda la gent, però la planificació de l'ecobarri, que nosaltres no estàvem d'acord amb aquella planificació, però sí que sabem perfectament que allò és una peça de sol a on es poden fer habitatges, i es podien fer habitatges de protecció oficial. Però l'anterior mandat, el govern no comptava amb els privats per poder-ho fer. Però el mateix ajuntament tampoc ho podia fer perquè no tenia diners per fer-ho. Pues llavors, bueno, pues no fem res. No, això no és una manera correcta de governar. La manera correcta de governar és, si no ho pots fer tu, concertes amb els privats, que ho facin ells, persones, empreses, que es juguen els diners per fer-ho, evidentment, buscant un rendiment futur. Però si tu ho fas amb uns paràmetres de rendiment equilibrats, perquè aquella gent sigui capaç d'apostar per aquell projecte, però a la vegada aconseguís la fi que vols, que és que hi hagi habitatge públic, doncs on està el problema? per què no ho, no ho hem fet en aquest mandat des de l'inici, i en sol que ja estaria disponible, no en sol que encara no tenim negociat amb la Generalitat, no? Aquest és el retret que nosaltres tenim en política habitatge. S'han d'aprofitar les peces petites que tenim a altres llocs, com per exemple al costat del club de golf, que hi ha un solar que, ara, que es farà o està planificat que es faci, no saben quan començarà. Sí, aquestes peces s'han de fer, s'han de promoure, però la gran política d'habitatge doncs s'ha d'executar, no? S'ha de ser àgil en executar-la. I crec que en aquest mandat no ho aconseguirem.
1: Quines són les coses, segons el seu punt de vista, que cal executar immediatament abans de que acabi aquest mandat?
0: Les coses, en quin sentit?
1: En quins àmbits cal, per exemple, pressupostos, en quines coses creuen que cal invertir més immediatament, o en quins projectes cal posar el fil a l'agulla perquè avancin, sí, i no estiguin encallats, si és que estan,
0: sí,
1: encallats.
0: Sí. Doncs mira, el primer tema que hem tocat en aquesta entrevista és el manteniment. Doncs en manteniment, nosaltres per l'any 2026 no posaríem 3 milions d'euros, posaríem 6, aprofitant que tenim més diners per recaptar amb la taxa de residus. 6 milions. El problema no el resoldràs en 10 anys, el resoldràs en 5, no? Però, i 5 ja és una, no? una data més a prop, no? Ja més sensible pels ciutadans. Ja els ciutadans podran veure que les coses estan millorant a bon ritme, no? Aquesta seria una. Però és que, a més, pel que no fa falta o fa falta menys diners, és per la mobilitat. La mobilitat de Sant Cugat, els punts clau als matins i a les tardes, és terrible. Al carrer Francesc Moragas hi ha moments que és terrible, també. Es pot solucionar? Sí, hi ha maneres de solucionar-ho. Però, de moment, no s'ha volgut. No sé, jo mateix que vaig cada dia a portar a un dels meus fills a l'escola, al matí, a les 8, em trobo cada dia al mateix punt, la mateixa caravana, i t'has d'aguantar. I ja està. Hi ha alternatives? Sí, però també estan igual. Llavors, s'han de solucionar d'alguna manera. Això s'ha de solucionar d'alguna manera. Pues, jo porto fent això des de que els meus fills van començar a l'escola diria que 15 anys o una mica més. I així estic, pues, des de fa 15 anys, passant el mateix embús cada matí. Hi ha algú que ho pugui solucionar? Pues, no ho sé, però nosaltres sí que ho farem quan arribem al govern.
1: Sí, molt bé. Doncs Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'espai polític de Cugat Mèdia.
0: A vosaltres.
1: Esperem continuar parlant amb vostès.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a Drets de Butxaca amb en Jan Botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
5: Bon dia, Anna. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc, etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
4: havien entrat a robar o s'hi havien establert?
5: No, s'hi havien establert.
4: Per tant, havien ocupat.
5: Havien ocupat. Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte, no vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etc, etc? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
4: Clar, van recuperar la casa aquests...
5: Van recuperar la casa.
4: Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Què diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
5: Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
4: Quina és la diferència?
5: La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
4: És a dir, de l'habitatge.
5: De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps. Sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, hi ha un mite a desmentir, a vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
4: O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem
5: correcte,
4: sovint.
5: Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat, doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat, doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
4: Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
5: Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc, etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment, que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment, doncs, d'aquesta persona, de la propietat. I, per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte, també, que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat, en tractar-se d'un delicte flagrant.
4: Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
5: ni ordre judicial,
4: sinó que la policia ja pot, directament.
5: Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, després tenim l'altre supòsit.
4: L'usurpació.
5: L'usurpació, que en aquest cas ens n'hem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte, sí. Un delicte contra la propietat, igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
4: I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
5: Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint més feixuga i sovint la que porta més mal de caps també a propietaris.
4: Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
5: Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
4: Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica un conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
5: Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades, és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret a la propietat. Per tant, és un dret dels individus al poder adquirir i al poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem a l'anomenat dret a l'habitatge. Mm-hmm. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
4: Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
5: Efectivament.
4: Mm-hmm. Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
5: Depèn. Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència en bus, etc, etc, el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etc. I també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen doncs, més conflictivitat.
4: Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte flagrant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Què hi diu la llei amb això?
5: A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten. Uh-huh. I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res. El que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial, perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etc, etc. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte, perquè estem donant marge als delinqüents.
4: Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per poder engegar tot aquest procés.
5: Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa? I que justament a Catalunya passa i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació a domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se amb un judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en què es consolida, no? Perquè no hem tingut temps material doncs, de veure-ho consolidat.
4: I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
5: Sí, o sigui, una cosa és que és lenta, efectivament.
4: Doncs som-hi, Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
5: A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència mús, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs, buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
4: Mm-hmm. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
5: Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
4: Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes. No ho fem, no?
5: Digue-ho al tornar.
4: Exacte.
5: Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa. Mm-hmm. Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo el rebuts allà. Com pot ser natural.
4: Clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant, no ens emportem les escriptures. Com ho hem de fer, això?
5: Absolutament. Una opció podria ser, doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys, no? Uh-huh. És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant, és bo.
4: Hem de ser ràpids.
5: Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I, sobretot, no actueu pel vostre compte.
4: O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
5: Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
4: Ah, sí?
5: Sí, es pot semblar surrealista, però hi ha hagut propietaris que han actuat sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem, al final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. Però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
4: I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
5: Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, però podria considerar-se en aquest sentit. Sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
4: No, perquè estem arribant al final, ja.
5: Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
4: A veure, què és això?
5: Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les que hem dit i ens dona per un altre programa.
4: Per tant, avui el que ens has explicat són aquelles ocupacions que venen de fora i que no tenien cap mena de relació amb l'habitatge abans.
5: Correcte.
4: Doncs molt bé, doncs prenem nota de tot això que hem de fer i prenem nota també de que en un altre programa, no, ens parlaràs d'aquests inquiocupes, d'aquest nou concepte que hem après avui.
5: Correcte.
4: Doncs moltes gràcies, Jan, i ens retrobem al proper programa.
5: Moltes gràcies, Ona.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta... Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
7: La ràdio amb samarreta.

0: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
3: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens anem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Qui-qui-qui!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir...
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Ric senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat.
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient...
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant...
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva. Va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant.
3: Ai, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir...
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que en segaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i en veure la meravella

0: li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
1: Fill, dóna'm unes quantes monedes d'or.
2: Posa't i fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira què m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un

0: I de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la Terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la Terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de l'os i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res. I que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà, Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament... tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

0: cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Iris Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu, què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oi, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sense, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu i cridar ben fort "Quiquiriquí!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que en segaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la Terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la Terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de l'os i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de poll. Només m'ha picat un mosquit.
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà, Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament... tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

0: cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Iris Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu, què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Ai, sí.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
4: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts, i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda, L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
2: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
4: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
4: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coblejant. Ella és Carla Sanuy.
5: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo

0: perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques, i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
1: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests 2 anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana, també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far, per recordar-la, i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far, de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: I comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu Aplec de la Sardana a la Pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'Aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Band Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la Sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'Aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: escoplejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria de cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat, a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Treserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Cubesa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, Lai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, Lai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i Copla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres, a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 PM també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 del vespre. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:45 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la Ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenil de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu, i també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenil de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada a 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 de la nit. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la ciutat de Girona i també a Roses amb la principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'artes amb la Bellpuig Cobla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cobla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:45 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la cobla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les cobles Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la cobla Montgrins. També a les 7 a Parets del Vallès, la Mediterrània, a les 7 a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat, també a les 7 a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les cobles Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve 2 de 8 a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la cobla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb l'Avens de Riella, a Calella amb la Berga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonge i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les cobles Mil·lenari i la principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la cobla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya concurs de sardanes amb la principal del Llobregat i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la Sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Jura'm que sempre que passi un cometa estaré...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: per l'amistat. La vida és una fe sentida, de plenitud, de goig, d'un càncer. Feliç aquell que vol la pau i estima. Feliç aquell que viu d'amor i avança. Feliç el cor que ha vist la llum i canta. Feliç el cant de l'amistat que ens guia. No tanquis el portal del cor de l'abraçada. Emplena amb un somriure plàcid les mans tristes. Per l'amistat ja tots els somnis floriran i floriran i floriran les il·lusions, vencent l'enyor dels temps i dels anys. Feliç el cant joiós de l'amistat. Signat Manuel Pont i Bosch. Benvingudes i benvinguts, amics de la Sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions d'aquí està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i d'en Oriol Coromines, responsables, respectivament, del control musical i del muntatge. Aquesta poesia que us he llegit al començament del programa és la lletra de la sardana per la nostra amistat. Sardana, com ja sabeu, d'en Martí Llafont. Doncs bé, avui anem a disfrutar, dedicant el programa a aquest autor. En Martí Llafont fou un gran tiple. Va tocar a la Copla Caravana i, finalment, durant molts anys, a la Copla Mongrins, del qual va ser director. Però el més important és el que va ser un gran compositor de sardanes. Totes elles espectaculars, tant musicalment com balladores. En fi, que Martí Llafont ens va deixar un gran llegat. Moltes gràcies, mestre. Ens recordem sempre. I comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana que escoltarem la va titular Mercè. Va ser la seva segona sardana i està dedicada a la seva germana. És una sardana que l'hem escoltat en forces ocasions arrel de molts homenatges que periòdicament es fan a aquest músic.

Gent de Malgrat, sardana estrenada l'any 1988. Però l'any 1985, l'agrupació sardanista La Barretina, que es va tornar a organitzar la Paret de Malgrat, li va encarregar l'any 1988 una sardana per aquesta agrupació. Va ser estrenada aquest any, doncs, el 1988, el 2 d'octubre.

Escoltarem ara Desig. L'any 1983, els Mongrins presentaven una novetat important. Josep Gispert, fins aleshores primera tenora, deixava la formació i el seu lloc era cobert per un jove de Blanes de 21 anys, en Jordi Molina, que ara que tots ara tots coneixem, clar. Martirià li va escriure una obligada per al seu instrument, amb el desig que, a l'interpretar-la, aconseguís un gran triomf. Com així va ser. Fou estrenada a la Plec de Mataró el 13 d'octubre de l'any 1985.

Després de desig, escoltarem el sarau artesenc. A la vila d'Artés, al Bages, celebren des de l'any 1984 una festa molt lluïda sardanista. Un dels actes centrals és l'audició que celebra a la tarda al pavelló d'esports. A l'edició de l'any 1988 es va donar a conèixer el sarau artesenc, que, segons l'autor, serà un bon lligam de garantia per refermar l'amistat d'un autèntic professional de la música de casa nostra. Això no va dir l'autor, van dir els de la Junta. En fi, escoltarem aquesta sardana, que és espectacular.

Regal de Reis és una sardana dedicada a la seva filla Maria Teresa, que va néixer el dia de Reus, el dia de Reis. M'atreveixo a dir que és la sardana de Martillà que més s'ha tocat. Mitja obligada de goble i engrescadora al màxim, és alhora ben acceptada per els músics i per als dansaires.

I ara anirem a la central del programa per la nostra amistat. És una de les seves sardanes més interpretades des de que es va estrenar. No tan sols de la cobla Molins, sinó de moltes altres cobles. Aquesta sardana, Martirià la va dedicar a la agrupació sardanista de Cardedeu, que són uns entusiastes admiradors de la seva obra i de la cobla Molins.

ara ens toca Ireneta. Ireneta és una sardana dedicada a la seva filla petita, Irene. Aquesta sardana tancava la primera etapa d'en Martirià com a instrumentista i director dels Mugrins i com a compositor. Havien d'esperar 15 anys per retrobar una altra vegada aquest gran músic.

Ciutat d'Hospitalet. El pati del casino d'Hospitalet de Llobregat, l'any 1960, es va fer la primera audició de dues sardanes que els propis organitzadors encarregaren de batejar-les. Una era la sardana del casino i l'altra era Ciutat d'Hospitalet. Aquesta sardana que escoltarem, Ciutat d'Hospitalet, és una obligada de tible que va permetre mostrar les excel·lències condicions d'en Lluís Pujals, el jove de Berga que la va interpretar.

Escoltarem ara La de Mollet, estrenada l'any 1989. Està dedicada a l'entitat Tradicions i Costums, organitzadors de la plec de Lloguet de Mollet del Vallès, on la cobla dels mogrins hi participen habitualment.

I finalment escoltarem Banyoles. Banyoles, com tots sabeu, perquè en Martí ja vivia allà, els vincles de Martí ja amb la ciutat de l'Estany han sigut fortíssims. Va escriure aquesta sardana dedicada a la seva esposa i a tots els banyarolins. Endavant.

amb la música del mestre Martí Llafont, interpretada en aquest cas pels Montgrins, i agraint la vostra companyia, ens despedim l'Aimant Triqui i l'Oriol Colomines i qui ha estat amb vosaltres, Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM. El grup de veïns
1: de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
4: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejar.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta havanera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup de veneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, Les veus de Reus.

I estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les habaneres a comarques i els pobles amb habaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una habanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'habanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Hem escoltat La Coloma. Cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molt d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera Estimada.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca Llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants Impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca Llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Arjau.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de La Rela. Avui amb tertúlia amb els sindicats agraris, on abordarem diverses qüestions relacionades amb els incendis durant aquesta campanya agrària, especialment des de l'inici de la campanya de la sega. També parlarem del procés de modernització del regadeu a les Terres de Ponent després de l'anunci de la Generalitat de 3.000 milions d'euros d'inversió en els regadius a les Terres de Lleida. I també abordarem el futur de la incorporació dels joves al sector després d'unes dades d'aquest 2026 que són la xifra més alta en els darrers 7 anys. Comencem. I comencem aquest nou programa de La Rela. Avui tenim una tertúlia amb els principals sindicats agraris de les Terres de Lleida. Ens acompanyen el Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
1: Bon dia.
0: També l'Esmeralda Roureda, de JARC. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I per via telefònica, el Ramon Sarroca, de FECAC. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb tots tres tenim gairebé una hora per parlar de diverses qüestions que anirem posant sobre la taula relacionades amb l'agricultura, amb la campanya que ja en marxa i amb diversos fronts, però també mirant més enllà i fent balanç també d'aquest any 2026. M'agradaria primer començar, ho faré començant per tu, Néstor, però després ho anem ampliant a tota la taula. Un dels temes que tenim més candents, mai millor dit, a hores d'ara, en ple estiu, és els incendis agrícoles i com estan afectant amb una campanya de la sega que, com ja parlàvem l'última tertúlia, s'ha avançat, però tot i així encara hi ha molts camps que no ha donat temps a segar i veiem gairebé cada dia que, ja sigui per aquesta calor, per l'acció de la maquinària agrícola i per diversos factors, ens estem trobant amb molts incendis als camps de secà de les Terres de Lleida, pràcticament a totes les comarques. De moment, ara, no, aquest any no hem hagut de lamentar un incendi de grans dimensions encara com el de Torrefeta de l'any passat, però ja han cremat força hectàrees. De moment, el sector com està vivint aquesta principi d'onada de calor de l'estiu?
1: Bueno, com ho estem vivint com cada any, com els últims redes anys, no? Les calors i tot això pues afecten. Pensa que aquesta feina que és la sega, no? La cosecha, que se'n diu, la portem fent molts anys, moltes dècades. No sé per què últimament, a causa de la maquinària, diuen que la maquinària s'acalenta més, però hi ha més previsió que mai, hi ha més manteniment que mai. Ja, vull dir, estem en contacte amb los rurals, amb els cossos, amb els bombers, tot. Vull dir, tot pagès, tot agricultor que va a segar o a cosechar sap els protocols que ha de seguir. Vull dir, i som els primers a voler que no es... perquè estem treballant a les nostres terres, és a dir, estem cosechant els nostres fruits. No volem que això, vull dir que nosaltres som els primers que ens interessa que no hi hagi cap accident, però com tota feina, sempre pot haver algun incident. Per sort, enguany, els incidents han sigut menors, ¿vale? També potser a causa de l'incendi de l'any passat, que vull recordar que es va prometre unes ajudes que no han arribat en aquells pobles. Ahir els alcaldes dels municipis ho van esmenar. Però amb això vull dir, clar, però és que tots els protocols els seguim. I des de fa molt temps, que abans de la campanya, ens reunim amb els agents rurals per saber el que hem de tenir. Penseu que cada cosechadora, cada tractor porta uns mètodes d'extinció, a part d'instintors, amb motxilles d'aigua, tot el que ho porta. Els agents rurals inspeccionen que això se faci.

0: 35, puja, baixa, és una cosa que no ens hi haurem d'acostumar. Anirem adaptant, com tot, perquè els pagesos no s'adaptem.
1: Bueno, és una situació molt preocupant. El canvi climàtic, la veritat, és el que està fent és pujar les temperatures cada vegada més, i tenim més onades de calor fortes, i els pagesos i els ramaders són els primers interessats a l'hora de cultivar i de cosechar i de treballar la terra del secà en mantindre el territori. Aquí el que s'ajunta, el que no podem carregar, és tota la responsabilitat contra el pagès, perquè el pagès ha de suportar que aquestes terres de secà cada vegada són menys rentables. Per què? Pues perquè ens apugen tots els costos, les llavors són molt cares, soterrar la palla té un cost de 200 euros per hectàrea, i llavors l'administració no ha gestionat bé el territori. Hi ha molta vegetació seca i al final aquestes terres s'ha de fer una inversió en aquestes terres que després no té un benefici. I llavors, pues, molta gent el que fa, pues, és com deia quan van reformar la PAC l'última vegada, l'any 27, pues, que van dir no s'ha de restollar, que la primera vegada van dir que no s'havia de, quan se segava, que s'havia de deixar el camp sense restollar. I llavors, pues, això, nosaltres ja ho vam advertir, que seria una provocació d'incendis molt gran, que cremaria tota Catalunya. I això per què és? Pues perquè no es gestiona el territori, no es fan polítiques, se parla molt, se fan molts Instagrams, els nostres administradors i els nostres representants fan molts discursos i només fan que avantar-se de tot el que diuen, però realment no invertissen un euro en el territori. I això és del que ens queixem aquí a les zones rurals, que no estan gestionant el territori. Clar que estem en coordinació, els pagesos, els ADS, que estem seguint totes les normes que ens marquen els plans alfes de no cosechar, però aquestes onades de calor tan bèsties fan que qualsevol moment de la tarda encara estem a 40 graus o a 39, i quan tu te fiques a treballar a les 6, que ja pots treballar, pues a vegades les màquines almenys s'han cremat cosechadores senceres, noves. Vull dir que per un fallo o per la pujada de temperatura o per estar massa temps en aquestes temperatures fan que hi hagi cada vegada més incendis. L'altre dia ens hi vam trobar en altres. Amb un extintor el tractor i un extintor la cosechadora o dos que em pugui portar no es pot apagar el foc, no es pot. I sort que no, que els camps estan cultivats, perquè imagina't que fos un brossar o que fos uns arbres secs o uns matolls, perquè llavors cremaria tot.
2: Una mica recollint això últim que deia també l'Esmeralda, vaig amb tu, Ramon, ja ho llegíem també aquests dies i ho ha comentat també l'Esmeralda, un dels problemes és que amb la palla també s'acumula amb algun dels camps, que està costant també donar-li sortida perquè les cotitzacions estan molt baixes, costa molt vendre-la, i com bé deia també l'Esmeralda, triturar-la i enterrar-la és molt més car. Llavors, també és un dels factors que ho agreuja. No sé també com valores tot plegat, i una mica recollint el que han dit també els teus companys.
3: Bueno, no hi ha gran cosa més a afegir a el que han dit els companys. Sí que és veritat que el risc zero no existeix, però també ens hem d'alegrar entre tots una mica que no hi ha hagut grans incendis, almenys a les nostres zones, petits incendis, que cada dia n'hi ha un o altre, però no han set d'aquestes magnituds que veiem aquí a pocs quilòmetres a l'Aragó. Venim d'un hivern de fortes pluges, està tot ple d'herba seca, ara fa molt temps que no plou, això ho acaba agreujant, i després tots els compromisos de la PAC pues no ajuden a que aquesta situació, quan s'ha fet la sega, si s'arroplega la palla, que es pogués llaurar els camps i tot això, alleugeraria una mica aquestes situacions, però gran cosa més a dir. Hem de tindre també que la coordinació aquesta de lo que han dit ells, la coordinació pagesos, ADFs, forestals, bombers, tot això s'està fent bona feina

0: I més enllà d'això, haurem d'anar convivint en aquesta situació, perquè el que diu l'Esmeralda, el canvi climàtic no ajuda gens, entre altres coses, aquesta, que és la principal, i d'altres que ens va venint a poc, però gran cosa més a dir. La qüestió que d'aquí en van, puguem dir lo mateix d'aquí 2 mesos, que no hi ha hagut un gran incendi i puguem passar l'estiu d'aquesta manera.
1: Canvio completament de... Bueno, vol afegir una cosa només el...
2: Sí,
1: podem, el Néstor?
2: S'ha parlat, no? S'ha passat una miqueta pel damunt, que la PAC, abans, jo recordo, abans els pagesos, amb els padrins, jo anava a cremar els marges. A la primavera anàvem a cremar els marges. Quan s'acabava de cosechar, si replegava la palla, se llaurava. Per què es llaurava? Perquè pel foc. Se feia. Per què hem de fer coses si hi havia un canvi climàtic? Abans treballant com treballàvem, amb menys equipament, no hi havia tants. Hi havia, vale? Perquè no sempre n'hi ha hagut, però, hòstia, no tants. Per què no podem fer prevenir el que fèiem abans, les labors que fèiem abans de cremar els marges? Ara, per què no es poden fer? Per quatre animalets que tenim? L'any passat, recordo baix aquí a un foc que va haver a Ribera d'Ebre, vale? Que no es podien cremar els marges perquè hi havia uns amfibis, on són ara? On són aquests animalets cremats? Si el que nosaltres volem, nosaltres cremarem els marges, els animalets, i tornaran a anar, perquè marxaran, i després hi tornaran a anar, habitarà, sortirà herba, tornarà a sortir herba, i si no surt herba verda, no sortirà res, no serà propagació. És que hi ha molts, les cepes, totes les cepes, estan allí, se va cremar la timonera d'Aufés, se va cremar, perquè això no s'ha dit, no ha sortit a cap diari, ni a cap noticiari, se va cremar perquè van fer una rave, se van cremar no sé quants cotxes. ¿Vale? La timonera d'Aufés, el gran lema de tots els ecologistes de Lleida, la timonera d'Aufés, se creme, no surt a cap noticiari i no és culpa de cap pagès. Vull dir, tinguem clar que nosaltres, que els pagesos, som els que volem que el territori se faci i es conservi. I som els primers que volem. Però amb això, que està molt bé, el conseller i la consellera Paneque, el conseller Ordeig, perdó, fan la presentació contra les cremes, contra el foc. I els pagesos on som? Fan modificacions, que abans he dit dels protocols, fan modificacions, perquè ara no se n'enterem, quan venen els rurals a revisar-nos, a fer-nos les inspeccions, fan modificacions que nosaltres no se n'enterem. Ho haurem d'aplicar l'any que ve. Diuen, hòstia, és que això no ens ho han explicat. Clar, és que no ho entenc. Fan coses, com ha dit l'Esmeralda, que ho ha dit molt bé, sortint al faristol, però home, els primers interessats que han de sàpigues això, i mirar les fenyes que es feia abans, tio, que els nostres padrins ho fèiem abans. Penseu que hi havia vegades que al mes de... anàvem a cremar rostoll? Al mes de juny anàvem a cremar rostoll? Nosaltres, els pagesos, posàvem focs per cremar el rostoll i no hi havia cap d'incendi.
3: Sí, sí, Néstor, però a mi encara, mira, tot això ho trobo perfecte, però a mi el que més me preocupa, que aquí hi havia una cultura de finques de secà molt extensa, que s'està perdent per moltes coses, per les cepes, per la rentabilitat, que és el que deia abans, i al final una zona que era molt rica amb ordi, amb cereals, per fer pinsos, per fer de tot, que al final s'acabarà perdent, perquè si no fan alguna cosa és que se perdrà tota l'economia del cereal de secà, perquè no serà viable, no podran sembrar. I després una altra cosa, és que el departament està fent una gestió nul·la de tota la forestal, forestalment parlant, de tots els boscos, no estan fent res, no s'estan limpiant, i tot això és pólvora que crea incendis, i no hi ha punts, no sabem els punts d'abastament d'aigua, anem improvisant sempre. I jo a casa meva, quan estic cosechant, jo sé on he d'anar a buscar aigua, i sort n'hi tenim dels pobres helicòpteros aquests que venen, dels bombers que de seguida venen, però és que hem de previndre abans, perquè No hem d'anar a comprar fusta a Europa si aquí tenim boscos que podem gestionar-los i podem guanyar la vida la gent que tindrà boscos. I no hem d'anar a comprar cereal a Europa perquè aquí podem fer un... Aquí la collita de secà és molt bona. Amb pocs quartos d'inversió sempre s'ha pogut fer una bona collita. Però, clar, al final, amb tantes obligacions que tenim de les PACs i al final, pues, los incendis, de a vegades també pues, per culpa de la gent, que potser també s'ha de inculcar més, que s'ha de vigilar amb el foc, sobretot en aquestes hores de calor tan extremes, pues, al final ens carregarem un sector que donava vida a molt territori de la nostra zona i, a part, que és un territori que si no s'hi sembra res, què en farem d'aquest territori? Perquè modernitzar, hi haurà alguna zona que si es pot modernitzar, se modernitzarà, però la majoria és inviable.
1: També amb això que havia dit abans el Néstor, nosaltres publicàvem abans d'ahir una notícia al UAU Lleida Ràdio sobre aquest incendi d'Alfés, que el Néstor apuntava aquestes causes que encara s'estan investigant. Sí que es parla de que hi podria haver una acció de l'home en aquest incendi. No sé exactament si és això que apuntaves tu, Néstor, però encara s'està investigant. Diverses entitats ecologistes precisament apuntaven que s'havien de prendre mesures per evitar incendis com aquests, i és una mesura que imagino que no sé si xoca frontalment amb potser el que plantegeu vosaltres, demanant al govern que es comprin terres adjacents amb aquesta timoneda d'Alfés per fer com a tallafocs.
2: Com a tallafocs de què? I què farem? Per si la timoneda s'ha encès perquè està de tot sec? És que hi ha gent... És que els primers ecologistes del territori som els pagesos, per descomptat. A mi, un tio que viu a Lleida i que l'únic ecologisme que veu és per la tele i per la finestreta de casa, a mi no em serveix. A mi que em vingui un tio... M'és igual com se digui, ni qui sigui, ni qui deixi de dir, que no està al terreny, que no hi viu, que no hi ha viscut, que no ha naixut. A veure, si la timoneda ho fes està de tot sec. Què hem de fer? Comprar terreny dels cantó que estan, que és el que diu l'Esmeralda, que ho estan portant els pagesos, perquè si no hagués estat portat allò hagués arribat fins a dalt a Mas de Melons, quan tens, o fins a l'autopista. Què diem? Què hem de fer? Què hem de fer? Deixar-ho tot? Deixar-ho tot a l'aire lliure, a l'hivern, tot és verd, però l'estiu allò es palla, allò es pólvora. Començarem d'aquí i acabarem fins al Montsant, eh? Clar, vull dir, és que no hem de perdre el nord. Tots hem de conviure. Los animalets, tot, però els que vivim al terreny, i ho he dit moltes vegades, i ho he escrit moltes vegades, som els pagesos. I ho hem de respectar. I nosaltres ho respectem, perquè si nosaltres som els primers que vivim i treballem a l'aire lliure, ¿vale? I no ho veiem des d'una finestreta, i vivim, i no ho gaudim, deixem que ho gaudixi la gent, però també deixem que ho fem com sempre, i qui ha de posar això, les normes de PACs, de que si s'ha de restallar, si s'ha de fer això, s'ha de fer allò, hòstia, primer ho haurien de veure els pagesos. No pot ser que vinguin lleis des del nord d'Europa, quan estem al sud. És el que diu l'Esmeralda. Hòstia, tenim els boscos que estan plens de biomassa, paguem que cremin, fem biomassa, que la biomassa és el futur, no? Pues ja està. És que hi ha tantes coses, i això no és val sortir al faristol dir, farem això. No. Primer s'ha de parlar amb el sector forestal o amb l'agrària, en aquest cas, el que diu l'Esmeralda, el secà. Com podem millorar el secà? Ja són escepes, ja són escetes que fa 25 anys que estan deixades de la mà de Déu. Se van comprometre a pagar unes coses que no s'han fet, se van comprometre a fer unes coses que no s'han fet, i 25 anys estem al damunt. Ara diuen que sí, que hi ha 100 milions d'euros damunt de la taula, però depèn de territori. Territori, la consellera Paneque, estarà per la labor? O es farà cas als ecologistes o farà cas als pagesos? Ara ho veurem. Ho tenen damunt de la taula. Tenen pressupostos. Està escrit. Les organitzacions fa una setmana se va arribar amb aquest acord. A veure com tiraran. Vull dir que és això. L'Esmeralda ho ha dit molt clar. Hi ha un terreny a Lleida, a les planes de Lleida, que són els secans, que s'han de... que tota la vida han treballat. Hi haurà èpoques que colliran 1.000 quilos i hi haurà èpoques que en colliran 4.000. Però aquests 1.000 quilos pues, pues són de bon aprofitar. No cal anar a buscar gra al sud de França. O al, és que hi ha coses que fan enfadar el personal.
1: Vaig amb tu, Ramon, perquè ara després parlarem també del regadiu, que sí que centren molt els esforços de modernització, d'aquesta inversió que hi ha. No sé si per tancar una mica aquest bloc, creus que una mica com estan apuntant el Néstor i l'Esmeralda, potser ens hem oblidat una mica del terreny de secar i ja no li veiem la productivitat que se li veia abans i que, com bé deien ells dos, encara és una gran... pedrera de producció de les terres de Lleida i s'han de preservar a nivell de terrenys, també com el que parlàvem ara dels incendis i també amb que no es perdin aquests terrenys de camp de secar.
0: Bueno, hi ha terrenys de secar, hi ha diferents terrenys de secar i sí que és veritat que els terrenys de secar s'ha de fer mesures especials i específiques per a que se vagin conreant. Si tot se fie a la productivitat que pugui sortir en aquests terrenys de secar, pues a poc, vulguem o no vulguem, s'aniran abandonant. I això és un perjudici per a tothom i principalment per a la gent que estem al camp i la gent que intentem encara conrears, sota moltes vegades la pèrdua de valor i la pèrdua de rendiment. Sí que és veritat, els millors tallafocs, indiscutiblement, són els conreus que puguen fer els pagesos a cada zona. No s'ha de fer grans invents de comprar terrenys adiacents per fer tallafoc. El que s'ha de fer és mirar d'ajudar i de complementar polítiques específiques i molt especials per a aquestes zones que indubtablement i el temps no ajuda, el temps va en contra, el clima va en contra. Si no es fa polítiques d'aquestes i que es deixa una mica de no abandonar la seva sort a que només siguin les produccions les que donen sostenibilitat en aquests terrenys, al final s'acabaran abandonant. Vull dir, los que hi ha rec, que és una altra dimensió, és una altra manera de cultivar, moltes vegades passem per situacions que no ajuden gens, pues imagina els terrenys de secar. De ser unes polítiques públiques que s'ha d'ajudar en aquests pagesos més enllà de lo que siguen les produccions que puguen fer. I el torno a repetir, els millors tallafocs, la millor seguretat pels incendis, concretament, és la feina que pugui fer cada pagès a les seues zones i si mos ajuden encara la farem més. Ja no estem bastant farts de treballar a rendiment zero, per això que no es pot només deixar a la seva sort a que produïsquen el que puguen i el que no pugui que s'abandone, perquè d'abandonar se n'avança molt.
1: M'agradaria passar, com bé dia, a dues qüestions més. Ja ho hem anat parlant durant tot l'any. Venim de dos anys molt durs de sequera. Ja ho hem anat parlant, que aquest hivern sí que ha sigut un hivern més plujós. I amb el tema, la qüestió sobretot del regadiu i l'ús de l'aigua, durant tot l'hivern hem anat parlant sobretot de la modernització del canal. Sé que és un meló que hem obert moltes vegades aquí, que continua molt encallat perquè no hi ha aquest consens encara entre les diferents comunitats. L'últim que sí que tenim és que des de la Generalitat s'ha anunciat una nova inversió de modernització d'aquests canals. Hi ha un pressupost de 3.000 milions d'euros per invertir en regadius a Ponent en un període entre aquest 2026 i el 2036. Si no m'equivoco, crec que és dels propers 10 anys. Vaig amb tu, Ramon, en aquest sentit. Clar, al final estem parlant amb uns números sobre la taula, hi ha una inversió i assumirà part del cost la Generalitat, però igualment s'ha de fer una inversió per part de sobretot de les comunitats de regants, que és aquí on estaven sobretot les discrepàncies, especialment al canal d'Urgell.
0: Sí, les discrepàncies hi són. També és veritat que el que s'ha de mirar de negociar... La modernització sí o sí s'ha de fer. Vull dir, això és indiscutible. Aigua, per molt que enguany tinguem, o a la millor per l'any que ve també, unes capacitats, i això l'Esmeralda potser m'en donarà més, més números i més notícies, tenim unes reserves d'aigües bones, però això cada vegada va a menys. I la modernització s'ha de produir. Modernitzacions a cost zero no n'hi han, però sí que s'ha de negociar la millor avantatge possible pel regant perquè es puguin fer aquestes modernitzacions, perquè a poc, també és veritat, pel que jo conec, a nivell de cooperatives que estan intervenint amb algunes col·lectivitats del Canal d'Urgell, hi ha algunes col·lectivitats que ho tenen bastant avançat, la predisposició a modernitzar lo rec, i l'únic, jo crec que el que s'ha de negociar, com en tota negociació, és de mirar a veure quina part de finançament tenen, de subvencions tenen, com hem tingut a totes les modernitzacions del Canal de Ràdio Catalunya, un percentatge, però sempre hi haurà aquest percentatge que haurà d'assumir el pagès. Al final és una inversió. És una inversió de futur, perquè, tal com dèiem abans, no es pot deixar de fer que anem produint sense aigua. La producció sense aigua cada vegada sigui més difícil i cada vegada aquest ús de l'aigua que estàvem acostumats a les zones que s'està encara regant a manta, doncs cada vegada serà més a precari i vindrà dia que això hi haurà problemes. I una modernització i d'aquesta envergadura que es parla del Canal d'Urgell no es fa en 4 o 5 anys, sinó que serà a llarg termini, i a llarg termini veurem el que anirà passant en totes les activitats que tenim que afrontar d'una vegada per totes en aquesta situació. Jo crec que s'haurà d'anar empenyent, que s'haurà d'anar mirar de buscar la millor negociació possible, el millor finançament i la millor subvenció possible, però indiscutiblement això sí o sí s'haurà de fer.
1: Esmeralda, vaig amb tu, precisament amb aquestes dades que apuntàvem que de l'última estratègia d'inversions en regadiu, que m'equivocava, era del 2025 fins al 2040, és la previsió dels propers 15 anys. Són 180.000 hectàrees de regadiu que s'han de modernitzar i, de moment, el plantejament aquest són aquests 3.000 milions per Ponent, 1.000 milions d'euros per la modernització del Canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per la modernització del Canal Segarra-Garrigues. Clar, una de les preocupacions que ho apuntaven sobretot des de la conselleria és una mica recollint també el que deia el Ramon, que s'haurà de continuar produint cada cop més aliment amb menys recursos, i és una mica el que aquesta modernització ha d'ajudar també, tenint en compte que potser cada cop les comunitats compten amb menys productors i també s'ha d'assumir menys productors també, és una balanç que s'ha de fer, que moltes vegades amb el tema de la modernització, com que són també productors que porten molt temps i que no saben si tenen continuïtat, no assumeixen a coste decidir si assumeixen o no aquesta modernització. És una mica on està en el topall des de que en aquest debat, sobretot, no?
3: Amb aquests diners, pues, benvinguts siguin. Arriben tard i malament. El Canal d'Urgell, ja fa massa anys que estem parlant del Canal d'Urgell. Penseu una cosa, d'aquí 4, d'aquí 10, a Manta no es podrà regar a Catalunya ni a Europa. Ho prohibiran. Si continuen aquests episodis de calor, aquestes sequeres, aquests canvis que hi ha que no sabem d'on venen, hem d'estar preparats. I els pagesos, els ramaders, hem d'estar preparats, els fruitaires, els cerealistes, hem d'estar preparats per ser el més professionals possibles. I la professionalitat passa per tindre les finques modernitzades i eficientment sostenibles. És a dir, no només enxufar la manguera i que no controlem res, o enxufar la pala. Penseu que no regarem. I això sí, és el nostre futur. Llavors, jo, quan la conselleria diu aquestes coses, quan va sortir el president Illa al govern, el primer que va dir, faré tants milions de desaladores, perquè llavors hi havia la crisi hídrica aquí a Catalunya. Jo encara no he vist cap. El conseller l'altre dia, el conseller d'Agricultura, el senyor Deig, allí, oh, tants diners que mos han costat, però jo no veig que s'estigui actuant. El canal d'Urgell continua sense modernitzar. Llavors, aquí mos hem de ficar les piles tots. I des de l'administració s'ha de ser més valent. S'ha de ser més valent. I ha de fer pedagogia perquè tothom modernitzi. I on no arribi el pagès, l'administració ha d'estar darrere. I ha de deixar els diners a cost zero, ficar-los i totes les facilitats a la gent que vulgui modernitzar. Ha de ser la prioritat de país número 1. Perquè aquí tenim 70.000 hectàrees al canal d'Urgell, que no s'estan regant a manta, i les necessitem per fer fruits. Per fer fruita, per fer cereals per les nostres granges, pels pobles, que molts pobles reguen dels canals de que són abastaments de Lleida, té l'abastament dels canals de Pinyana, del canal d'Aragó i Catalunya, i llavors estem alimentant a les granges, alimentant a la ciutadania, i l'aigua ja la que hi ha, és un recurs finit. I ara doncs, tenim la sort de que enguany tindrem aigua i l'any que ve potser també. Però si no plou més, quant temps fa que no plou? Fa un mes i mig o dos que no plou. Llavors, vull dir que amb aquests canvis de temperatura, les reserves de neu se'n ressentissen. Ara doncs, tenim doncs, una estabilitat perfecta, però gastem molta aigua. Tenim evaporació brutal, que cada vegada s'evapora més. Igual s'haurien de fer ja unes inversions en regadiu de manera soterrada perquè no es perdi tanta aigua. Després, tenim molts problemes i potser fins i tot hauríem d'invertir més en genòmica i en varietats més resilients al canvi climàtic, a l'ausència d'aigua. Llavors tenim moltes coses a fer i la Generalitat o la Conselleria només fa que anuncis. Després una altra cosa, per què no modernitzen molts pagesos? Perquè només fan que ficar traves. Per modernitzar, tu saps la paperassa que has de presentar i els diners que val? Primer ja has de tindre un projecte fet que costa 2 anys de fer-lo i val una milionada. Doncs fica facilitats, fica gent del departament a treballar sobre això, tingues els projectes acabats. Vinga, quartos i començar, no tanta comèdia. Si jo hagués de modernitzar jo sol, jo llogo una persona, me fa la feina i li pago. No, ha de vindre la seguretat, lo projectista, lo cap de no sé quantos, i allí vinga a invertir. I només gent que decidissin coses i al final mos gastem los quartos i fem papers i fent comèdia. Doncs fem les coses fàcils i ja, qui vol modernitzar? La finca modernitzada, ja. I venga. I així se fan les coses.
1: Néstor, vaig amb tu, clar, és que, i una mica recollint això que deia també l'Esmeralda, és que el conseller Dalmau parlava de recuperar el temps perdut, però és que és molt de temps perdut i com deia l'Esmeralda, anem tard i les accions han de ser ja no a intentar solventar el problema, sinó, com bé deia ella, posar les màximes facilitats possibles.
2: Primer que tot, vull dir una cosa. El pagès no gasta aigua, transformem. L'aigua la transformem, vale, amb aliment. I aquest aliment és aigua. L'aigua no es perd. Encara que reguem a manta, que no dic ni que estigui bé ni malament, va amb uns aquífers, aquests aquífers, l'aigua no es perd. L'aigua tiren regalla avall, anirà les aigües del canal d'Urgell i això, aniran a la Femosa, aniran a molts altres regalls, vale? O segles, i després o torrents, i després aniran al Segre, i del Segre anirà... I encara que vagin al mar, s'evapora i torna. El cicle de l'aigua, a la terra hi ha tants litres d'aigua, l'únic que els cicles de les pluges canvien, i avui plourà, i demà no plourà, però l'aigua no es perd. No es perd. L'aigua, els pagesos ramaders, la transformem. Això ho hem de dir. Després, jo vull fer una pregunta a l'Esmeralda, vull fer una pregunta al Ramon, ja que som membres, junt amb la Unió de Pagesos, som membres de la taula agrària, a veure si la setmana passada van presentar aquest pla de regadius, si us van a convidar amb ells, dos, van a convidar, perquè resulta que nosaltres, com a organització majoritària a Catalunya, no ens van a convidar. És a dir, que fem una presentació de nous regadius, jo no ho sé, us van a convidar, i vau anar, us van a convidar. Vale. Pues, senyor conseller, a la Unió de Pagesos no ens vau a convidar, no ho sé per què, igual s'han perdut la invitació. Si us van a convidar, pues està molt bé, a la Unió de Pagesos no ens van a convidar. Ho trobo una falta molt, molt greu de respecte sobre...
3: Bueno, l'altre dia vau fer una reunió de CEPAS i a la JARC, pues, la primera força majoritària de Lleida tampoc li van convidar.
2: Esmeralda, no estic rient... No, estic,
3: no, no, però què vull dir? No, no estic que el conseller fa moltes coses que no les fa bé.
2: No estic dient res contra JARC.
3: No, però què et dic? Que el conseller t'estic ficant l'exemple.
2: No entrem en aquest debat, perquè sortirà... No entrem en aquest debat, Esmeralda. Esmeralda, a les CEPES no hi sou representants, perquè no hi sou amb aquest, que no ho he volgut dir abans, amb aquest grup de treball que hi ha de les CEPES de la Plana de Lleida, que hi sou entre cometes, vale? Perquè hi ha el Rafa, que és membre vostre, associat vostre, el Rafa, i va pobre, i va en nom de no sé quin invent. Perquè vosaltres no l'heu deixat anar com en nom de JAR. No vull entrar, Esmeralda.
3: Jo no m'estava referint a res d'Unió de Pagesos. Jo m'he referit que el conseller sí. Se deixa moltes vegades de convidar els que són membres de les taules representatives. Aquí, no, en aquest cas s'ha deixat a altres, però amb d'altres s'ha deixat a altres.
2: Aquí, això que va fer l'altre dia amb lo Gispert, vale? Amb lo Gispert hi havia, me penso, la Cristina Massot, me penso que estaven... estaven els membres, hi havia Saja, hi havia Unió de Pagesos, hi havia Pagesos i Conills, hi havia la cooperativa d'Aspa, hi havia gent que estan preocupats per les CEPES, que fa no sé quant temps fa que estan...
3: Pues JARC està preocupadíssim per les CEPES.
2: Pues, Esmeralda,
3: i estem treballant a la taula agrària i a tot arreu.
2: No vull entrar en això. Jo et dic que JARC hi és perquè teniu lo Rafa, tu el dos coneixes, lo Rafa de Belianes, hi és i ja està. Vull dir això. Jo sol vull dir que a nosaltres no ens va arribar. És a dir, pues bueno, allà. Però que no vull dir que no els hagin convidat. Nosaltres jo crec que fan un pla de presentació dels regadius, a nosaltres no ens ha convidat. I després, una altra cosa, que si fan un pla, ara espero que a la taula agrària, perquè si...
3: Nos ho expliquen.
2: Nos ho explicaran.
3: Claro, i espero, perquè tampoc m'ho l'ha explicat.
2: Però amb això, nos ho han d'explicar, i si claro. No, Ramon, tu que fa més temps que vas a la taula agrària,
3: això.
2: Tu...
3: que mos doni
2: pots,
3: llum.
2: Això, nos poses llum. Ells presenten una cosa, però la presenten sense haver passat per la taula agrària. Tot el que és àmbit agrari, tenim una institució que és la taula agrària, que som les tres organitzacions, en aquest cas, dos elegides democràticament i la Federació de Cooperatives per història, ¿vale? I se presenta allí, si s'aprova, després ho poden presentar. No, aquesta conselleria ho fa tot al revés. És a dir, primer presentem i després, per amb això dic, jo això li he anat una vegada, tu hi eres present, a veure com anirà.
3: De moment només van parlar dels quartos, vale, ja està, no van dir res més.
2: Vale, i després, respecte al canal d'Urgell, s'ha de modernitzar, sí, però també s'ha d'entendre d'en qui és la terra que s'ha de modernitzar. És el que estàvem parlant abans dels secans. Els secans, si un jove veu que hi ha un tros allà i veu que pot ser rendible, aquell jove l'agafarà i el comprarà. El mateix passa amb la terra. La terra del regadiu val diners, doncs que fa aquella persona que és seva, vale? Aquella persona que és seva en vol treure, i està jubilada, ni vol treure un rèdit. Per què en vol treure un rèdit? Perquè resulta que tota la vida ha treballat aquell pobre home de pagès i ara, quan se jubila, no té, la pensió és una merda. I sobreviu per la terra aquella. Però aquella terra... Clar, és d'aquell home, és del pagès. Aquella terra l'ha d'amortitzar. Tu creus que un pagès que ni té prou penes per poder arribar a final de mes...
3: Néstor, però aquest no ha de ser el discurs. O sigui, a veure, jo ja ho entenc el que vols dir, però el que s'ha de fer per ser professional en aquest país i perquè els joves s'incorporin a Catalunya com a agricultors... Sí. És intentar revertir aquesta situació d'aquestes persones en concret, d'alguna manera, amb ajudes de l'administració,
2: per a que
3: modernitzen obligatòriament, perquè perquè si allò se convertís en un secà, serà igual que un secà. I llavors jo, encara hi perdrem més.
2: Però jo, Esmeralda, per amb això, que no és el problema... Hòstia, que el que val modernitzar el canal d'Urgell, ojalà ho haguéssiu tingut al canal Catalunya-Aragó o Aragó-Catalunya.
3: Clar, però si a nosaltres ens ha costat quatre vegades
2: correcte,
3: més.
2: Correcte, per amb això.
3: I ho han pagat de la butxaca.
2: Ho hem d'englobar. Dins de la modernització, hi ha detrás, hi ha un redefons, que és el que expliquem, i tornem a explicar, i tornem a fer la presentació fa un mes, la Casa Canal i això. Anant en contra del que es va votar. Però és que, escolta, enfoquem el problema allà on és, que és el relleu generacional, d'en qui és la terra, com se fa el relleu generacional, les ajudes que estan damunt de la taula, que perquè aquesta gent jubilada pugui, jubilada, pagesos jubilats, que no són professionals, que són jubilats, que d'aquí quatre dies a la nova PAC no tindran, no podran ni cobrar, ¿vale? Però amb això, avancem-nos, fem los redafons perquè puguem modernitzar aquestes 70.000 hectàrees, que molta gent que són professionals, que són fruticultors, ja la tenen modernitzada, han fet els seus, sí, han fet els seus pantanos i estan regant. I molta gent que són cerealistes i tenen allò, han fet el seu, i volen fer dos collites, han fet i tenen els seus pantanos, ho tenen tot, el professional ha fet. El que falta a aquesta gent, aquest tant per cent que diu que queda lliscosa, però no queda esclosa perquè no volen, perquè si aquella gent pogués, ho faria. Hi ha un redefons, que és el que tu has dit bé, el relleu generacional, i ja està.
3: Però mira, el Canal d'Aragó i Catalunya té 110.000 hectàrees, de les quals 50.000 són a Catalunya. Tu et penses que aquestes hectàrees, que hi ha 50.000 i 3.500 granges, si no hi hagués el canal i s'hagués modernitzat, hi hauria la població que hi hauria la productivitat que hi ha, que som el primer sector del PIB de Catalunya i sector agroalimentari en general, eh? O sigui, llavors, dius, home, és que lo de l'Urgell és que quedarà com un secarral. És que si algo ha de tindre clar el president de la nostra nació i el conseller d'Agricultura, és que si convé s'ha d'anar allí, perquè és que al final no mos pot passar els problemes als pagesos, perquè els pagesos treballem, paguem les multes, jo si m'equivoco pago una multa, o me trauen la d'un, o lo que sigue. I ells, si s'equivoquen durant 10 anys sense fer inversions sobre modernització, ells no els hi passa res. I això és lo trist d'aquest país. Que prenen les decisions per tots i quan s'equivoquen no els hi passa res. I jo, si m'equivoco, multa. 30.000 per rastollar, vés a fer la foto d'un alagós que has tirat purín, una multa milionària. Pues és que és això el que hem d'exigir als nostres representants. Perquè ja fa massa anys que ho saben, això. Que ells no ho són, tontos. Que ells tenen assessors, un munt, que els hi diuen com van les coses, què s'ha de fer per tindre la sobirania alimentària, que ara estem en un món globalitzat, que depenem de tothom. Ens hem d'assegurar el menjar en aquest país. Cada dia hi ha més gent en aquest país. Pues com ho farem? Ho anirem a comprar tot als lineals? No pot ser, home. I això és el que ens ha passat aquí.
1: M'agradaria comentar també una altra cosa i començaré parlant també amb el Ramon perquè tingui també el seu torn d'intervenció. Era un dels temes que volia parlar, ens queda una mica menys de 10 minuts, si no també al final m'agradaria fer una pindoleta sobre la campanya de la fruita dolça i també del preu, però ho farem una mica per sobre. Però abans d'acabar m'agradaria parlar d'una cosa que ja posava sobre la taula també el Néstor, que és un dels reptes clarament de futur, que és el relleu generacional i el futur del sector. És una de les grans preocupacions del món agrari, tot i això, hi ha un puntet de positivitat, no sé si dir-ho així o d'esperança, que aquest 2026 és un bon any pel que fa a incorporacions de nous pagesos. 340 nous pagesos a Catalunya, la xifra més alta des del 2019. Sembla, jo imagino que per anar amb vosaltres me diríeu, ostres, per un sector tan gran potser són pocs, però clar, aquest augment gairebé del 16% respecte a l'any anterior que deia el Departament d'Agricultura, és una xifra almenys positiva. I començo parlant amb el Ramon perquè fa a les cooperatives. No sé si hi ha, hi ha alguna qüestió, a part de des de les cooperatives o les organitzacions agràries, que esteu intentant per facilitar aquest relleu? No sé, parlant molt, per exemple, amb el sector del comerç aquí a Lleida, quan fem també les tertulis, aquest també, pues, un productor que deixa el negoci i busca, pues, un productor jove interessat en continuar-lo. No sé si esteu intentant unir aquestes dues generacions perquè hi hagi aquest trasbassament de les terres i de la feina, i una mica per continuar amb aquest relleu generacional dintre les cooperatives.
0: Que cada vegada se presenten projectes de relleu generacional. Nosaltres, les cooperatives, això va per barris. Les cooperatives que han ampliat el regadiu, les cooperatives que tenen la possibilitat avui de transformar. L'Esmeralda ha dit una cosa que ha tocat bastant a la clau de tot. Tot aquest canvi climàtic o canvi de clima que tenim voldrà fer també una investigació en tot allò que haurem d'anar conreant o canvis de conreu que s'hauran d'anar succeint a lo llarg d'aquests anys. Per exemple, a Lleida, una gran productora de pera conferent, pues molt fa preveure que d'aquí no pocs anys, si no es canvia la innovació, o si la innovació es fa molt ràpid, amb peus, amb nous peus, amb noves varietats, deixarem de produir aquests quilos de pera conferent. I els que en tenim ja ho estem patint. Han baixat el rendiment de 27, 30, 35 mil quilos per hectàrea a 11, 12 mil quilos per hectàrea. Hi ha moltes hectàrees de pera, principalment a l'Urgell, que porten 3 o 4 anys que no collixen, ni colliran. Aleshores, parlar de relleu també vol dir parlar de projectes nous. També vol dir parlar, si hem de fer investigació, hem de fer innovació, ha de ser a través de la gent organitzada, grups operatius. A la federació tenim 8 grups operatius que estan treballant sobre nous cultius, sobre noves maneres de produir, però també de nous projectes per anar a buscar un valor afegit en tot allò que avui és un problema per algunes produccions, dir-li l'oli d'oliva, dir-li la producció de vi, dir-li la producció d'arròs, moltes i moltes coses. Si volem enganxar més joves, que potser no en cal tants, perquè al final les explotacions aniran sent més grans, i totes les modernitzacions aquestes que dieu ara del canal d'Urgell, la casuística de los jubilats, dels més petits, dels més grans, això, a les hectàrees modernitzades de Catalunya, del canal de Catalunya-Aragó, és la mateixa casuística. Hi ha molta gent que n'han pres totes aquestes modernitzacions, estan a punt de la jubilació, estan jubilats, i gràcies a fer aquestes modernitzacions, amb molts esforços, pues aquestes finques han tingut relleu. Si no, no haguessin tingut. A Recamanta no haguessin tingut. I aleshores, nosaltres creiem, i això ja parlo en nom de les cooperatives, creiem que també s'ha de fer nous projectes, s'ha d'avançar més cap a un discurs que sigui més favorable a que la gent, si el que tingui ganes d'enganxar-se, que no hi ha gaires que hi puguin enganxar. Per exemple, tenim cooperatives, la Granadella ha crescut un 40% les seves produccions, cooperatives que arribar a los recs, estan creixent, però tot i això, necessiten d'unes bones polítiques que aquí sí, també coincideixen amb ells. El departament sigui no només el d'agricultura, el d'empresa també, perquè gestiona molts fons que toquen a l'agricultura i a la ramaderia en diferents zones, però també el departament d'economia i el departament de territori. Jo crec que ha de ser aquest, i amb això sí que ens hauríem de posar tots d'acord i fer unes polítiques o proposar unes propostes comunes en uns projectes comuns, més enllà de que ja ho sabem, que som a precari, que ens costa molt, que tenim molta burocràcia damunt, les polítiques no ens ajuden, però serà difícil canviar aquestes polítiques europees cap a el que a vegades ens agradaria més, o ser d'una forma més banal. Però jo crec que també, i així ho estem treballant, és canviar una mica aquest discurs i canviar una mica aquesta imatge i anar tots conjuntament a fer propostes noves, que és el que vol també sentir molta gent, perquè si no serà difícil que s'enganxi gent al relleu. I avui en dia, per part de l'administració principalment, quan no saben què parlar o quan no saben què fer o si volen fer alguna cosa novedós, tothom parla de relleu generacional. I això tampoc no ens ajuda gaire, perquè el relleu generacional l'està patint la majoria d'oficis a Catalunya i a Espanya i a tot arreu.
1: Ens queden només dos minutets, així que us demanaré que intenteu ser el màxim de breus possibles. Hem deixat un bon torn d'intervenció al Ramon també, que com que està per via telefònica no havia pogut tampoc dir tant la seva. Us deixo, Néstor, tu primer, acabem amb l'Esmeralda, sisplau, un minutet perquè ens quedem sense temps.
2: Relleu generacional, estic d'acord amb el Ramon, que sempre expliquem les penes, però a veure, el que no podem fer és pintar un escenari, no? És el que hi ha. Vull dir, si no, és el que hi ha. Vull dir, nosaltres, per amb això estem. Les coses bones ja ho saben. No hem d'enganyar ningú. Hi ha una llei que sortirà, o ha de sortir, perquè està aprovada, això sí que s'ha aprovat a la taula agrària, sobre el relleu generacional, afavorirà amb aquell jove que es vulgui incorporar i després afavorirà amb aquell pagès que cedirà la terra o l'activitat, sigui granja, sigui terra, amb aquell jove. I és això. Però és que, ja que no podem entrar, però sol això, que tu entraves amb el que passa amb la fruita, no? Moltes bones expectatives. Mals preus, per què? Perquè no hi ha una bona llei de la cadena alimentària. I aquí és la clau de tot, ¿vale? És la clau de tot. Nosaltres estem venent els productes sense tindre preu. I sí que les cooperatives i tot això, però estem venent els productes sense preu.
3: Jo sol, per acabar, clar que m'alegro que s'hagin incorporat. Primer hauríem de veure en quines zones s'incorporen els joves. Segur que són a les zones, no, ja t'ho dic, que segur que és a les zones on hi ha agricultors i ramaders professionals de Catalunya, és on s'incorporen més, i sobretot aquí a Lleida. I després, el jovent no el tindrem a la vora si no modernitzem, si no tecnifiquem. Ells són tecnològics, són la generació més tecnològica de tota la història. I amb aquestes, amb investigació, amb genòmica, amb drons, ara s'estan fent moltes coses que als jovents sí que l'enganxarem per aquest costat. I és això el que hem de fer, polítiques, ajudes, perquè vinguin i que puguin agafar totes les explotacions agràries, que estiguin jubilant-se i que el pagès que es vulgui jubilar o el ramader tingui exempcions fiscals igual que el jove. Que aquí de les exempcions fiscals, aquí s'ha de fer molta feina també, eh? A Espanya, a Madrid, a Catalunya, perquè hem de tindre excepcions i la gent vetar els fons d'inversió, sobretot. I així la gent se quedarà al territori i treballaran a la terra, com sempre han fet.
1: Doncs moltes gràcies a tots tres per aquesta estona a la tertúlia. Un bon estiu a tots tres i ens retrobem a la tornada.
3: Vinga. Moltes gràcies. Molt bé.

0: vacaciones.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela1au.cat, on ens poden enviar els temes i qüestions que creguin oportuns que podem tractar en aquest programa. Com sempre, gràcies per la confiança i per escoltar-nos, i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: Arrela.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: dia. Són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als híbrids que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
2: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ha ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Precisament, Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
0: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre, encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
3: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
5: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
6: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
3: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
2: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
7: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
8: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
7: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
0: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor que

0: refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
1: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
2: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
3: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
4: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar i sí, sí.
0: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
5: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15 a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
6: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
5: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
6: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
5: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
6: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
5: Niubó ha explicat que des de que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
6: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
7: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem amb la Junta, no?, que són els espais de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs.
5: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us dèiem, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
6: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
8: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
6: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
5: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
6: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
9: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició

0: Dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
1: Hem guanyat amb tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és la utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
0: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, en bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
2: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
3: Reclama no només una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
4: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la llei de comunicació audiovisual espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. Jo crec que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
3: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
2: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
3: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
2: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
5: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
6: Una orquestra i una banda simfònica juntes, que això poques vegades passen, de veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12-13 anys fins a 19-20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
5: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
2: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
8: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
7: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
2: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoah, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
3: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoah va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
10: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
3: Recentment, Nakamoah va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. I la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
2: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per 2 temporades.
3: L'aler pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
2: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
3: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
2: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
3: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
2: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
3: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
2: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
3: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
11: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
2: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
3: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
2: I canviem d'esport al rugbi, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
3: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
2: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
3: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
2: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Calaja 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
18: Braseria La Bolera.
19: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
18: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
19: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
18: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
19: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
18: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
20: Ràdio Sant Cugat.
21: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cimbres i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols alts i prims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
0: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
4: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
5: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
6: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
4: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
2: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
7: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
8: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
7: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
0: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
2: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
9: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
10: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
11: Va molt bé per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
10: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo baix.
9: La majoria dels entrevistats opinen que, de moment, 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
2: Sí.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
2: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
12: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
13: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
0: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
14: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris, la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
15: Hem guanyat amb tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no està de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és la utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
14: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
2: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
16: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma que té la seva seu a Anglaterra.
2: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
2: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
0: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica. És una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
0: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la Reina del Flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
2: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la Reina del Flow.
0: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
2: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
18: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Mat, presidenta del grup sardanista Riallera.
19: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
18: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana al so de Recordar en Vic. Ho explica Júlia Verger, secretària del grup sardanista Riallera.
20: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. De fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
18: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
0: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les Cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la cinquena edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar.
2: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
21: La cinquena edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les Cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
22: Tot una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
21: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta cinquena edició.
23: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
21: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants, una edició que referma les Cases Dones i Mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
0: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'alè pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
2: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
24: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
2: Recentment, Nakamoua va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
2: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
2: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
2: Els futbolistes disponibles treballaran durant 7 setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol, al 3 d'agost, faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona, i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
2: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
2: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma a la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
3: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
0: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tobar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
2: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
0: I parlem de tenis. La tenista Paula Badosa ha guanyat Avastat a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
2: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
2: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
25: Bé, i què voleu fer aquests dies?
26: Anar a una piscina caribenya.
27: Dormir en un hotel del Far West.
28: Volar a llums d'un drac.
25: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
29: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
30: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
31: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
32: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
33: Podria

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors.
2: Perfecte.
4: Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
2: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
4: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
2: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
4: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
2: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
4: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
2: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
4: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important, el dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
2: Va, mullet una mica, Carles.
4: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats. Encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
2: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anem veient.
4: Segurament.
2: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cat i a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmán González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu. Dormint al carrer, esperant com Penélope retrobar-se amb ell.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè, en primer lloc, tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser. Comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent. I llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no, no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records,

0: veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
1: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
0: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, doncs utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
1: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
0: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden impromptes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, ja es pot donar moltes ordres, ja es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no dongues importància, bueno, però això ja ho hem viscut, bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
1: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
0: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos, el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos. No? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que puguem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
1: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
0: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballant una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
1: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
0: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre. I tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
1: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat? Què
0: Bé,
1: l'inquietava?
0: Perquè, sí, normalment jo els meus llibres basen molt, molt, molt, molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
1: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
0: Exacte, també en català El problema de ser massa bo, efectivament.
1: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs bé, aquí superant la calor com tots.
1: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants. De fet,
4: sí.
1: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que a vegades sorties d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
1: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar, i després no es torna a reobrir. I no, el Fenomen ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, de Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar a una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també es fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles. No? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine doncs, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i en la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Mm. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'has fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
1: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals a l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València, deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta, i evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta, on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs, encara la convertia en més, la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també, abans era de l'execució, n'hem parlat molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90, el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs, assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom, sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991, el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no en tenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de política lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li, per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes, moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció, i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que les edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que heu dit de premis, també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també, i s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Deixin tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària. Bé, això, la qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla quan estàs dins del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me'n podes poner per el Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El ball de la Cibada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Díez, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Bell Sainz, d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Alex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Alex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etcètera.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola, Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent, que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell. La va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, que és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort, viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu Igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex.

és que l'amic Lluís Mateu des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sidex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80. Després de Me tendrás que olvidar, sí.

0: Phoenix. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sidex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Sidex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot, i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén, que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta, i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots. I recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu. arreu de Catalunya, Andorra i les Balears a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
4: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
3: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

doncs em sembla, home, que clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joel Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de cara amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora, tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè...

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament. Dreamer.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. He comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa. Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: thank you, baby.
1: Oh, yes, how sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: Cados és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60, al 1975. Amb la col·laboració de la seva dona, aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 2:15 de 9 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: no és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club amb Albert Malla.

quina gràcia. Quan se'ns feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola, Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No, no tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial.
1: Algo nada vulgar.
0: Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida. On cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que, per cert, ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, benvinguts al canal nostàlgic i salutacions de qui us parla, Jordi Piqué, que us presentarà durant una hora aproximadament la música de l'any 64. Estem en el número 10 de programa dedicat a aquest any. O sigui que anant bé, encara ens en queden una vintena o una trentena de programes dedicats a la música, que continua sortint nous grups que anirem descobrint i escoltant la seva música. En primer lloc, el que fem és començar amb la música, amb la cançó, amb la melodia que volem recuperar de la dècada anterior. Ja l'haurem escoltat en el seu any corresponent, però la volem tornar a tocar. I es tracta de Tu, solo tu, de Miguel Aceves Mejía.

I després d'aquesta melodia de Miguel Aceves Mejía, música mexicana, ens agrada. El que fem és aquell espai, aquella pausa que, diguem, recordes quan...

0: sé si ho recordeu, perquè fa molts d'anys.
1: Va ser un bon temps aquell.
0: Últimament estàvem parlant de cinema i de teatre. Doncs, si la pel·lícula i el teatre eren importants, també en va ser l'aparició d'un llibre diferent, descarnat, i escrit amb senzillesa i amb honestedat personal. Es deia Els altres catalans, i el seu autor era un d'aquests altres catalans que es deia Francesc Candel. El llibre parlava de la vida quotidiana i dels somnis i necessitats dels que van arribar d'altres terres per treballar a Catalunya, d'aquells que moltes vegades s'havien de fer la casa, o millor dit, la barraca, d'aquells que s'havien de procurar per a ells mateixos els serveis essencials. Ui, ui.

jutges. I ara, si volem escoltar més novetats, aquest és el vostre espai. Primera novetat de França, en aquest cas de l'any 64, Ma vie d'Alain Barrière.

Novetat d'Andy Russell, el cantant que també va cantar moltes cançons en castellà. La novetat discogràfica d'aquest any 64 és Piensa en mi.

També va ser novetat discogràfica una cançó que escoltarem d'aquí uns quants programes perquè va ser la participant del Festival de l'Eurovisió representant Espanya. És Caracola i ens la interpreten Tim, Nelly i Toni, els TNT.

Aquesta novetat és novetat tant el disco com també el grup. Són los Sirex, que van començar amb un disc amb la cançó Muchacha Bonita.

I acabarem aquest espai amb les dues novetats discogràfiques en llengua anglesa. Primer escoltarem The Supremes, que ens porten Amor Infantil.

l'espai de les llistes d'èxits, el número 1 que arriben al primer lloc de les llistes de cada país, és l'espai o l'apartat del programa on se repeteixen més les cançons. Per això oferim només un fragment i ens anem apuntant alguna que pugui ser més coneguda i més interessant per fer després un programa especial dedicat a aquestes cançons. I avui, precisament, tenim la d'Europa. Què vol dir si tenim la d'Europa? Doncs que moltes d'aquestes ja els haurem trobat a Noruega, Suècia, França, Itàlia o altres països europeus. Per tant, comencem ja amb la primera ràpidament, que és la dels Beatles, Ella t'estima.

0: I acabada la llista d'Europa, o la primera passada en aquesta llista, doncs anem pel següent espai, que és aquell que no repetim tant, que són les pel·lícules, és el món audiovisual. Que amb aquesta sintonia ens porta el cinema i la televisió. Durant aquests primers programes dedicats a l'any 64, hem escoltat tota la música banda sonora original de My Fair Lady, i és que Cecil Beaton va mostrar un disseny de vestuari, a més de la música, per la brillant pel·lícula My Fair Lady, destacant la seqüència, l'escena de les carreres d'Ascot. I ara ens ve una altra pel·lícula que tindrem tres cançons d'ella durant tres setmanes seguides, que és la pel·lícula Mary Poppins, de Julie Andrews. I la primera que escoltarem és Una mica de sucre.
1: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you

I en el món de la televisió tenim una sèrie de western de l'oest que es va estrenar l'any 1962, per tant ja hem escoltat aquesta sintonia, però hi tornem altra vegada a tornar-la a tocar. I es va fer aquesta sèrie televisiva fins al març del 71. És El Virginiano.

Segueix l'espai, aquesta és la meva cançó. Aquest espai té dos apartats, un dedicat al món dels festivals, a les cançons festivaleres, i l'altre a les cançons de l'estiu. So light, why are the stars so bright? Estem encara al Festival d'Eurovisió. El quart premi se'l va emportar a França amb la cantant Rachel, que va oferir, va interpretar Le Chant de Mallory.

amb la cançó de la setmana passada, Gràcies, de Helo. I Tito Mora vàrem acabar ja les cançons oficials de l'estiu de l'any 64. Per tant, ara ens hem de buscar la vida buscant cançons que tinguin algunes de les tres característiques de les cançons de l'estiu. Com tal que siguin desenfadades, humorístiques, alegres i repetitives, sembla que ja serviran. I lo fàcil ha sigut, doncs, buscar la que vàrem senyalar la setmana passada, Despeinada, que l'escoltàvem a la veu de Palito Ortega, i avui l'escoltarem a la veu de Los Topson.

I l'últim espai és el que dediquem també en dos apartats al ball i a les grans orquestres. Seguim encara amb l'àlbum de Balls de Saló i avui tenim una rumba que es titula Macarena i que ens la ofereix Fantasy Dream Orchestra.

I aprofitem aquesta música de fons de Macarena Rumba, de la Fantasy Dream Orquestra, per acomiadar-nos de vosaltres abans de presentar l'orquestra convidada d'avui. Us esperem la setmana que ve. Sabeu que toca programa temàtic, programa especial. Veurem què us oferim. I fins aleshores, fins la setmana que ve, adeu-siau. Ara us deixem amb l'orquestra de Ted Heath, en His Music i Edmundo Ross i la seva orquestra, que conjuntament ens ofereixen en primer lloc Malagueña.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
1: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, que tropa!
1: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona hora!
6: Bon dia, bona hora. Literalment, bon dia, eh?
5: Avui? Bon dia, bona hora. Avui...
7: Ho estem gravant a les 9 del matí, això.
6: I es nota la boda del Martí, que està més girada del normal.
5: Ara mateix, totalment. En hora de fals directe, són les 9 i 16 minuts.
6: Mare meva, no ens hem despertat tant d'hora ni per anar a la uni,
5: nanos? No, jo tinc una son, que és un crim, això. Bueno...
7: A part, estan de vacances, eh?
6: Estan de vacances. Això ens hem despertat d'hora voluntàriament, estan de vacances, eh?
5: Sí, no, o sigui... I, bueno, jo aquests dies estic anant a la universitat, ojo, per treure'm un curs de radioaficionat. És a dir, ara...
7: Ja és que no has de ser molt aficionat, eh?
5: Ja no sóc radiòfil, ara sóc radioaficionat. Ara tinc afició.
7: Saps què m'agrada dir-te?
6: Que friqui.
5: Ara puc emetre
7: coses. A part
5: coses.
7: De que friqui, nano, fes-t'ho mirar.
5: No, home, no. Jo ara puc emetre coses. Bueno, podré. Quan tregui el curs, encara no, eh? Tindré indicatiu.
6: I quan acabes aquest curset?
5: Doncs l'acabo avui, just avui. O sigui, avui estem en situació, estem gravant a dia 3 de juliol de 2026.
6: Divendres, 3 de juliol.
5: Programa número 20 de l'Hora dels Joves.
6: Programa número 20 i últim programa de temporada.
5: Oh!
7: Se'ns acaba, eh?
6: Se'ns acaba. Cugat Mèdia...
5: No,
6: tornem a trepitjar una Cugat Mèdia...
5: En 200 anys,
7: no? No, però, moment, no tornem a trepitjar Cugat Mèdia... En 3 mesos, perquè tenim 5a temporada!
5: Aura.
6: Un fort aplaudiment. Espero que el Pedro es presenti per fer la cinquena temporada.
5: Bàsicament, doncs res, avui tenim un programa de lo més normal, que és el que us agrada a vosaltres, vale?
6: Un programa normalet. Un programa amb les seccions normals.
5: Chill pernil.
6: Chill pernil, exacte.
5: Vale? Avui és un programa chill.
6: Una miqueta de notícia, una miqueta de merdes del Genís i una miqueta de secció d'en Martí.
5: I farà una tartulieta molt xula de festa major.
6: Venim d'unes dates, és que clar...
5: Venim de festa major.
6: Estem molt cansats per una raó molt òbvia, i és que hem dormit molt poc.
5: Clar, perquè la festa major doncs, ha fotut fort i...
6: Ha fotut fort, ha fotut fort. Genís,
7: més o menys, sense tindre-ho, o sigui, comptar-ho així, exacte. Hores de son comptades?
6: Acumulades durant tots els dies de festa major?
7: Sí.
6: Jo crec que...
7: Hores de son, no de migdiada, o sigui, de son de nit.
6: 10.
5: Bueno, en tota la festa major.
7: Bueno,
5: festa major.
7: Ni tan mal.
5: Prime.
7: Ni tan mal. Joan?
5: Jo, d'hores de son, doncs jo n'he fet diverses més, perquè jo he estat xambejant i llavors aixecar el país és complicat. Jo he dormit les meves 8 hores diàries.
7: Ostres, nano.
5: Igualment, m'he fet mitjades a Mansalva perquè no, moria un dia.
7: Mira, jo crec que he fet més hores de mitjada que d'hores normals de son, però és que n'he fotut com 6 o 8.
5: Ho deixem per la tertúlia. Ara anem a veure...
6: Les notícies.
5: Anem a veure què ha passat aquesta festa major. Bueno, doncs aquesta festa major ha passat moltes coses.
7: No ha passat res, no hi ha hagut polèmica.
6: No ha passat gens.
5: No,
7: home, no.
5: Què va?
6: No ha sortit una notícia pel Nacional, pel Lara, per La Vanguardia, per tot arreu. Fucking xiprer.
7: Tu, però moment. Des de quan surten notícies d'aquestes? No
5: veure,
7: passa res.
5: Anem a fer un recapitulation. Va?
7: Un recap.
5: Anem a fer un recapitulation. A veure, aquest any la festa major ha sigut bastant intensa. Per què? Hem tingut pregonera, Gemma Puig.
7: Vinga.
5: Ja està, ara, bimba. Columna de fum visibles de Sant Cugat del foc de Tiana i Montgat. Bimba.
7: Bimba.
5: Sí,
6: bagum.
5: Ja se'ns estava anticipant.
6: Sí, sí.
5: Se'ns anticipava. Després vam tindre una baixada d'andròmines que va ser doncs, una punyetera edició de rècord, diuen, perquè bàsicament doncs, bueno, jo vaig veure tot el sarau que tenia muntat allà a la Rambla, allà a la baixada
7: de l'escalèstric.
5: La baixada de l'escalèstric, un total de 15 andròmines a l'edició d'enguany, o sigui que realment...
6: Prou bé. Jo encara trobo a faltar quan deixaven tirar skaters abans de començar les andròmines i es cardaven d'hòsties d'una forma exagerada.
7: Jo t'he de dir, o sigui, des que van abandonar els que ho feien i van començar els del cau, perquè ara ho estan fent els del cau Berenguer, no hi ha tantes hòsties.
5: Bueno, clar, perquè, evidentment...
6: És més infantil que una altra cosa.
5: Sí, exacte. Perquè, a veure, tots són una miqueta cotxets, tractors... No són paler... Bueno, hi ha algun paler dolent, algun tio amb uns cascos de moto i una pistola.
7: Però és que jo una... O sigui... Perdona, jo una vegada vaig... No, dues vegades vaig participar i és que era... hi havia una vegada que vam fer una cosa que era d'un llit...
5: Sí, un somier.
7: Un somier i li vam fotre tres rodes.
5: Sí, és...
7: La roda del davant per una mica de girar, que no girava absolutament res, i després les dues rodes del darrere.
5: Podem dir que la d'Ugassa és millor.
7: No em fan.
6: Seria molt èpic fer una baixada d'andròmines per Ugassa, eh? Perquè aquestes curves,
7: la idea...
6: des del Pla del Pinter fins a Ugassa Poble...
7: La idea està feta.
5: La idea ja està
7: pensada i ja està posada...
6: Pots derrapar ben fort allà, perquè tens uns angles
7: bueno,
6: ben tancats.
5: No. Una derrapada, mare.
7: I a Sant Cugat també, l'únic que només ho fan amb una baixada que és recta i li posen coses perquè tu giris.
6: Però crec que jo vaig parlar de fer una baixada d'andròmines que sigui baixant carrer Major.
5: Sí.
6: Baixant carrer Major, creuant Passa Octavià, creuant per davant del Pros i baixant... A la baixada de la... O sigui, fer
7: però
6: que
7: no
6: sigui
7: et dona
6: tan
7: per
6: llarg.
7: Tant.
6: Sí que dona.
5: Bueno, però és més curva, aquestes coses... No és només una baixada.
7: No és tan baixada. O sigui, et dona, lògicament, perquè al final baixes carrer Major i aquí et pots agafar la velocitat que tu
5: major,
7: vulguis.
5: Tio, és...
7: Però després del carrer Major, tot el tema de Plaça Octavià i carrer de la Torre, aquí
5: allà
7: no et dona absolutament res.
5: Però clar, el que pots fer és això, des del Maragall... és tot baixada.
7: Ojo, ojo aquí, clar, perquè, fins a plaça Octavià,
5: clar,
7: eh?
5: Des del Maragall fins a plaça Octavià és tot carrer Sant Domènec baixant.
6: És el que faig jo més que ell, quasi,
5: clar,
6: sempre.
5: I després passes per Sant Pere i després ja baixes carrer Major i et
7: i et quedes a plaça Octavià.
6: Perquè carrer Major, no mentim, és una puta... O sigui,
5: és una punyetera de campanya, és perfecta.
6: És clar, recta,
5: clar, clar,
6: i te'n vas cap al monestir, és...
7: Escolta, pues, ara que tenim contactes al cau, ja els hi direm.
6: L'hora dels joves i la baixada d'andròmines pel carrer Major.
5: Ens hem de fer una andròmina.
7: 2027.
5: Bueno, deixant això de banda. Triomf històric del concurs de globus de Festa Major de Cugat Mèdia. I qui l'ha organitzat? Qui l'ha organitzat, sisplau, curiosament?
7: Nosaltres.
5: Bueno, pues...
6: Mare, quina bogeria, eh?
5: Perquè veieu que són molt...
6: Quantes parelles inscrites?
5: 24 parelles inscrites, és a dir, 48
7: participants. I ens van vindre per inscriure's en aquell moment, també. Eh?
5: Algunes persones més.
6: Quina bogeria.
5: Van ser partits força guais, perquè jo crec que la mitjana d'edat és més o menys l'any passat. És a dir, no va haver-hi... Jo arbitrava, vale? Jo era a l'arbi. Anàvem nosaltres amb les nostres samarretetes, allà, tomonos, uniformadets... Vale? Teníem marcador aquest any, no hi havia bar, i aquest any es va fer una revisió de normes perquè... Bueno, l'any passat, diguem que el tema dels pares va ser bastant agobiant.
7: I aquest any els hem cacat molt.
5: I aquest any els pares...
6: Encara que hi havia alguns pares que
5: sí,
6: estaven molt...
5: Algun, però és que...
6: Molt posats, com si els seus fills assoguessin allò a la victòria.
5: Quedaven asseguts. I mira, jo, perfecte.
7: Sí,
5: excepte
7: ja
5: un que va venir, no sé què, li vaig dir, no, ho sento, no, jo no. Jo, sincerament.
7: És que et va vindre amb el mòbil. Perquè
5: que
7: em
5: va vindre amb el mòbil
7: gravar.
5: Mirant-ho i tal, i jo vaig dir, jo no miro això, jo...
6: Com si fos un bar, allò.
5: Exacte.
6: Però mira, va ser curiós perquè, encara, o sigui, hi havia moltes parelles, però jo crec que va ser un èxit.
5: Podeu mirar a Cugat Mèdia les fotos que ens va fer, crec que són de la Lali Puig.
6: Són de la Lali.
5: Són molt xules, aquestes fotos, i res, podeu mirar-les a Cugat Mèdia. Què més hem tingut... A part d'aquest torneig de globus, doncs el mateix...
6: Podem fer una valoració del torneig de globus com a hora dels joves?
5: Espectacular. O sigui, aquest any molt bé.
6: Coses a millorar, coses en...
5: Hem fet moltes coses...

0: Bé.
1: Escolta, sí, sí. Si teniu, si algú ens està escoltant
0: i té alguna idea,
1: i té alguna idea, Instagram.
2: El DM ens diu, oye, mira, això es podria fer així.
0: Nosaltres, ok.
2: Ok, merci.
0: Merci.
2: Merci.
1: I et direm...
2: Gràcies.
1: I et direm...
0: Gràcies, man, gràcies.
1: Si ha sortit, llavors té drets d'autor. Endavant.
2: Després...
0: Més coses.
2: Lamentablement, bueno, Sant Cugat ha hagut de solidaritzar-se amb el... amb el
1: terratrèmol.
2: Amb el terratrèmol de Veneçuela, vale? Que han sigut uns terratrèmols, doncs, bastant bèsties.
1: Pensava que anaves a dir que s'ha hagut de solidaritzar amb el Xipre.
2: Que també, que això passa després.
0: Pobre Xipre.
1: Però pobre Xipre.
2: Pues, bàsicament, hi ha hagut diversos sismes. El primer de 7,2, el segon de 39 segons després, de 7,5 a l'escala de Richter, que això és molt bèstia. 7,5, no sé si l'escala de Richter són 8 o 9, no sé quan és, però bàsicament són terratrèmols molt bèsties que han deixat, doncs, bueno, molta infraestructura important, doncs, molt destruïda. Després es parla de prop de 1.000 morts, llavors han sigut bastant, ha sigut un terratrèmol bastant bèstia i Sant Cugat s'ha solidaritzat amb això.
0: Aquesta part de la solidarització també és que tots els guanys del concurs de rossos del dia de Sant Pere, exacte, no, del dia abans de Sant Pere, perdó, és, o sigui, del dia de la matinada, Sant Pere, seguici nocturn...
1: No, el diumenge, vaja.
0: El diumenge es van donar al terratrèmol de Veneçuela, o sigui, solidaritat amb Veneçuela.
1: Crec que van ser 600 i algo euros, que era, no et fa molt...
2: Home, però,
1: Ja et fa.
2: Però algú és.
0: Home, és simbòlic.
2: Sí. Sí, a part, diguem que inflacionàriament a Veneçuela es pot parlar 600 euros com una xifra una miqueta millor que aquí, saps? Les coses allà, bueno, el cost de la vida és més barat.
1: Sí, però al final són 600 euros que per un terratrèmol és com donar 3 euros, saps?
2: O sigui... Ja, bueno, clar, evidentment.
0: Però hi ha algú. Hi ha algú, ja fa.
2: I després, doncs, estàvem allà, a la d'esto d'entremesos, i una xispeta, una espurneta...
1: Vale, no, moment.
0: S'ha d'explicar bé.
2: Fum!
1: Exacte. La cosa és, jo en aquell dia...
0: Estàvem fent la migdiada.
2: A veure, anem a explicar.
1: Totalment.
2: Què ha passat? Què ha passat? Ha cremat el xipre. El xipre.
1: No, per si no us heu enterat.
2: No un xipre, el xipre. O
1: sigui, per si heu estat dormint aquests 4 dies. Si
0: l'hora de Nadal de Sant Cugat.
2: Si vosaltres aneu ara mateix al xipre de...
0: Plaça Octavià.
2: De Plaça Octavià, veureu que està negre, carbonitzat.
1: Però un moment, quin dels 70.000 xiprers
0: que
1: hi ha?
0: És el xipre que
2: s'ha encapsulat.
0: Per Nadal...
1: És
0: l'arbre de Nadal de Sant Cugat.
1: Totalment. Aquest any també ho serà, l'única...
2: Serà negre.
0: Serà l'arbre de Nadal de Pestadientes de Navidad.
1: També t'he de dir, quan es va cremar, encara hi havia les llums de Nadal posades.
2: Hòsties. Ara?
1: Ara estan posades. Bueno, ara no, perquè les han tret... O sigui, van fer revisió de l'arbre i les van treure per si de cas.
2: Mare de Déu.
1: Però encara estaven posades. Però la cosa és, ja expliquem-ho bé, nosaltres, això va ser diumenge, vale? Nosaltres veníem de fer matinada bastonera.
0: Sí, matinada bastonera, concurs de rossos.
1: I concurs de rossos. Hi havia gent que a les 3 o a les 4 hi havia pirat a casa seva.
0: Jo havia dit, mira, jo vaig dir, mira, escolta.
2: Escolta, nano.
0: Escolta, nano, escolta.
2: Escolta.
0: Vaig a dormir.
1: Jo, de fet, me'n vaig anar a dormir abans, perquè no vaig dinar al concurs de rossos, perquè em feia un pal terrible. Me'n vaig anar a dormir abans. Exacte. De 3 a 8 del vespre vaig estar dormint. Em va despertar el meu pare i em va dir que sàpigues que has dormit tant que el xipre ha fet caput. I jo, s'ha caigut? I em diu, no, s'ha cremat. I jo, hòstia, nano, vamos.
0: Jo estava dormint al sofà de casa meva i em diu ma mare, escolta, has vist això, Genís? I jo, què? I diu, sí, està cremant el xipre. No serà una fake news d'aquestes...
1: Una IA.
0: Sí, o el Sant Cugat News, que sempre fan aquestes coses i dius, no.
2: Ha cremat el punyentero xipre. Per què? Perquè estava una trobada d'entremesos, les espurnes d'una de les colles, que eren els diables de Torredembarra, no els de Sant Cugat.
0: M'han mitjat en els comentaris, no diables, vall de diables, no colla de diables.
2: Bueno,
1: vall de diables,
0: perquè
1: important.
0: Perquè són diables tradicionals que s'ofenen.
1: No, som... Diables de Sant Cugat.
0: No són diables important. De Sant Cugat. Són diables de Torredembarra, no diables de Sant Cugat. És que tothom, o sigui, pels comentaris, la gent comenta sense estar informada i diu, no, heu sigut vosaltres, no sé què. Llavors, és com que la gent ens està tirant merda per tot arreu.
2: Bueno, que ha saltat que aquest jugava en foc, ha saltat una esporna i fiumba.
0: I és superheavy perquè si es mira el vídeo, crema, però això més
1: minuts,
0: ràpid.
1: O sigui, en 2 minuts han apagat el foc, però és que en 2 minuts ha cremat tot.
2: Sí, sí.
0: Perquè aquest també...

0: Perquè tota la pinassa acumulada dintre de l'arbre, tota la pinassa acumulada a la base, que és així com... Que té forats
1: per això, també, per agafar tota la fulla...
0: Pinassa.
1: És que no és pinassa.
0: Tota la fulla...
1: Ciprarassa. Pues, la ciprarassa.
2: Fulles, cony.
1: Les fulles del xiprer...
0: Tot el fullatge sec.
1: Tot el fullatge sec del xiprer cau a la base, i a la base per això té aquestes...
2: Perquè no quedi el terra fullat, no?
1: Exacte. Totalment. Llavors, també la cosa és que des de dins també es quedaven aquestes fulles, i llavors va cremar amb una rapidesa... Bueno, allò va ser...
0: No, no. Bé, però s'ha fet un anàlisi, crec...
1: Encara no ha donat resultats.
0: Però...
2: Protecció Civil ho està revisant.
0: Exacte. Però després de la... de que cremés, es va dir... que estava viu.
1: Ara, també t'he de dir, entrem aquí en termes polítics, perquè, o sigui, van sortir tots els polítics a dir sí, està viu, això rebrotarà, i al cap de 3 o 4 dies van dir anem a fer l'anàlisi. I dius, bueno, digues això, si d'això, després de fer l'anàlisi.
2: Ara mateix estem en un període preelectoral, llavors això no se sap com funcionarà, perquè tothom vol fer el seu paper. Tothom vol llegir el seu llibret i tothom vol abanderar-se d'aquell xiprer seu i posar la seva bandera a sobre, saps? Llavors no sabem exactament com funcionarà. Què més ha passat? Doncs, bàsicament, hem tingut un concurs de rassos força bé. Jo crec que aquest any no ha anat malament. L'únic que, si us plau, augmenteu el punyetero concurs de rassos.
1: Bueno,
0: sí, però també
1: ho estan pensant, també.
0: Va ser un concurs de braços marcat per la calor. Perquè tenia una calor...
2: Sí. Era criminal.
0: Aquell dia, una calor...
2: Ja t'ho dic jo, que venia gelat, o sigui, imagina't.
0: Nosaltres veníem de la matinada i estava suat, però d'una forma... O sigui, perquè una calor que no l'he vist en ma vida.
2: Què més? El Holi torna a Sant Cugat, ha tornat...
1: Ja tocava, també, perquè m'ha caut un deno.
2: Vale,
1: feia anys que no es feia, i que torni també està bé, perquè al final... La joventut no tenia absolutament res, a part de cultura popular, que si no t'enganxa, doncs anem malament.
0: No, i l'espai jove, que...
1: Bueno, ja en parlarem.
0: Que era un escenari tot... O sigui, que és un escenari de festival, perquè era com que està cobert i tot això, però vull
1: de
0: dir...
1: De fet...
0: Que només han vingut els tiets i...
1: I ginestar.
2: Bueno, els tiets jo crec que han passat bastant bé, no?
1: Sí. Jo no dic que no, ara...
0: Home, ginestar també està bastant bé, però vull dir que...
1: Per una cosa jove... posar dos concerts i tres DJs, pues, ja. Dius, home...
0: Home, ja està bé que res, vull dir... Però, clar, passem per èpoques on va vindre Oques Grasses, va vindre Bugos, va vindre tal... I...
2: Després, vosaltres heu vist algun periodista a Cugat Mèdia?
1: Sí.
2: Heu enxampat el periodista?
1: Sí.
2: Bueno, perquè...
1: Vaig enviar la foto? No.
2: Perfecte. Nosaltres érem periodistes, llavors, pues, bueno, ens podríeu haver enxampat, si volíeu.
1: No, perquè en cap moment vaig portar la samarreta.
0: Jo tampoc, aquesta festa major l'he utilitzat.
2: Bueno, hem fet servir la nostra.
1: Clar.
2: Doncs.
1: És que ens hem independitzat, saps?
2: Bueno, hi ha hagut tres guanyadors, el Premi Col·leccionista, el Premi Selfie Més Original i el Premi Infraganti. Que el Premi Infraganti eren quatre entrades per PortAventura. Sí.
1: Quatre entrades, eh?
2: I han caçat periodistes. Després, i coses que han passat ja així, in the overall, Mossos i Guàrdia Civil escorcollen per segon cop al Irta Cresa.
1: Però això està cremat.
2: Exacte. Quina curiositat... a veure, jo el que vinc a dir... Quina casualitat que hagi cremat on creuen que es va originar la pesta porcina. És una casualitat massa...
1: Vols dir que és casualitat?
2: No ho sé pas, eh? Jo crec que és casualitat, eh?
0: Aquí fa una miqueta d'olor xamuscat i no és l'incendi.
2: llavors, què passa? Que bàsicament Mossos i Guàrdia Civil van fer un altre escorcoll. Bàsicament, però evidentment... Doncs,
1: que toquen cendres.
2: Va tornar-se a cremar, llavors, doncs... no saben... Jo crec que no saben res, bàsicament. I poc més, de moment...
0: Bueno, molts atropellaments a Sant Cugat últimament.
2: Molts atropellaments, això sí.
1: Fiu pumba, perquè és que la penya està una mica tonteta, també.
2: La penya està boja, la penya està zumbada al cap, jo. No sé què passa amb els cotxes de Sant Cugat, jo els prohibiria tots. I tots amb bici, ja
0: tots
2: està.
0: Amb bici o més que...
1: Mira, feu una cosa, Joan, prohibim els correfocs, que la gent els vol prohibir. Prohibim els cotxes, prohibim els patinets elèctrics, i ja està, tu. Tots caminant.
2: Ja està, tio, tots caminant. Sense la roda, què és això?
0: Prohibim caminar.
2: És un invent primitiu d'aquests...
0: Prohibim caminar, tots levitant.
2: Tots... Tots volant. Tots el Genís allà...
0: Amb... Volant, volant.
1: No, però llavors hi haurà el típic accident de hòstia, nano, he xocat contra un vidre.
2: Col·lisió aèria.
3: No.
2: Bueno, deixem això per banda, anem sí. a les tertúlies de bar.
1: Tertúlies de
2: anem
1: bar.
2: Al bar. Anem al bar, anem al Vinga, bar. Va. Nois, voleu una birra o alguna
1: cosa? Obre'm la porta,
0: sí,
1: va.
0: Sí, una birreta.
2: Hem tingut les notícies més llargues de tota l'hora de joves. Sí. 20 minuts de notícies.
0: 20 minuts de notícies.
1: És que si no ve el Pedro...
0: És que ha sigut notícies per a tertúlia.
2: 20 minutacos.
1: Jo necessito treure un tema.
0: Tema, treu-la.
2: Treu el tema. Treu-lo, suelta-lo.
0: Suelta-lo.
1: Podem parar de celebrar els gols d'Espanya?
2: No! No, la roja. La roja sempre.
0: I després crides puta Espanya, tu, eh?
2: No, no, home, no.
1: Aquí però... no es crida. No, aquí, no, home, aquí no, no es crida. No, aquí, no es crida. A la ràdio pública, no es crida.
2: A veure, el moment on jo crec que em sento més espanyol és a la selecció espanyola. Quan juga a Espanya, jo em sento espanyol.
1: Vale, però és que...
2: Ja ahir... està.
0: Jo no vaig amb la roja,
1: moment,
0: eh?
1: És que
2: perquè ahir... la meitat són del Barça.
1: Moment,
2: llavors,
1: moment,
2: jo soc del Barça.
1: Moment, ahir va ser molt bèstia i jo estava...
2: Ahir estem parlant del partit Espanya-Àustria.
1: Sí.
0: 3-0.
1: 3-0. Jo estava...
2: Molt bon partit.
1: Un moment, deixa'm
0: no
1: parlar, gràcies. Estava jo al monestir en un banc...
0: Què feies del monestir en un banc? Ah, vale. Vas anar després de les 16 bastones.
1: Exacte.
2: Va ben Jager Cola.
1: Sí, totalment.
0: Jagermeister Seco.
1: Vam menjar uns palitos i ja ens vam quedar.
0: Ah, ja, pues, quants anys tens?
1: Uns palitos de pipes.
0: Bueno, segueix, prosigue, gràcies. Prosigue, prosigue.
1: La cosa és, va guanyar Espanya, va sortir tres xavals... Van sortir tres xavals amb altaveus posant l'himne de la Roja.
2: Com ha de ser?
1: Que diu, la Roja juega en tanga en lloc de i baila.
0: Titular.
1: O canta, o no sé què diu. L'Ori ens està mirant des de...
2: Hola, Ori. Saludem a l'Oriol. Bon dia.
0: L'Oriol és el nostre tècnic. És, no, el nostre tècnic, el nostre estimat.
2: És el
1: tècnic de Cugat, però bueno. La cosa és que ens està dient, perdona,
0: bueno,
1: a les 10, xaval.
0: Però siga, siga
1: l'anècdota. La cosa és que va començar a ballar amb la Roja i van acabar ballant el Waka Waka E.E. de la Shakira.
2: Mm. Vale. Està bé.
1: Però és que estaven a les, potser, 12 de la nit amb un xumba-xumba pel monestir fent una volta al monestir allà ha guanyat Espanya amb la bandera d'Espanya per allà penjada, no sé què.
0: I després va la policia a la biquinada.
1: Totalment.
0: O sigui...
1: No en parlarem d'això, eh? No en parlarem, però totalment.
0: Mare meva, o sigui... Això és targeting.
1: Bueno, sí.
2: La biquinada, podem dir que és la biquinada.
0: La biquinada és una tradició que forma part dintre de l'espai arrel de la festa major de Sant Cugat, i és que, arribat a certa hora... El dia 26.
1: Algun dia, perquè es va movent.
0: Sí, es va movent.
1: I això va de boca en boca. O sigui, si t'arriba perfecte, si no, no.
0: Exacte, perquè jo pensava que seria el dia del seguici nocturn i no va ser el dia seguici.
1: Però la cosa és que sempre s'intenta que sigui com una mica més secret perquè no es plantin 170 persones.
0: És un dia que es fa un recorregut pels carrers de Sant Cugat o a plaça d'Octavià, on a certes hores del matí es mengen biquinis.
2: Vale.
1: Es planten biquinis, es planten biquineres amb el testo d'en governat públic.
2: Vale. I es fan biquinis.
1: I es fan biquinis.
2: Ah, bueno, està bé, això és una...
1: Per què va vindre la policia? Perquè van entrar a plaça 170 persones ballant gitanes.
0: Sí, ens va haver gitanes amb el sol d'una cordió.
2: Però això és extraoficial?
1: Sí.
2: Ah, vale, vale.
0: No, no forma part, vale. És com una rave de biquinis.
2: Ah.
0: Vull dir, és una cosa superrara. És... La ràbia dels biquinis de Sant Cugat, ja no és la biquinada.
2: Ja no sabeu què inventar-vos.
0: No, però això fa anys.
1: Això porta a fer-se 13 anys.
0: No és una cosa nova.
2: Però gasteu en lluvant al públic per fer-vos els putos biquinis.
1: Ah, i les 10?
2: Bueno, està guai, està guai.
1: Al final és festa major,
2: Hòstia Maria!
1: No, la cosa és que va vindre la poli, vale?
0: Tu estaves a la biquinada?
1: Sí. Va vindre la poli i què va requisar?
0: Les biquineres.
1: No, diràs, les biquineres? No.
0: No, sí que va requisar...
1: No. Un tros de cartró.
0: Sí que va requisar les biquineres.
1: No, perquè després vam seguir.
0: Ja, però pots seguir la biquinera sense les biquineres.
1: No, no, que sí, que després em vam menjar. O sigui, de fet, les biquineres eren quatre, d'acord? ¿Vale? van sortir de totes de plaça Barcelona semblant urnes de l'1 d'octubre.
0: Tenim les biquineres!
1: No, no, a part d'això van sortir amb motxilles, allà van sortir per diferents punts de la plaça, no sé què.
0: Perquè no es veiessin amb les biquineres.
1: Totalment, amb les motxilles allà.
2: Per la porta darrere.
1: Biquineres encara calentes. Perquè, clar, és que la cosa és que...
0: I el bo que està el biquini.
1: Es va presentar 4 cotxes de policia.
2: 4 patrulles allà.
1: 4, no, no, però és que es va presentar 4... 4 furgos de policia de...
2: De què, de Bribo? De...
1: No, no,
0: bon dia,
1: no.
0: Bon dia, què esteu fent aquí?
1: 4 furgos de la policia local.
2: Ah, de
1: furgos
2: local.
1: Furgos de merda, però bueno. I es va presentar i van tapar les 4 entrades.
0: Oh,
1: i clar, nosaltres estàvem allà en plan...
0: ¿Dónde está la biquinera?
1: No, no, que van requisar un tros de cartró que posa la aquí biquinera.
0: No, aquí no come nadie biquinis. Aquí nadie come biquinis.
1: Llavors van identificar 4 xavals i ja està.
0: Identificat per fer biquinis.
1: No, identificat per... Identificat per...
2: manifestació...
0: Desordre públic.
1: No, per crear una mica tot, però bueno. Però és que mentre s'està identificant la penya, va córrer la veu de... Estem fent biquinis a la Rambla del Celler. A 2 metres de baix. Efectivament, tu anaves a la Rambla del Celler. Vull un biquini. Sí, gràcies. Després això, ens vam anar...
2: Això amb quins fons es paga?
1: És a dir... Amb cap. O sigui, això uns xavals porten el pa, un xaval els porten el desto...
2: Està la biquinada. És que,
1: està
2: és que em sembla tot
1: la cosa, és, la cosa és que vam anar primer plaça Barcelona, després Rambla del Celler, després vam pujar a 4 cantons, vale? Allà ens vam quedar una mica, va passar la poli, també, els hi vam dir adéu, es van quedar allà i després vam dir...
0: Fent biquinis, o sigui,
1: a Rambla del Celler. Un altre cop davant del Mercadona. O sigui, davant de l'Ajuntament. Sí. O sigui, davant de la policia local. Vale? Ens vam anar allà. Però és que aquí, clar, cada vegada perds més persones perquè la penya se'n va a dormir o es queden a plaça parlant i tal. Vale, doncs arribem a Rambla del Celler, vam fer uns agarrotins, ens vam quedar tan panxos, davant de policia local, ve les 4 policies... O sigui, els 4... les 4 furgos de policia local venen i aparquen el pàrquing que tenen...
2: Clar, de sota.
1: De
2: sí.
1: Sota. Però és que nosaltres estàvem davant. I els hi vam dir adéu, allà, adéu! I després va sortir un policia local i ens va dir, nois, sabeu que això no es pot fer, no? Nosaltres.
0: Saludar els policies.
1: Cap... No, no, en plan, la biquinada.
0: Perquè no es pot fer, sí. És via pública. Està...
1: Sí, bueno, és via pública, però agafar pública, llum pública no ho pots fer, això.
0: La vegada portes una carretilla amb un generador...
1: Però la cosa era que ja eren les 6 del matí i ja vam dir, bueno, ens anem a dormir, no?
0: Ja, però vale. Que després es va fer una ràbia per Ramon Barnils.
1: La cosa és que mentre s'estava fent això, a les 3 va començar la ràbia a plaça Octavià.
2: Bueno,
1: als jardins del monestir.
0: Als jardins del monestir.
2: Allà es claro, munten raves?
1: Allà es munta sempre rave. Rave al monestir.
2: Rave il·legal. Rave
1: al monestir. Sí, clar. Ah, vale. La cosa és que...
0: Quina rave no és il·legal?
1: Jo me'n vaig anar a dormir 2 hores després. M'havia despertat perquè tenia matinada bastonera. Vale?
0: I seguien allà.
1: Em vas despertar i vas dir... Ah, mira, i han començat a fer proves de so. Jo em pensava que eren proves de so. Després vaig anar...
2: Era puta rave.
1: Vaig entrar al... És que jo va ser... Estava jo vestit, blanc, vale? Perquè al final els bastoners de Sant Cugat anem blancs. Vaig entrar als jardins del monestir tots. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba,
0: jo conec d'una persona xumba, xumba, xumba, que va empalmar...
1: Sí.
0: De la ràbia del monestir a la matinada bastonera.
2: Uau!
0: Amb un parcet de mà.
2: Uau, uau, uau. O sigui, crònica és una detenció.
0: No.
1: Quasi,
0: o sigui,
1: quasi.
0: Aquella nit, la nit, o sigui...
2: Mare. Sí, entre fer raves de biquinis, raves de veritat...
0: Raves de biquinis, sí, es podria dir que és així.
1: No, però, clar, és que no es posa música xumba-xumba.
0: No,
1: o sigui, es posa,
0: és
1: d'acordió. És música d'acordió, de guitarra...
2: Figaflaua.
1: No, acordió... O sigui, porten un acordió i el toquen... Llavors toquen música tradicional, en plan una polca, un agarrotín, un no sé què, un no sé quantos...
2: O sigui, literalment és ballar sardanes.
1: No.
2: Borratxo perdut.
1: No. Tu et fots un agarrotín i no és una sardana.
2: Ja, però és xumba, xumba.
0: Et falta caller, eh? Et falta caller.
1: Et falta cultura, xaval. Et falta cultura.
2: Cultureta, no?
1: Cultureta.
0: Sí. Bueno, fem un reportatge a la biquinada l'any que ve. Amb els joves. Reportatge a biquinada.
2: Jo crec que és il·legal, però bueno.
1: La cosa és que jo no vull que es converteixi tampoc en... cosa superguai, biquinada, 174 persones...
0: Tres coses que no te puedes perder en Sant Cugat del Vallès. No. La biquinada.
1: Pues no. De fet, la biquinada no existeix. Tot el que hem explicat no existeix. Perquè després es presenten persones que no tenen absolutament res a veure amb cultura, que endavant, que molt bé, que gaudeix de la festa, però llavors són els que la lien.
2: Si voleu iniciar-vos en aquesta cultura, veniu al Quinto. El Quinto començareu a aprendre.
1: Exacte.
0: Jo i el Martí es pot considerar que estem molt dins d'això.
1: Estem, jo crec que massa.
2: Esteu a l'interior profund.
1: Sí, jo crec que estem massa dins.
0: Quan estàs a plaça Octàvia a les 3 del matí no pots caminar recte perquè et trobes amb gent, o sigui, perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
2: Bé, perquè vas amb Jagger Cola...
1: No.
0: Perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
1: Ah. Jo no bec, Joan.
2: No,
1: en sèrio?
0: No, el Martí no bec.
2: Ah, no veu ningú aquí.
0: No, jo sí que bec.
1: El Jani sí, però jo no bec. Llavors, clar, m'encanta veure la penya borratxa. A les 5 del matí demanant un biquini és molt graciós.
2: És graciós.
0: Molt bé, tu.
1: Ens queden 3 minuts.
2: No, Manolo, no? Tranquil. Ah. Foli 5 més.
0: Ah. Més coses curioses de la festa major.
2: Jo que deia és, vosaltres com podeu
0: indormir tant? Arriba un moment en què entres a un flow state.
1: Mira, Joan, jo t'explicaré...
0: Les primeres hores del matí sí que estàs cansat, però després... passa un moment on dius, bueno, ja dona igual. I després ja és com que vas carregant el cansanci.
2: Jo he provat a fer empalmes universitaris, de fer un juernes i després anar a classe.
1: Sí, però és que no és el mateix,
2: fer 2 horetes d'àlgebra i geometria pel matí.
0: És que no vas a fer classe.
1: És que no és el mateix.
0: Després vas a una festa, però rara.
1: Vas a un correfoc, després.
0: Sí.
2: Ja, però és que jo em cauria.
1: Vas a un seguici nocturn.
2: Jo em cauria.
0: No.
1: No. Tu, mira, has de pensar... És que no has sigut mai monitor d'infants, no?
2: No,
1: vale.
2: De moment.
1: Els infants, a les 8 del matí, havent dormit doncs potser 8 hores, mm-hmm. o potser
2: sí.
1: Posem-li 6 per allà, estan cansadíssims. Monitors, havent dormit 2, no sé d'on treuen totes les ganes, però s'han de despertar i està allà on falla.
0: L'ésser humà és una criatura molt curiosa.
1: Exacte. Doncs aquí és el mateix. Tu pots haver dormit 8 hores i estar patadíssim, o 2 i està, bueno... Que, de fet, el rellotge a mi em va dir, descansa, dorm, tonto pan.
2: I jo,
1: estem al segon dia de festa major, no dormiré.
0: No, jo he arribat a dir aquesta festa major, hòstia, estem al segon dia de festa major.
1: Sí, jo també.
0: I estic rebentat i acaba de començar.
1: I l'últim dia, quan estàs ja rebentat i vols anar a veure els focs...
0: I acabes Sant Pere i dius...
1: I ja està, fins aquí, perquè jo els focs han estat el primer any que els he vist per FOMO.
2: Ah, perquè,
1: per FOMO? Per FOMO, en plan, bueno, hi vaig perquè em toca. Feia com 4 anys que no hi anava.
0: No, els focs estan sobrevalorats.
1: Totalment.
0: No, a mi no, ni fu ni fa, la veritat.
2: Bueno, cremes pólvora, això està guai.
0: No
1: la cremes tu i no se sent l'olor.
2: Bueno, ja, però sents pimba!
1: Bueno.
2: Pimba!
0: I això no és molt maco perquè és
2: pimba!
0: No coincideix el que vols amb el que sents, cosa que és bastant òbvia. Perquè
1: explota
0: una
1: i després fa l'altra.
0: Però vull dir, no té gaire gràcia. Però bueno.
1: Bueno, què és això? Cosa que si d'això veniu per festa major...
2: Heu de venir per festa major.
1: I ja està. Joan, quin és el teu top 3 de coses de cultura popular?
2: Oh. Vale, top 3 cultura popular. Vale. Anem a pensar.
0: L'expert.
2: Bueno,
1: no, és que per això li he preguntat al Joan.
2: No és que sigui molt expert, però... Bueno.
0: Has ballat alguna sardana en ta vida, Joan?
2: Sí, alguna sí, a Sant Madí vaig ballar alguna.
0: Home.
2: Fa no sé quan.
0: Quina és la diferència entre els llargs i els curts?
2: Ah, jo què sé. Jo hòstia, imito la gent.
1: Te falta cultura, eh?
2: Vale. Top 3,
1: va.
2: Jo no sé si puc dir això a l'antena. Hi ha coses que...
1: Però si és de cultura.
2: Ja, és veritat.
1: Si està el programa.
2: Top 3, bueno, almenys això passa a Castelldefels, no sé si... Crec que a Sant Cugat també passarà. Les orgies a Castellers.
1: Però un moment, o sigui, t'estem dient top 3 de cultura de festa major.
2: Ah, Castellers no fa festa major?
1: I tant, sí. Però no orgies. No està això el programa.
2: No ho sé.
0: Que estiguis a festa major fa festa amb, les, amb altra gent de cultura. Això vol dir que no hi ha orgies.
2: Vale, topo correfoc, 100%.
1: Vinga, va.
2: 100%.
0: Molt bé,
2: molt bé. Cra... O sigui, jo encabronar m'ho passo teta.
1: Vale, però t'estem dient festa major.
2: Ja, però...
0: Però també hi ha correfocs.
2: Però aquest any no he pogut estar a festa major perquè estava treballant.
1: Ai, que està pencant.
2: Estava pagant una festa major, eh? Burros, eh? Que he contribuït ja. Cuidado. He contribuït. He pagat impostos, que Hacienda somos todos.
1: I saps què més contribuït...
0: Aquí tothom paga impostos,
1: pagarem?
0: Eh?
1: O sigui... Saps què més pagarem?
2: Què?
1: Uns bonics impostos perquè la setmana que ve fem uns tallers de podcast a l'oficina jove.
2: De fet, ja els hem fet. Bueno, hem fet uns talles de podcast, no sabem com han anat, perquè estem parlant des del passat.
1: Superbé.
2: Els nens molt amables, molt xulos.
0: Superbé. I... Talles de podcast, de l'hora dels joves, molt recomanable.
1: Sí, de fet...
2: Pròximament,
1: contracteu-nos.
2: Sí, una facturita aquí. Porfa.
0: Tenim el model. Ui, ui. Tenim el model de taller, ara ens hem de contractar per fer-lo.
2: Doncs res, jo crec que podem acabar aquí la tertulieta.
0: I entra la meva secció.
2: I entra la teva secció.
1: Vols entrar a la teva secció, Geni?
0: Entrem a full.
2: Podem entrar a la teva secció. Saps què passa?
0: És que és molt d'hora pel matí, encara.
2: És molt d'hora. Són les 9:51 del matí.
1: I saps què hem d'anar a fer ara,
0: falten
1: no?
0: Falten 9 minuts per les 10. Bueno, va, som-hi, a la meva secció.
2: Què ens explica, Genís?
0: Bé, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar...
1: Pedro!
0: Ei, Pedro, tio!
1: Pedro!
2: Pedro! Pedro, sisplau.
1: I tu?
0: Vale, no sé si us recordeu, però uns programes
2: no
0: enrere vaig inaugurar una sèrie dintre la meva secció amb el nom de Coses que fan els britànics, on parlo de tradicions estranyes que tenen els britànics. En capítols anteriors us vaig parlar de Cooper's Hill Cheese Rolling, que és aquella, aquella tradició on els britànics van rodant, bàsicament, perquè roden per una baixada...
2: Una rodació.
0: Perseguint un formatge.
2: És que és molt bèstia, el del punyetre.
0: I també del que... World Warming Charming Championship. World Warming Championship. On persones competeixen per veure qui fa que surtin més cucs d'una superfície fent servir mètodes d'allò més raros. Us en recordeu d'aquestes dues tradicions?
2: L'ultrasonido en mano.
0: Sí, us en recordeu, no? Llavors, avui, companys, us vinc a parlar del meu descobriment de la setmana. Una tradició d'allò més rara que es diu que es du a terme el segon diumenge de setembre de forma anual al municipi de Ransbottom, al Regne Unit. Aquesta té el nom de World Black Pudding Throwing Championships.
1: Ho endivino.
0: I funciona de la següent forma.
1: És tirar púdings.
0: No.
1: Merda.
0: Més o menys, però no un púding no és el que, no és el que
2: penseu. Tirar púdings... O sigui, tirar púdings negres.
1: World Black Pudding Throwing...
0: Ostres, madre meva. Els participants d'aquesta competició tenen 3 oportunitats per llançar una botifarra negra per sota del seu, de sobre, o sigui, d'una forma com si tiressis la petanca, vale?
2: Sí.
0: Amb l'objectiu de tirar 12 pastissos circulars col·locats en 4 piles sobre una bastida que està a 6 metres d'alçada.
2: Bombardent Inglaterra.
1: O sigui, al final has de tirar pastissos.
0: Sí, és agafar... Una botifarra negra, que és així petitona.
1: Però està feta o no?
0: Sí, sí, sí, és una botifarra negra.
2: Una morcilla. Una morcilla.
1: No, però dic...
0: No, perquè és aquesta botifarra de sang.
1: Sí, però...
2: Una morcilla.
1: Sí. Sí, però dic... Tu quan la tires, està cuita?
0: Si està cuita, és una botifarra negra. Com
2: sí, una punyeta de morcilla.
0: És una carrisseria, agafes una botifarra negra i la recobreixen...
1: O sigui, està cuita, no està cuinada.
0: Amb una tela.
1: Perquè és important, perquè de vegades la cuinada fa un...
0: No, perquè és molt petita, no és una botifarra llarga, és com una boleta.
2: És així, és una morcilla així.
0: Una morcilleta.
1: És una morcilleta.
2: És
0: una morcilleta. Que la recobreixen com amb unes mitges de color negre. Llavors, ho tiren allò i has de tirar com uns pastisses que estan a sobre d'una...
1: Els púdings.
0: D'una bastida. Vale. Llavors, guanya qui tira més pastissets al final. O sigui, que us hagués tirat més Yorkshire Puddings, que són el nom d'aquests pastissets, de la plataforma amb una botifarra, guanya la competició. És una petanca negra amb esteroides. Es podria considerar.
2: Petanca negra amb esteroides. Hòstia,
1: estic veient ara un vídeo. És
0: o sigui, aquesta tradició data del 1455.
2: Ai, vam a jugar a la petanca!
0: O sigui, data del 1455 i la forma moderna, la forma actual de jugar-ho, es fa de forma anual des del 1984. Llavors,
2: estem veient un vídeo des d'aquí.
0: Aquí s'està veient, és el que us he dit.
2: Sí,
0: una plataforma posada a una bastida on es tiren aquests aquests pastissos, no? És com uns pastissos circulars i es tiren amb un... Llavors
2: tires la morcilla...
0: Tens una distància establerta, tires la morcilla i has de tirar els pastissets que estan a sobre de la plataforma. És una cosa molt rara, la veritat. No sé en quin punt...
1: Ells tenen això, nosaltres tenim correfocs.
0: No, però no, o sigui, trobo més absurd que...
2: Carretil Championship, no?
0: Diuen que la tradició aquesta surt de que dos pobles que estaven allà al costat es van començar a barallar i es van quedar sense armes i es van començar a tirar menjar.
1: Vale, la cosa...
0: Llavors, com que es van començar a tirar menjar, després van fer una competició per barallar-se en comptes de tirar-se menjar de forma aleatòria, tirar-se menjar... algun lloc en concret, llavors, de llavors sortir aquesta tradició tan curiosa. Digues, Martí.
1: La cosa és que està, o sigui, hi ha la bastida, per si no us ho imagineu, hi ha la bastida amb una cosa de fusta, vale? Sobresortint. Sí, i la cosa és... aquesta de fusta és el que has de tocar, llavors ho tires.
0: No.
1: Sí.
0: Tu no tires la cosa de fusta, tu tires...
1: Bueno, o sigui, has de tocar, llavors amb la vibració i coses així, doncs, suposo que es tira.
0: No. Tu tires perquè el púding xoca amb els pastissos i es fa caure, perquè estan apilats en quatre, en els quatre costats de la plataforma. Llavors, si posa la púding a sobre, fa que caigui. Veus? Mira, aquí es veu.
1: Ara, a veure, espera't un moment.
0: Bueno, això és molt radiofònic. Pumba. Això és molt radiofònic, però... Veus?
1: Bueno, sí, li ha donat, però no ha caigut.
0: Però la plataforma no es mou com a tal.
1: Et podria dir... que al Campeonato Mundial de Lanzamiento de Morcilla 2025 crec que ningú ho ha tirat. O sigui, són 100 minuts...
2: Un moment, deixeu-me cuinar.
1: De gent...
0: Home, perquè no hi ha com una professionalització d'aquest sector.
1: Epa, doncs sí.
0: No ets professional de tiançar morcilles.
1: Sí, que ho han tirat 3. Han tirat 3. I és molt...
0: No pots ser professional de tiançar morcilles. Perquè són 12 pastissets col·locats en 3-4 pilones, que són 3... pastissets per pilona.
1: Exacte.
0: I llavors els pastissets tenen com una forma que és com un bol. Llavors, quan cau, la morcilla s'obre...
2: Un moment.
0: Vulguis o no, la tira, saps?
1: Epa, hi ha també dos categories, juniors i seniors.
0: Home, com a qualsevol competició.
2: Puc fer una cosa?
1: No.
2: Sí, va, deixeu-me fer una cosa.
0: Digues.
2: Em deixeu?
0: Sí.
2: Esto es el campeonato de la morcilla. Yo soy de Zú.
1: No, el copyright.
2: Ei, guau, però estem aquí en Radio Teletasi. Hoy estem aquí en el Campeonato Mundial de Tirar Morcilla.
0: What are you doing here?
2: Esas a nosotros los guiris no nos gustan. Aquí hacemos solamente...
0: ¡Morcilla!
2: ¡Morcilla! Vaya, han fet la tutoria, ja està.
0: El Campeonato Mundial de Morcilla.
1: Joan, una cosa. Era... A mi m'encanta estar amb fred, però a 22 graus et sembla normal?
2: No, bé, això, 22 graus...
1: Sembla normal.
2: És massa, és massa. Mira,
1: sí, massa.
2: Bueno, 0 graus, ni fred ni calor.
0: La pregunta final que tinc aquí a la secció és... Hi participaríeu?
1: No.
2: Sí.
0: Home... Per
2: tirar morcilles, però... Sí.
0: Què pot passar malament, tirant morcilles?
1: Bueno.
2: I què no pot passar?
0: Què no pot passar? O sigui, trobo més absurda l'activitat aquesta que es fa a les festes majors de pujar-se a caixes de cervesa.
2: És la hòstia. O carrera de sacos o coses.
0: Aquest any crec que no s'ha fet.
2: Sí, s'ha fet.
0: Carrera
2: de sacs, sí.
0: No, la carrera de sacs no. El de pujar-se a caixes de birres.
1: Caixes de birres amb una grua, no, aquest any no s'ha fet.
2: Com? O sigui, fer una torre de caixes de birres?
0: Sí. I tu estàs a sobre i vas pujant, et van llançant caixes de birres.
1: I llavors i tu has de saltar i has de fer tas.
0: No has de saltar, o sigui, bueno, vas posant-te a sobre les caixes de birra, et dona una caixa de birra, la poses i et puges a sobre d'aquesta. Agafes una altra caixa i et puges.
1: Però has de mig saltar, per dir-ho així.
2: Sí, llavors, és una dalt. Torre d'una caixa de birra o són dos?
0: No, és una, en plan...
1: És una caixa de birra i tu la poses a sobre. A sobre. I tu a sobre d'aquest.
2: Sí,
1: llavors vas posant a sobre.
0: Amb una grua, amb un arnès, que t'enganxa amb una grua.
2: Clar, evidentment.
1: Home, no et deixaran caure.
0: És molt típic de festes majors i crec que no ho he vist aquest any.
2: Que guapo, tio.
1: Escolta'm una cosa, saps algun rècord que s'hagi fet amb el lanzamiento de morcilla aquest?
0: Sí, ja ho he dit. El rècord està en 10. 10 morcilles tirades. No, 10 pastissets tirats.
1: 10 pastissets,
0: En 3 tirades de morcilla, 10 pastissets.
1: Anem nosaltres i ho destrossem
0: tot. Sí, de 12 pastissets que hi ha allà a dalt, 10 s'han tirat.
1: Anem a la meva secció, vols?
2: Per exemple, jo crec que es podria fer... De què vols parlar avui, Martí?
1: Mira, avui parlaré de coses inútils que han passat a Sant Cugat aquest curs. Primer de tot, 7 de setembre del 2025.
0: Comencem forts, eh?
1: Comencem molt bé el curs. Vam començar el 6, doncs el 7. Va haver-hi un eclipsi de lluna.
2: Vamos.
1: Alguna vegada algú ha sabut què és? Sí. O sigui, quan... eclipsi de lluna. Vale, jo t'entenc l'eclipsi de sol. L'eclipsi de lluna és quan l'eclipsi de sol és quan la lluna es posa davant del sol. Fantàstic. El sol és quan es posa... O sigui, l'eclipsi de lluna és quan el sol es posa davant de la lluna? No, perquè llavors es veu el sol i no la lluna.
0: La lluna, la pruna...
1: I no es pot posar davant de la lluna perquè llavors no, ensucarraríem.
2: Quan, crec que és quan la Terra es posa enmig de del sol i la lluna.
1: Bueno, és igual, ha sigut una cosa inútil que ha passat a Sant Cugat, però bueno, 7 de setembre del 2025. Dos dies després, un home amb un punyal a Sant Cugat.
0: Ostres.
2: Un punyal amb un machete, què era?
0: Era un machete,
1: Era un machete.
0: Perquè me'n recordo de titulars.
1: Un machete.
0: Me'n recordo del vídeo de l'home quasi despullat donant voltes pels carrers de Sant Cugat amb
1: un
0: machete.
1: I donant cops a un fanal. Bé, 20 de desembre, passem, ens calmem una mica.
2: Nadal.
1: Bueno, estem arribant a Nadal. Patada de retrovisors. Uns quants dies, no només el 20, uns quants dies. 2025, recordo això, perquè ara passem al 2026. 5 de gener del 2026, arribada de Reis Mags i la nevada fake.
0: Nevada fake.
1: Van dir, sí, a Sant Cugat nevarà, no ha nevat.
2: Fake neu.
1: Ha plogut.
2: Fake news. Hòstia,
1: mare.
2: Fake news, no fake neus.
1: Ha plogut.
0: Comèdia.
1: Més coses inútils que han passat a Sant Cugat. Doncs mira, 21 de gener del 2026 hi ha la peste porcina i la gent que no feia cas i segueix sense fer-ne cas. Efectivament,
0: però no, si no teníem prou amb el Covid-19, la peça porcina africana va arribar... Sí, Partit Popular Andaluz...
1: No, prou!
2: Jo no la volia dir, jo prou. No la volia dir.
1: S'ha dit aquest... Des del 21 de gener que es diu això. Prou.
0: Seguim.
2: Prou.
1: 2 de juny. Passem del 21 de gener al 2 de juny. Hem fet un salt gran, però l'hem hagut de fer perquè hi ha la pel·li a Collserola.
0: Ostres...
1: Ja no us en recordàveu, eh?
0: Home, sí que me'n recordo, eh?
2: La peli.
1: La peli a Collserola.
2: American Film?
0: No, era la peli on estava aquest, el tio de Gladiador.
1: Sí.
0: Com es diu aquest home?
2: Tom Holland, no.
0: No, Tom Holland.
1: Tom Holland està fent Spiderman.
2: Tomás Holanda.
1: L'Spiderman. Escolta una cosa, saps què més...
0: L'altre dia van fer una col·labo amb Spiderman...
1: El Messi.
0: I el Messi, eh?
1: Sí, sí.
0: No sé si ho has vist, Joan.
1: Messi-man.
0: No, però...
2: Oh, wow.
0: No, que arriba el Messi buscant l'Spiderman i... Sí.
1: Sí.
0: Està buscant Spiderman.
1: Sí. Mira, de fet, el pots buscar. Joan, busca'l.
2: No.
1: Busca l'anunci, please. Jo segueixo. 30 de juny del 2026. Els dibuixos del xiprer cremat. Són més inútils...
0: Solidaritat amb el xiprer, eh?
1: Sí, solidaritat amb un arbre.
2: Els nens... A veure, ja tenim... Mira, som ciutat arbre... Mira... Sant Cugat és una ciutat agrària. Per què? Perquè cremem Pidanchandri, cremem...
1: No, s'ha cremat.
2: Ara quin és el punt? Cremem una altra cosa?
0: No, però el Pidanchandri aquest any se li ha caigut una branca...
1: És que puc seguir la meva secció?
0: Però aquí estàs superdesordenat, això, no? Perquè estàs parlant d'una cosa... Després...
1: No, perquè jo estic dient...
0: No vas per ordre cronològic?
1: Ho he anat per ordre cronològic, l'únic que se'm va oblidar i llavors ho vaig posar després. Fa 10 mesos... El Pidanchandri perd la seva branca més singular. L'únic que això no era com a cosa inútil, perquè no va ser molt inútil, la veritat.
0: Una tila.
1: Però sí que és cert que va ser bastant inútil.
2: Està desbalancejat ara el puto Pidanchandri,
0: sí,
2: cuidado.
0: Eh?
2: Ara porta un disbalance.
1: Ara ojo, eh? Ara ojo.
2: Ojo
1: perquè,
2: piojo, eh?
1: Ojo perquè piojo. Se pot caure. Més coses inútils.
2: El Martí?
1: No. Les ressenyes del Pidanchandri...
0: Hi ha ressenyes del Pidanchandri?
2: Què diu les ressenyes del Pidanchandri?
0: Un 3, està desequilibrat.
2: És irregular.
0: Irregular, eh?
1: Mira. 883 ressenyes.
0: Què dius tu ara?
1: Sí.
0: Però d'on surt això?
2: Espera, anem a veure què ens diu. Espera, Martí, vols que veiem què ens diu la gent? Hola?
0: Hola, mira, aquí ressenyes del Pidanchandri, digue'm.
1: Hi ha ressenyes... com sempre, bones, al final són el pi d'enxandri, és mucho más que un árbol, és un símbol indiscutible de no sé què, no sé quantos, però després tens...
2: Callar-se, que no
1: les ressenyes, sagadors. Les ressenyes dolentes, vale? Perquè sí.
2: El puto arbre cagant-se en tot dient, no!
1: Me cago en tu estampa! Hi ha ressenyes dolentes, me'n vaig al Google Maps, entro a el pi d'enxandri i les ressenyes dolentes són...
2: Atenció. Atenció,
1: ojo,
2: atenció.
1: Són.
2: Està llegint. Martí?
1: Muy bonito, pero con las políticas de l'Ajuntament de Sant Cugat, creo que no lo volveré a ver. Solo queréis vuestra parte de Coixrola para vuestros caballos, vuestros restaurantes, masías. Esto sí se puede ir con coche hasta ellos. ¡Vergüenza! Mientras os cagáis un deporte como el mountain bike, con su propio nombre indica.
2: Vais en contra... ¿Os cagáis o os cargáis?
1: Os cargáis.
2: Ah, vale.
1: I o sigui, que cagáis,
0: entre castellà del Martí...
1: Vais en contra de los negocios que venden bicis y en vuestro pueblo...
0: De vuestro propio pueblo.
1: Pueblo. Es que... Bla, bla, bla, bla, bla. Y en los siguientes, los runners, ¿no? Y después, ¿qué? La única vía de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos para evadirse. Vergüenza, Ayuntamiento de San Cugat. Os vais a quedar solos, aunque eso es lo que queréis, vuestra parte de Coixarola para vosotros solos, pues lo conseguiréis. Qué triste, qué egoísta, sí, qué mala gestió.
0: Quina ràbia que porta aquesta persona, eh?
1: I no ha posat ni un punt.
2: Molt bé.
1: Una estrella.
0: Una estrella.
1: Un buen sitio para llevar al peo a mear.
2: Al peo.
0: Al peo, estàs segur que porta...
1: Sí. Un lugar hermoso, una estrella.
0: Però no entenc per què la gent posa una estrella. O sigui, no entenc quin valor de... No entenc.
1: Un lloc més a la zona de Coixarola. El fet que el pi d'en Xandri estigui apuntalat fa que sigui més original. Res més que això. Dos estrelles.
0: Professionals, al final.
1: Totalment. I et diré, entorn bonic, però hi ha milers de persones. Gens tranquil. Milers de persones, eh? El pi d'en Xandri.
0: Milers de persones.
2: Què és, la punyetera ràbia allà o què?
0: No, ràbia el pi d'en Xandri, pròxima festa major.
1: Pues jo ho veig, eh? Jo la veu. Més coses inútils, perquè en tinc una més.
0: Vale, cinc més i
1: no,
0: tanquem el programa.
1: En tinc una més, eh?
2: És inútil? Jo crec que sí.
1: En tinc una més. Coses inútils, però que això ja és de tot l'any, perquè al final tot l'any està i tal. Les ressenyes...
2: Atenció, eh? Atenció al que... Espera el que dirà.
1: Tu te'n vas... Vale, és que vull que ho...
0: Martí, tens pocs minuts.
1: Vull que ho endivineu, vale? Pi d'en Xandri, que per cert, en castellà és Pino del Xandri.
2: El Pino del
1: Xandri. El Pino del Xandri, vale? Tu te'n vas una mica més amunt. Saps què hi ha, no? El Pantano de Can Borrell.
2: Hòstia, el Pantano... Bueno, Pantano.
1: 3,9.
0: Hauríem de treure les ressenyes de Google per llocs que no es pot controlar, vull dir, tu no pots controlar un pantà.
1: 377 ressenyes, unes quantes amb una estrella.
2: A veure, anem a...
1: Tot i que han actualitzat el panell informatiu de la fauna i flora, malauradament he de posar una estrella en aquest magnífic indret de Coixarola. És trist com l'Ajuntament de Sant Cugat té immerescudament sotmès aquest indret màgic del parc, totalment abandonat, i aquest manteniment des de fa anys. Dificultat moderada.
0: Moderada.
1: No, posa ja, directament. Següent. Parc...
0: Mentida.
1: Parc natural muy poc cuidat i el pantano resulta inaccessible. Home, que jo sàpiga, el pantà es fa dos passos i ja està, eh? Sí, però...
2: És baixar una punyetera cuesta i ja està. O sigui,
1: petit detall. Tot sec. Com que tot sec? A veure, xaval, un moment. O sigui, això és de la calor.
2: Eh? Perdó? Que això que està tot sec, ja.
1: És de la calor, o sigui, no nosaltres crec que no podem decidir si està tot sec o no. No?
2: Fa.
1: Clar. Fa. Bé, bonic lloc, però mal conservat. Una estrella. Ah. M'encanta. Una estrella.
0: La gent no entén el criteri de... Crec que té cert dèficit.
1: Ho han deixat molt bonic.
2: La gent té molt dèficit.
1: Ho han deixat molt bonic. Dos estrelles.
0: Pots mirar ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat?
1: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ho mirem tranquil·lament. Mira, tot Sant Cugat, Monestir de Sant Cugat... Aquí, Ajuntament de Sant Cugat.
2: Atenció.
1: Que, per cert, al costat de l'Ajuntament de Sant Cugat, al mateix edifici hi ha persianes de Sant Cugat del Vallès.
2: el diablo.
1: Per la vostra informació.
2: La persiana, mano.
1: Si algun dia ho voleu saber, doncs... pues... ah, està, vale?
0: Els dislexis són persianes.
1: Totalment. Moment, que se m'ha mort el Google. Ara.
0: Martí, tens...
1: cas de la vila de Sant Cugat del Vallès, menos concurrido de lo habitual, vale?
2: Que és ja. A dins també una punyetera ràbia, ja el Xema...
1: 3,6.
2: Ui.
0: Ostres.
2: Ui, l'administració pública. Ui.
1: 394 ressenyes, menys que el Pi d'en Xandri.
2: Bueno. A veure.
0: Pi d'en Xandri for president, eh?
1: Jo ja estic veient, tio.
0: Vale, digue'ns 3 o 4 i acabem el programa, Martí.
2: No, una.
1: Bon dia.
0: Una.
1: Vull compartir el passotisme i la mala educació de la gent. Soc veïna de Collfabà i adjunto fotos de gossos dins del parc que està davant de la guarderia, no, llar d'infants municipal Cavall Fort. Algun inclús sentat en un banc. El gos.
2: Sí, una foto d'un gos.
1: Sí.
2: Vaya Prime.
1: Sí, una estrella. O sigui, la meva ressenya és contra la gestió d'aquesta entitat a l'hora d'organitzar els espais de festa major. Ep! Divendres, dissabte, diumenge ens han col·locat activitats tot el dia i de nit en la pista de l'escola Joan Maragall. Espai petit i envoltat de vivendes com si no hi haguessin descampats per organitzar aquests esdeveniments. Una estrella a l'Ajuntament de Sant Cugat.
2: Prime. Fins aquí el programa d'avui, se'ns ha passat molt ràpid, aquests doncs, 55 minuts que portem de programa i res, doncs, molt bonic.
1: I com que ens diem l'hora dels joves però hem de fer 57 minuts, hem de plegar aquí.
0: Exacte. Sí, i també clar, cal remarcar que com que és l'últim programa d'aquesta temporada, volem dir-vos que tingueu un molt bon estiu.
1: Ah, exacte.
2: Hem de definir aquesta temporada amb una paraula. Jo dic convidats. Aquesta data.
1: No, és que ja ho vam fer, això.
2: Ah, ja ho vam fer?
1: Sí. A la temporada passada.
2: Bueno, ai, pues ho hem de fer ara.
1: No, ho hem fet el programa passat.
2: Val.
1: Ens veiem. Adéu-siau.
0: Adéu-siau, que vagi molt bé.
2: Us estimem.
0: Bon estiu.
2: Ens tornarem a escoltar.
1: Exacte.
0: Ah, escoltar.
1: Us estimem molt i potser l'any que ve ja no som tan joves. Vinga.
0: Adéu-siau. Bon estiu. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, fugoses. Avui he sentit per primera vegada les oranetes. Això què vol dir? Que arriba la primavera, i si arriba la primavera, la sang altera. Però a part d'alterar la sang, avui el que he fet és rellegir la ginecòloga americana Christiane Northrup. Us en recordeu d'aquella que ens va parlar l'Anna Freixas? Ella diu que quan les idees, que són una part molt important i poderosa de la nostra transformació, es remarquen, es repeteixen un temps suficient i amb freqüència, es converteixen en una creença, i aquesta creença es converteix llavors en la nostra biologia. I és ben bé cert, és com el que fan alguns polítics, oi? Que repeteixen una mentida rere l'altra sempre fins convertir-la en una veritat. I això, si ho apliquem en pensar positivament en la menopausa i l'envelliment, com ens la presenta, per exemple, la medicina oriental, allò de la segona primavera, ens adonem que, per exemple, les manifestacions dels desequilibris hormonals baixen clarament. Increïble, oi? Però cert, mireu, si a Occident hi ha un 85% de dones que presenten símptomes al principi de la menopausa, al Japó només un 15% de les dones presenten aquests mateixos símptomes. Per tant, diríem que la idea pot crear el problema i el canvi de la mirada ens podria donar la solució. També cal dir que una dieta rica en soja ajuda. Per això, fugots, estem convençudes de que no tot és hormona, que hem d'aprendre a escoltar el nostre cos, a interpretar-lo, a rellegir d'una altra manera els canvis, a difondre alternatives que ens ajudin a equilibrar-nos per gaudir de l'oportunitat d'aquesta segona primavera, convertir-nos realment en les dones que volem ser i no en les que volen. que ens convertim. Hem de lluitar contra els missatges que parlen d'una menopausa com un problema i no pas com una oportunitat de creixement personal. Hem de ser clares i contundents i dir no a tot allò que ens vol fer creure que les dones passem de ser un avantatge evolutiva a un problema sanitari. Equilibrar els nostres estats emocionals, físics i personals és el camí per trobar la via cap a la salut integral. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs per parlar de tot això de la salut integral tenim avui a la doctora Luciana Bergamacci, que és ginecòloga especialitzada en menopausa i ginecologia regenerativa, amb més de 20 anys d'experiència. És experta en hormonoteràpia, làser vaginal, en l'acompanyament integral de la salut de la dona. Així mateix, és experta també en menopausa per l'Associació Espanyola per l'Estudi de la Menopausa i compta amb la formació especialitzada en ginecologia i estètica funcional i cirurgia genital cosmètica de la dona per la Universitat de Barcelona. Actualment és la directora ginecològica al Centre Màxima de Barcelona. Buenas tardes, Luciana. Bona tarda, Luciana. Com anem?
3: Hola, buenas tardes a ti y a todos. Un placer estar con vosotros en Sufoc, que me hace muchísima ilusión.
2: Fogots.
3: Fogots.
2: Sufocs, m'encanta. Ha fet una traducció directa meravellosa.
3: Exacto. Fogots. Fogots. Perdó. A tots els catalans.
2: Mira, abans de res, una primera pregunta, perquè llegint el teu currículum hem vist que tu ets experta en cirurgia cosmètica ginecològica. Yeah. Què és això de la cirurgia cosmètica ginecològica?
3: Bueno, a ver, eso tiene muchos bemoles. Esta es una formación muy integral. El nombre yo creo que no explica lo que realmente hacemos, porque no hacemos solamente la parte quirúrgica, la parte de cirugía. Pero bueno, para centrarnos un poco, sí, es verdad que hay una parte que es quirúrgica, que puede ser quirúrgica, una cirugía, que generalmente es de tipo funcional. Funcional significa para devolver al órgano su función.
2: Ajá.
3: ¿Vale? Pues por los partos, la edad, el sobrepeso, la disminución del colágeno, etcétera, etcétera, los tejidos de la zona genital pueden sufrir cambios y estos cambios pueden dar síntomas. Por ejemplo, una incontinencia de orina.
2: Ajá.
3: O por ejemplo, un prolapso.
2: El prolapso es cuando
3: los órganos
2: quan
3: bajan,
2: cauen cap enfora, no és allò que seria com una mena de cavall, no?
3: Exactamente.
2: Que de lleig, però és així.
3: Claro, todos estos síntomas, todas estas patologías, enfermedades, hacen que tengamos síntomas que son muy molestos y que afectan nuestra calidad de vida. Entonces, este tipo de cirugía sería lo que llamamos una cirugía funcional. Luego hay un apartado que son cirugías de tipo estético, pues puede existir una persona que por una cuestión estética necesite o requiera mejorar sus genitales, sobre todo la parte externa. Y en este tipo de especialidad también se aprende a hacer este tipo de cirugías, ¿vale? Más bien de tipo estético satisfactivo. Pero las que nos dedicamos a menopausia, sobre todo, nos dedicamos a la parte de funcionalidad. Y no solamente quirúrgica, o sea, no solamente a través de una cirugía, sino también a través de diferentes técnicas que llamamos regenerativas, que intentamos volver a los tejidos a que tengan sus características normales, pero no con una cirugía. Por ejemplo, puede ser un láser.
2: Vale, però d'això en parlarem.
3: És otro
2: que
3: tema.
2: Si no, se m'adalanten. És que tenim unes convidades meravelloses. Saben tant del que saben que elles soles fan el programa. Dic, jo les deixo i que parlin. Abans
3: bueno, tu pregunta. Que...
2: Anem per feina. Quins són els senyals més freqüents, i dic senyals, mira que dic senyals i no símptomes, senyals més comuns i freqüents a la menopausa, quan venen a la teva consulta?
3: Bueno, claro, el gran tema es que la menopausia es un proceso. Por eso me encanta llamarlo la transición menopáusica. Por lo tanto, ahí las señales pueden ser diversas, porque hay mujeres que tienen señales muy pronto y muy evidentes, y hay mujeres que tienen pocas señales, y que la primera señal va a ser cuando la regla empieza a fallar. Tanto sea porque viene más seguido, porque viene más cantidad, o porque no viene. O porque aparecen las dos cosas a la vez, que esto también es muy frecuente.
2: O sea, que viene y que viene y no va.
3: Exacto. Vale. Que viene cuando tiene ganas de venir. Y generalmente coincide cuando tenemos un evento, vacaciones... Bien.
2: Això sempre ens ha passat des de jovenetes, eh?
3: Exactament.
2: Qui no recorda aquelles festes i de dir, no he portat res. Pam, patapam.
3: Ahí mismo. Igual, es que somos como unas segundas adolescentes. Lo mismo que hemos vivido en la adolescencia se reproduce en esta transición.
2: Veus que maco, això.
3: ¿Eh? Y te acuerdas y todo, ¿eh? Y lo tienes allí muy presente. Pues esto puede ser una primera señal. Pero hay mujeres que tienen señales antes o diferentes. Por ejemplo, el tema del sueño. Uh-huh. Y esto puede ser una constante desde inclusive cuando todavía estos ciclos son regulares. Que tienes más dificultad para dormir, sobre todo no para quedarte dormida, sino que te despiertas, que el sueño es más ligero, sí, okay, no tan reparador.
2: Ah, eso.
3: Esto suele ser bastante una señal relativamente temprana. Y otra cosa relativamente temprana y que nos molesta un montón es el tema del cambio corporal.
2: Ami, que és els quilos aquells que agafes,
3: sí,
2: per exemple.
3: Sí, i que se ponen com per aquí, que nos
2: sí,
3: encanta.
2: Aquesta faixa,
3: no?
2: Esto, faixa abdominal, que dius, això no hi era ahir.
3: Exactament.
2: Ahir no hi era i no he menjat tants cigrons.
3: I el tema és este, que generalmente todas coincidimos en lo mismo. Hago lo mismo que antes y ahora no me funciona.
2: Exacte, és a dir, deixo de menjar, menjo dos trossos d'enciam, com la cançó dels nens. Un trosset d'enciam i una mica de carn i me cojo allò, 10 quilos per mi, no?
3: Exactamente. O te mueres de hambre toda la semana, el fin de semana, pues...
2: Prens una cerveseta i una oliva i ya estàs ya com
3: está.
2: Embarassada.
3: Exacto, ¿no? Ya lo tienes allí bien puesto. Y esto nos da mucha rabia. Y suelen ser estas primeras señales de que estamos cambiando, de que hay algo en nuestro organismo que está cambiando, nuestro cuerpo, ¿no? Esto suele ser bastante común.
2: I per què parlem, doctora, de fases, d'etapes de la menopausa? Ara es parla de perimenopàusia, postmenopausa, intramenopausa, menopausa, que dius, jo ja no sé on estic. No, no sé si estic a davant, al darrere, estic sortint, m'he quedat, he entrat en barrena. Per què parlem d'etapes? Hi ha símptomes o signes diferents?
3: Bueno, hay cosas que son características, es verdad, de cada etapa, pero, insisto, es una transición. Y como a los médicos nos encanta poner las cosas en casillas, creo que lo liamos bastante, ¿vale?
2: Sí.
3: Y se complica demasiado. Pero para tenerlo fácil, venga, al final es todo lo que está antes, ¿vale? Que a mí me gusta llamarlo la transición, ahí vamos haciendo la transición. La menopausia, que sería el día de la última regla, y ya está, no tiene más. Y todo lo que está a partir de ahí es posmenopausia.

0: Porque ahora, durante todo, y por suerte, la medicina ha aprendido a curar muchas enfermedades, pero nos hemos olvidado de prevenirlas, ¿vale? Y ahí está el kit. Hoy sabemos curar, ¿no? Podemos curar, bueno, curar o tratar una diabetes, podemos tratar una hipertensión, podemos tratar el colesterol, podemos tratar hasta un infarto que está ahí infartado, pero lo ideal sería prevenir todas estas cosas, que no
1: Claro.
0: llegue ese momento donde hay que intervenir de esta manera. Y esto se ha banalizado. La prevención ha dejado de ser un tema médico, es como un tema de gente que no se dedica a medicina,
1: Exacte, això
0: ¿vale?
1: li anava a dir. Hi ha molt intrusisme amb l'aspecte preventiu, no?
0: Y totalmente son cosas que se tienen que estudiar seriamente y realmente demostrar qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Porque bueno, en todo, siempre cuando abrimos un melón, ¿no? Hay mucho ruido. Y dentro de ese ruido, pues hay que saber discernir las cosas que realmente nos sirven y que sirven para nuestra prevención. Y la menopausia es una oportunidad que tenemos las mujeres de tomar las riendas de esa prevención de salud para nuestros futuros.
1: És curiós que vostè em diu que fa un mea culpa com a metge, perquè actualment tu vas i la majoria de ginecòlogues són dones, o moltes d'elles són dones, i en canvi segueixes trobant-te moltes vegades la mateixa sensació de doctora, no m'està entenent, o doctora, no m'està escoltant. No?
0: Sí.
1: És curiós, perquè la doctora, si Déu vol, tindrà aquesta menopausa, hauria de ser gairebé, no?, per compliment obligat, no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí ha habido dos cosas. Uno, que durante muchos, muchos años el tema de menopausia dentro de la ginecología ha sido olvidado, no se ha enseñado en la especialidad. Todo lo que es manejo hormonal ha sido totalmente relegado porque nos dedicamos a enfermedades muy importantes, ¿vale? Todos quieren operar, todos quieren, puedes curar un cáncer, todos quieren hacer un parto bien hecho. Y todo lo que es hormonal, consulta, hablar, entender, la empatía con los pacientes se ha dejado de lado. Hoy, por suerte, esta corriente está cambiando porque empezamos a volver a ver a las personas como una unidad, ¿vale? Pues probablemente la misma señora no va a tener los mismos síntomas si está sentada en una oficina, si tiene que dar una conferencia o si está en una panadería en el horno, ¿vale? Sus síntomas van a ser diferentes. Seguro que su queja va a ser distinta, porque percibe síntomas más importantes dependiendo de lo que está haciendo. La ejecutiva dirá que tiene niebla mental, que no se puede concentrar. La señora de la panadería dirá que tiene muchos sofocos. Y la persona que tiene que dar una conferencia dirá que tiene sudoraciones y que no puede estar delante del público, ¿vale?
1: Perquè
0: Entonces, y esto es
1: el
0: importante.
1: que sí que veiem, doctora, és que som les mateixes dones. Ens fa vergonya plantejar segons quins símptomes, no? O signes. És a dir, jo què sé, dir no em puc posar aquesta samarreta perquè m'estic deixant els mugrons del mal que em fa, queda com fatal. O, jo què sé,
0: Se me escapa el pipí.
1: sí, això, no? Dius, no em feu riure, que se m'aniran les
0: Ya.
1: gotetes, no? I vaig
0: Total.
1: de blanc,
0: Y
1: no?
0: encima lo consideramos normal, porque si tú les preguntas te dicen, no, no se me escapa. Bueno, solamente, a ver, doctora, no, solo cuando me río, pero es que digo, perdón, que quede clarísimo, y esto lo repito siempre, la orina solo se escapa cuando no sabemos contener esfínteres. Esto es antes de los 3 años. Una vez que aprendimos a aguantar el pipí, no se tiene que escapar nunca más. Nunca es normal, nunca es
1: Bé,
0: normal.
1: i què podem fer? Doctora,
0: Muchas
1: comencem per
0: cosas.
1: aquest problema. Va, doni'ns
0: Venga,
1: solucions.
0: vamos
1: Vinga,
0: allí.
1: vamos por solución.
0: Soluciones.
1: Vinga.
0: Primero, ir al ginecólogo y explicar que se me escapa la orina. Y esto le pasa a muchas mujeres. Y es lo que tú explicabas, que a veces nos da síntomas, algunos síntomas nos dan un poco de pudor porque pensamos que nos pasa solo a nosotras
1: Mentida.
0: ¿cómo le voy a explicar esto, no? Que aparte al ginecólogo lo conozco hace 15 años y ahora le voy a plantear esto, ¿no? Pero sí que hay que decirlo, porque las soluciones pueden ser desde fisioterapia, ejercicio de suelo pélvico, hipopresivos, disminuir peso corporal, por supuesto, porque cuanto más peso más hay que hacer una buena valoración, porque puede haber lo que hablábamos, un prolapso, puede haber algunas enfermedades que estén ahí empeorando esta situación, podemos hacer láser, inclusive hasta cirugía, o sea, depende de la gravedad, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Pero el mensaje principal es que no es normal, que tiene tratamiento, que no hay que esperar a que se agrave, porque cuanto más se escape la orina, el tratamiento tendrá que ser más agresivo. O sea
1: Per
0: que
1: tant,
0: cuanto antes
1: clar.
0: abordemos el tema, mejor. Esto es súper importante.
1: És que jo tinc una amiga que em deia, jo no em vull fer gran perquè em tornaran a posar bolquers.
0: Ya, no.
1: No, no.
0: No, no.
1: No, no cal. Como,
0: y nosotras estaremos espléndidas con 90, pues queremos ir a bailar, queremos caminar, queremos estar con nuestras amigas en un café y no queremos llevar pañales.
1: No.
0: No.
1: No, no. I a més, doctora, ja ara que parla d'exercici, de, vostè parla molt de vida natural, de tornar a fer coses, i ara es parla molt, tu veus les noies que parlen de menopausa, que tenen 39, 30, 40, 45, que dius, alabat, alabat si a Déu, si amb aquest cos ja en parles de menopausa. Però quan parlem de menopausa a les nostres edats, hi ha exercicis de saltar, per exemple, que no serien convenients, no?, per evitar un prolapse, no?, per exemple.
0: A ver, yo, si tuviera el mundo ideal, este
1: Vinga.
0: Mundo de prevención que hablábamos, me gustaría que todas las mujeres tuvieran una evaluación del suelo pélvico y una evaluación funcional de su movilidad,
1: uh-huh.
0: además de una densitometría ósea para ver si no tiene una osteoporosis avanzada, y con todo esto decidir qué es lo mejor para ella.
1: Bien.
0: Porque habrá señoras que están espléndidas, que tienen 70 años, que tienen el suelo pélvico muy bien, que no tienen una osteoporosis grave y que pueden saltar. Me parece fantástico.
1: Maravilloso.
0: Pero habrá una mujer que igual es un poco más joven, pero que tiene su suelo pélvico muy afectado y necesita hacer otro tipo de actividad física para proteger el suelo pélvico.
1: Uh-huh.
0: Ahora, lo que todas, 100% de mujeres pueden hacer, igual la edad que tengan,
1: Venga.
0: Es moverse. Todas.
1: Bellugar-se, però bellugar-se com? Caminar? Caminar amb pes, caminar amb regularitat, caminar amb velocitat.
0: Todo va, todo
1: vale.
0: funciona, todo,
1: vale todo,
0: o sea, lo ideal es moverse. Y es verdad, podemos tener gente que no se pueda mover, que no pueda caminar, pero tal vez puede mover los brazos. O tal vez no puede caminar porque tiene un problema en las rodillas, pero puede meterse al agua.
1: Uh-huh.
0: Cada uno, ahí está la dificultad, que en el mundo ideal sería que cada uno pudiera, con una valoración, ver qué es lo que puede hacer. El moverse es parte de nuestra esencia, porque
1: uh-huh.
0: nacimos con piernas, erguidos de pie, por lo tanto, significa que las tenemos que usar.
1: Uh-huh.
0: Y todo lo que hagamos favorece. Claro, si yo dijera, tengo una persona sana, en buenas condiciones, lo ideal sería que haga más cosas además de caminar.
1: Vale.
0: Por ejemplo,
1: algún ejercicio.
0: Exactamente. Además de caminar y movernos en nuestro día a día, que eso es fundamental, porque lo que no vale es ir al gimnasio 3 días y luego estar sentado 12
1: Clar.
0: Horas al día, porque tampoco es
1: Clar, el que passa
0: idea.
1: És que la vida moderna, miri com estem,
0: Exacto.
1: vostè i jo, assegudetes,
0: Así.
1: Treballant, no?
0: Total.
1: Vostè treballant amb el cap i jo treballant amb la llengua. Que mal que deixo de treballar amb la llengua. Però moltes dones estan treballant davant d'un ordinador,
0: Total.
1: Que això no ajuda gens al suelo pélvico. Una cosa,
0: ni a nada, ni al hueso, ni al músculo,
1: clar,
0: ni a la grasa abdominal que hablábamos,
1: que
0: ni a nada.
1: Que cosa més, diríem, no?
0: Exacto, ni para prevenir enfermedades cardiovasculares, ni para prevenir la demencia, que hoy en día es un tema...
1: Ah, sí?
0: Que...
1: Explica'ns això, de la
0: bueno,
1: prevenció. Com prevenim la demencia,
0: ¿cómo
1: per
0: prevenim?
1: Favor?
0: A ver, hasta el día de hoy, lo que sabemos es que el estilo de vida es una de las herramientas más potentes que tenemos. Si tenemos que elegir una cosa... es la actividad física.
1: Vale.
0: Por lo tanto, para que veamos la importancia que tiene. Hasta el día de hoy no hay ningún medicamento que equipare al efecto que tiene la actividad física para prevenir enfermedades neurológicas como la demencia y el Parkinson. ¿Vale?
1: Vale.
0: Ejercicio, todos y el que nos guste. Lo ideal sería combinar y poder hacer ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos,
1: uh-huh.
0: además de movernos cada día. Otra cosa súper importante, el sueño, que eso se nos altera mucho la menopausia. Por eso digo que todas estas cosas, esas señales que nos pasan ahora, ojo, porque esto nos va a decir cómo vamos a vivir el resto de nuestros años y los riesgos de determinadas enfermedades que tendremos. El sueño es un tema súper importante. Es verdad que el sueño durante la vida cambia, no es lo mismo, pero tu señal de alarma tiene que ser, cuando yo me levanto por la mañana, ¿cómo me encuentro?
1: Cansada.
0: Exacto. Esto no va bien. Ahora, claro, si estoy cansada porque me he ido de cena, me he acostado a las 2 de la mañana y me suena el despertador a las 7, pues sí.
1: Vale, eso sería... Entrem a la normalitat.
0: Exactamente.
1: Sí.
0: Pero intentando mantener unos hábitos de sueño, una higiene del sueño saludable, deberíamos despertarnos descansados. Y lo ideal, ideal y en el mundo ideal sería que no teníamos que poner el despertador, ¿vale? Porque
1: però, productora, cuerpo... moltes vegades les menopàusiques comencem a orinar per la nit. Això jo ho he parlat amb moltes amigues, ho sento, noies, ho dic. Totes ens aixequem una, dues vegades a la nit. Per què?
0: Bueno, porque primero porque nuestro drenaje linfático, o sea, durante el día como estamos sentadas mucho tiempo quietas, pues va acumulando líquido en las piernas.
1: Okay.
0: Cuando nos estiramos, ese líquido tiene que volver. El riñón lo filtra y hacemos más pipí durante la noche que durante el día. Mm. Una cosa que deberíamos hacer es movernos durante el día.
1: Vol dir que si tenim més pipí per la nit, que ho sapigueu, companyes, és perquè no ens belluguem prou durant el dia. Doncs ens hem de bellugar. A més, té hormones, doctora, que ara està molt en boga el tema de les hormones. Què fem? Els hi tenim por? No els hi tenim por? Ens llancem? No ens llancem? Què fem?
0: Depende.
1: Ok.
0: Y yo soy fan, ¿eh? Amo las hormonas, soy fan de las hormonas.
1: Bonita aquesta frase. Amo
0: las hormonas. Pero es que yo les digo a mis pacientes, las tenemos que amar porque somos hormonas. Es que nacimos con ellas. Es que cuando éramos fetos y estábamos en la barriga de nuestras mamás, el mundo nuestro era hormonas. Hay un nivel hormonal tan elevado en el embarazo y eso hace que nos desarrollemos como personas. O sea que las hormonas por algo están. Es que no están porque...
1: Però què fem amb les hormones ara?
0: Las amamos.
1: Las amamos.
0: Las amamos. Pero cuando llega el momento que las hormonas bajan, las hormonas, vamos, los estrógenos, la progesterona, la testosterona bajan, ahí depende de la circunstancia individual de cada persona. Uh-huh. Es verdad que para los síntomas de la menopausia no hay ningún tratamiento tan efectivo como el tratamiento hormonal. Ningún otro. Ahora están apareciendo algunas cosas para cosas puntuales, pero que en global trabajen todo, pues solo las hormonas, porque el cuerpo está hecho para ellas. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí hay que individualizar. Y ahí empezamos con esta medicina que a mí me gusta y que es individualizar en cada mujer, porque todas no somos iguales.
1: Y a todas no nos va la
0: hormona. Y a todos no nos va lo mismo. Vale. Y esto ha sido el error que ha llevado a que se dejaran de usar, ¿vale? Porque cuando utilizamos algo, y esto pasa con cualquier medicamento, o sea, los antibióticos son buenos, pero no todos nos estamos tomando antibióticos, los tomamos cuando lo necesitamos y está indicado. Y lo mismo pasaría con las hormonas. Si las utilizamos bien utilizadas, en la dosis correcta, las hormonas correctas, en la persona adecuada, funcionará divinamente. Si no lo hacemos así, probablemente no funcionará. Uh-huh. O habrá efectos indeseables que no nos interesan.
1: Como el cáncer, ¿no?
0: Bueno, el cáncer y las hormonas es un tema...
1: Que encara no está claro.
0: Sí, está muy claro, pero que es como hablar de las frutas y las verduras. O sea, no es lo mismo comerte un plátano que un melón.
1: ¿Vale? Cierto.
0: Y el cáncer es una serie de enfermedades, un complejo de cosas. No es todo lo mismo.
1: No,
0: y aparte, por eso mismo hay que individualizar mucho. Pero mensaje general... titular, las hormonas no producen cáncer.
1: Bien.
0: No producen cáncer. Y este siempre ha sido nuestro miedo número uno. ¿Vale? Y si, titular dos, si pusiéramos todas las mujeres que toman tratamiento hormonal y todas las que no toman tratamiento hormonal, las que toman hormonas se mueren menos de cualquier causa.
1: ¿Qué me digo ahora?
0: Pero estos son titulares, ¿vale? Ya digo, luego dentro de esto... hay que afinar mucho porque no es lo mismo.
1: Sí, pero por ejemplo, yo que faig trombos...
0: Uh-huh. No, por ejemplo.
1: No puc posar-me-la sistèmicament, és a dir, vaginalment puc fer-la servir.
0: Total.
1: Però no puc prendre hormones allò a
0: doble. Esto es una individualización. Pues en un caso personal, que hay un problema de trombosis, la trombosis es el principal problema de las hormonas por vía oral. Entonces, pues si tenemos una persona que tiene trombosis, no podemos darle hormonas sistémicas, bioral menos, uh-huh. ¿Vale? Pero por esto es importante individualizar.
1: Molt bé. Hi ha una altra cosa que és molt... A mi m'han dit, per favor, pregunta-li. A la sequedat i la síndrome genitourinària, que és aquestes infeccions reiterades que a partir d'un moment dius, què està passant? No?
0: Bueno, esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Primero, porque es muy frecuente, mucho, diría que es una de las cosas más frecuentes de todas. Segundo, porque no mejora espontáneamente, empeora con el tiempo. Hay cosas como los sofocos, por ejemplo, o tal vez esta ganancia de peso rápido, que con el tiempo, pues lo que dijimos, ¿no? Estos síntomas van a menos, o se estabilizan, esto no. Esto va peor. Y el tratamiento no cura. Significa que tenemos que hacerlo siempre, ¿vale? Porque funciona mientras lo hacemos.
1: I el tractament és hidratació, però també hi ha altres coses que es poden fer. La regenerativa, que vostè va parlar al
0: Exacto.
1: principi, es veu que és una de les coses que podríem arribar a fer.
0: Totalmente. O sea, aquí englobaríamos a las que tienen sequedad vaginal, a las que tienen molestias, a las que tienen dolor en las relaciones
1: Ui, sí.
0: sexuales, esto es muy, muy
1: Molt.
0: frecuente, a las que tienen infecciones urinarias a repetición, y muchas veces estas infecciones urinarias te dicen que no encontraron ninguna bacteria. Pues esto es segurísimo por falta de estrógenos vaginales. Entonces podemos hacer tratamientos hidratantes, que pueden ser productos que no sean hormonales. Pueden ser productos hormonales locales, pueden ser productos hormonales sistémicos que actúen en todo el cuerpo y también en la zona vulvovaginal, o pueden ser tratamientos regenerativos, el láser, el plasma rico en plaquetas, carboxiterapia. Hay muchas técnicas que ayudan a regenerar este tejido, mejorarlo. Hay mujeres que, por ejemplo, que han tenido un cáncer de mama, que les han dado tratamientos antiestrógenos que hacen que aún tengan estos síntomas más intensos y tenemos que combinar cosas. O, por ejemplo, no pueden usar estrógenos, entonces
1: Clar.
0: utilizamos hidratantes con láser, por ejemplo.
1: Vaya.
0: Combinamos tratamientos. Importante mensaje titular. No es normal tener sequedad vaginal, tener dolor, tener infecciones urinarias a repetición. No nos lo podemos permitir. Y existe tratamiento. Hay que tratarse y los tratamientos suelen ser para siempre.
1: Vale, pues dit això, seguim. És que, clar, ara... Per què les dones, a partir de la menopausa, tenim aquesta manca de confiança en nosaltres mateixes? Què és el que ens porta? Que després és una crisi meravellosa, perquè jo he conegut moltes dones que a partir dels 50 han rellançat les seves vides cap amunt i més enllà. Però per què hi ha aquest punt, aquest clic que fa la màquina? Vostè, a més, és coach.
0: Bueno, a ver, allí yo creo que se suman varios factores, ¿vale? Y hoy en día se suma un factor adicional que yo creo que en generaciones anteriores no había. Se suma que hay un cambio hormonal y que nuestro cerebro se tiene que adaptar. O sea, yo siempre les explico a mis pacientes, los dos sitios del cuerpo que más estrógenos necesitan son la vagina y el cerebro.
1: ¿Qué digo ahora?
0: Cerebro, mucho estrógeno. Por lo tanto, cuando falta, el cerebro lo nota y puede tener un periodo este de transición donde hay un poco de cambio a nivel psicológico, emocional. Que hay mujeres que lo notan poco, pero hay mujeres que esto realmente puede ser muy importante y dar síntomas hasta parecidos a una depresión o desencadenar una depresión o un síndrome de ansiedad. Esto se suma a unas circunstancias especiales. Esas circunstancias especiales es que nuestro cuerpo cambia, que puede ser que nuestra sexualidad también sufra cambios y se tenga que adaptar, y luego que hoy en día tenemos un rol social muy diferente, y yo creo que esto es uno de los factores que hace que las mujeres de hoy reclamen más atención, porque nosotras trabajamos y estamos al frente de aquí, ¿no? Somos periodistas, estamos a cara al público,
1: La
0: somos
1: máxima,
0: médicas,
1: la...
0: estamos, exacto, estamos en todos lados. Las mujeres cada vez tenemos más presencia a nivel laboral, y los 50 de ahora o los 60 de ahora no tienen nada que ver con los 60 de nuestras abuelas. Por lo tanto, nosotros exigimos una vitalidad, una claridad mental, una seguridad que antes no necesitábamos. Y esto hace que
1: Diguéssim, aquest canvi, este
0: un
1: clic en
0: pelo
1: lo
0: más,
1: tem.
0: un pelo más. Y como somos muy autoexigentes, las mujeres,
1: Amigo, sí.
0: no nos permitimos este bajón, ¿vale?
1: Doctora, jo m'estaria tota la tarda i, de
0: Sí,
1: fet,
0: y yo.
1: tenia més preguntes, però les deixarem per la segona
0: Total.
1: temporada. Però hi ha una que sempre fem a les nostres convidades, és què li diria a la Luciana Bergamachi dels 20 anys? Quina recomanació li donaria?
0: Uf, ¿qué le diría? Nada, que viva lo mismo que ha vivido. Yo creo que tengo una vida maravillosa, hago lo que me gusta con pasión. Yo creo que eso es lo más importante, no perder la pasión y la ilusión por lo que uno hace.
1: Meravellós. Luciana, de tot cor, moltíssimes gràcies. Gràcies
0: Un
1: per aquests
0: placer.
1: titulars que ens has deixat i per la teva seguretat i saviesa. Gràcies.
0: Un placer. Un saludo a todos.
1: Doncs quan arriba la Marina vol dir que estem parlant en sèrie, no? Pues vinga, som-hi. De què parlem avui? De quina sèrie?
2: Avui de moltes. Em sap greu perquè no vull atabalar ningú, però és que hi ha un bon mercat de sèries històriques, que és el que parlem d'avui. Llavors, he fet una miqueta de selecció, ho he intentat.
1: Ho ha intentat,
2: ella. Sapigueu que he fet tot el que he pogut. I les he dividit en tres grans blocs. Les primeres són les que són, es podrien dir, realistes. Les que busquen una bona documentació i que pretenen explicar, en la mida del possible, perquè sempre una sèrie s'ha de ficcionar, no és un documental, però explicar els fets com van passar i que hi hagi doncs, rigor històric.
1: Vale.
2: Després tenim les sèries basades en llibres, que hi ha moltes sagues de llibres històrics, i hi ha moltes sèries que també doncs, han agafat aquesta tirada i bueno, parlarem una miqueta d'aquestes, d'algunes. I després agafem una part, és com un subgènere relativament nou que ha sortit ara, que són les sèries d'època anacròniques, que vol dir que són d'època, però hi ha molts elements moderns que fa que siguin doncs, més accessibles o més fàcils de veure o... Bueno,
1: sí, com
2: no?
1: Aquella pel·lícula tan rara que va guanyar els Oscars.
2: Sí, ara hi ha bastantes coses així, que pels més fidels a les sèries històriques doncs els hi xirria molt, però és veritat que, bueno, que es deixen veure bé. Llavors, comencem per les realistes.
1: Vinga.
2: Per mi la primera, així al top d'aquests últims anys, és The Crown, la de la corona, de la reina Isabel II, que explica des de la seva infància... Bueno, arranca, explica una miqueta el primer capítol de la seva infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
1: Quan és la corona, li cau la corona a sobre, diguéssim.
2: Li cau
1: no?
2: la corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era
2: previst,
1: molt joveneta, era molt joveneta. Va...
2: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi sembla pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
2: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta...
1: Bueno, i és anglesa.
2: Que és anglesa. Està molt ben feta i el que més m'agrada a mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dir que... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo
2: perquè...
1: és que no estic molt posada en
2: ja
1: sèries
2: sé,
1: històriques.
2: Ja ho sé. Per això,
1: vaig
2: bueno...
1: dient que sí com les cabres.
2: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de la sèrie Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
2: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
1: Fantàstiques.
2: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, sí que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta està al 3Cat, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però... però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: bona
2: feina.
1: Tenim grans dobladors al català. Sí. Grans, grandíssims. Des d'aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
2: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
2: Després, de Downton Abbey enganxem amb L'edat dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell escriu, ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
2: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
2: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
2: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
2: Sí, no estem acostumats a veure-la. La veritat, hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: Sí,
2: a mi al principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt
2: i
1: bé.
2: Parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics
1: de Nova York de tota la vida,
2: que estan més assentats, i bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada.
1: Uh-huh.
2: Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta
2: tan
1: la veiem, ho
2: has
1: dit?
2: Ah, HBO, perdona.
1: HBO.
2: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
1: HBO.
2: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
2: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques.
2: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
2: però agafen allà la ràbia que toca i si ja han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries, no pim-pam.
2: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ho sabia, això.
2: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. Està molt ben feta, realment, visualment. Veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes,
1: la
2: aquells
1: roba,
2: pentinats,
1: brutal.
2: Aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina. Llavors, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
2: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
2: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
2: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Uh-huh. Vull dir, no?
1: Jo li donaria una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
2: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
2: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
2: Netflix sempre ha estat... va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix i s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
2: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui i a dia d'avui ja està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
2: Seguim. Shogun. Que aquesta me l'has recordat tu i sort que me l'has recordat perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat. I ens explica, pel que... sí que hi ha com, no?, hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
2: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre perquè no tenia un gran context històric d'aquella època.
1: I a més és tan japonès.
2: És el que anava a dir, clar. té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
2: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
2: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
2: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, com entra, no?, també.
2: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
2: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
2: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui uh-huh. de les que estan en boca de tots. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
2: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin període de Roma?
2: Parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Home,
2: llavors surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
2: HBO.
1: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
2: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un de Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV.
2: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah,
2: la veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
2: Auto... Isabel es diu.
1: A on?
2: A RTV i Movistar Plus. Mala autorecomano.
1: Movistar Plus, vinga.
2: I així ja tenim.
1: Som-hi.
2: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
2: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
2: Vale? Aquí tenim... Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
2: Jo sempre estic al mig, com el dius.
1: Ella està al mig, sempre, aquí distant.
2: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que es deixa veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un personatge.
2: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo sí odio molt a un personatge.
2: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui,
1: no?
2: La sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses, i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander,
2: sí.
1: Moltes, i la majoria són dones.
2: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945...
1: Sí, just a la guerra.
2: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època. Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això.
1: Mm-hmm.
2: I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja. Saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
2: claro,
1: sí.
2: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència que no m'agraden.
1: Ah,
2: i això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
1: Gratuïts serien.
2: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs, no era fàcil ser dona i anar sola pel món.
1: Vale.
2: Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per
1: davant.
2: A tort
1: i a dret, diríem.
2: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però
1: vale.
2: Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Paul Dark.
1: Home, Paul Dark, un clàssic.
2: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015.
1: Ah. Jo em vaig quedar amb la...
2: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
1: 70?
2: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna cosa així, pot ser?
1: Ah, jo era petita, petita.
2: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
1: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
2: ves?
1: Eh?
2: Bueno, però aquí estic jo per
1: recordar-me que tinc una
2: edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
1: Ah, fantàstic, Poldark.
2: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
1: Sí.
2: Perquè està en un Cornualles allà, que és, bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
1: Sí, lléveme.
2: M'encanta.
1: Porta'm.
2: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny.
1: Cornualles està lluny?
2: Està lluny de tot.
1: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
2: En tren, no sé què. Bueno, però sí, aquesta la recomano
1: bé,
2: molt.
1: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
2: Vinga, ja està fet. No sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència dels Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu, ell hereda una mina que no d'allò, i
1: és
2: bueno, tot...
1: La típica trama la típica, que parteix
2: sí,
1: d'un desastre
2: però,
1: emocional.
2: Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena. O sigui...
1: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
2: Doncs...
1: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet a darrere.
2: Doncs em sembla molt amena.
1: Vinga, Poldark, ja el
2: sí,
1: tenim.
2: Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
1: Pues vinga,
2: així que...
1: o fem dos, una segona
2: no,
1: part.
2: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
1: Vinga.
2: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'has
1: sentit. Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria... Bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia anglesa.
2: Sí, els protagonistes
1: anglesa.
2: Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni. Tots són balls...
1: Fabulosos,
2: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
1: Ara
2: no?
1: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
2: Nirvana amb un quartet de corda, que és algo que a mi ja em va...
1: Et va guanyar,
2: ja està, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana. Uh-huh. Llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat. S'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
1: Home, meravella.
2: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé. Llavors, doncs, bueno... Que li vingui de gust passar una estona...
1: I aquesta la veiem,
2: eh? Aquesta Netflix.
1: És
2: el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
1: Ah, mira.
2: A mi el nom no em crida molt, però també...
1: Ah,
2: doncs
1: mira, jo l'hagués vist, però...
2: Ah, sí? Ah, doncs pues mira. Ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques... que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i es casaven amb lords anglesos arruïnats.
1: Ah.
2: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estrict aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
1: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
2: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra. La de les Bucaneres.
1: Vaja.
2: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
1: home,
2: sexual.
1: Dickinson, i on la veig?
2: Aquesta està a Apple, també.
1: Dickinson, Apple TV.
2: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
1: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
2: Igualment.
1: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
2: Gràcies, Charo. Adéu.
1: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que, com sempre, ens agrada posar la dona al centre, i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada, com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa. I amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques, tan populars d'altra manera, entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Falstaff és una òpera dividida en tres actes amb música esclar de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, ha estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com ho és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff i envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

voi, forfante! Ho atteso troppo e mi discaccio!

Després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre, a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Ma se for forzato, sono già un po'.

0: volta che se fa questo giorno se fa questo giorno se fa questo giorno se fa questo giorno se fa questo.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. Veiem a Falstaff al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pístola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix baríton Bill Interfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pístola, interpretat per Anatoly Kotcherga.

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament el marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere del paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sergeant Falstaff.

0: ci trova!
1: Non si può!
2: Fantastico!

0: El tercer de reacte del Falstaff de Verdi es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat, i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit, apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Go!

là s'avanza la coppia degli sposi. Attenti,

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Els nostres sexes són dues boques i dos sexes ara ens bateguen al lloc de les boques.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Alari, el control de so, el Jordi Tortós, aquí al micròfon. I avui encetan, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, que dediquem el programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni. Per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gianmaria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses a fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat, aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic, aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i en un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mondi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: Lucho Dalla, des de fa molt, molt de temps, en aquest l'anno que verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de periferies.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries, que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La veu és protagonista a bona part dels festivals d'estiu i avui en resseguirem algunes de l'univers jazzístic que s'escoltaran en directe a diferents punts de la península ibèrica. Emma Smith a Salamanca, Chanel Jones, Catherine Russell i Tyrik McDonnell a Santander, Gretchen Parlato a Vitoria, Cecil McLaurin-Salvan, Samara Joy i Diana Kroll a Donosti, o Jordi Rabascall, amb qui conversarem avui al programa, que serà a Terrassa.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Since I went on the wagon, I'm certain drink is a major

0: leave out the bitters. Just make it straight right.
1: Acabeu d'escoltar la britànica Emma Smith. Ella serà l'encarregada de posar punt i final a l'edició 2026 del Festival de Jazz de Salamanca. Això passarà el 18 de juliol. Arrenca aquesta edició el dia 14 i ho fa amb una bona programació que té a veure amb Catalunya. La Barcelona Jazz Orquestra, dirigida per Dani Alonso, estarà obrint el certamen al costat de Jesse Davis, fent música del gran Benny Carter. També Dado Moroni, aquest pianista italià de renom, farà la música d'Oscar Peterson, i també hi haurà espai per al jazz manouche amb el gran guitarrista Ludovic Beyer, amb Samson Smith Trio, o Gideon Tasselar, que serà convidat del trio de Peter Beats. Aquesta és una bona programació a tenir en compte. 600 cadires només al Patio Chico de la Catedral, i penseu que a mitjans d'abril van posar 250 abonaments a la venda i es van exaurir al primer moment, així que l'edició promet, i per descomptat, Emma Smith és un dels plats forts del Festival de Jazz de Salamanca.

0: Somewhere, una delícia, aquest tema clàssic de Leonard Bernstein, que va composar l'any 1957 per West Side Story. Està interpretat brillantment pel pianista nord-americà Fred Hurst en formació de trio i serà l'encarregat del concert inaugural el proper 16 de juliol de la 7a edició del Festival de Jazz de Santander, que proposa un cartell excel·lent fins al 1 d'agost, una programació variada, diversa i de la qual els pianistes són bons protagonistes.
1: Jazz Club

pianística del nord-americà Kenny Barron, que als seus 82 anys i després de 40 discs editats com a líder, ha decidit treure el seu primer àlbum dedicat íntegrament al jazz vocal. Esteu escoltant una de les peces d'aquest songbook, la veu de Catherine Russell, una cantant de color negre, lògicament, i que, bé, és l'únic tema de tot d'aquest 13 que integren Songbook que surt una mica del perfil, està més encarat cap al blues, però la veritat és que ha tingut col·laboradors impressionants, des de Kurt Elling, en Hampton Calloway, Jim Bailing, Ekepenkwele o Cecil McLaurin Salvan, entre d'altres. Catherine Russell, aquesta veu que ens agrada i que sonarà aquí al Festival de Jazz de Santander, concretament el dia 29, al costat del trio de Kenny Barron, un trio que en la gravació estava amb Kiyoshi Kitagawa, el contrabaixista japonès de capçalera de Barrel, que ens va deixar ara fa molt poquet, i Jonathan Blake a la bateria.

14 vegades nominat als Premis Grammy. Kenny Barron és un dels grans mites vivents del jazz actual. Ell necessita poques presentacions. El músic de Filadèlfia, Jazz Master, i bé, és un dels músics més prolífers i amb, amb molta personalitat. En aquest cas, com dèiem, ha triat el jazz vocal per la seva darrera producció, que sortia el novembre de 2025 i que es presentarà, entre d'altres escenaris, el 9è Festival de Jazz de Santander. Això passarà el dia 29, el podrem escoltar en directe al costat de Kanda Mendelhall al contrabaix i Savannah Harris a la percussió, amb Catherine Russell, a la que heu escoltat fa un moment, i amb Tyrique McDowell, que també serà en directe a Santander.

0: Aquest calipso amb Tyrique McDowell i Kenny Barron Trio seran a Santander, al costat de Fresh Hairs, dos pianistes molt personals i singulars de l'escena nord-americana que també tindran la sort d'escoltar els aficionats al GYM, el formidable festival de jazz de Marciac, que ben aviat també serà oferint un munt de concerts interessants de l'escena francesa, també nord-americana, i alguna que altra perla de l'escena catalana.
1: Jazz Club.
2: This is a J. Fred Coots and Haven Gillespie composition.

Una altra de les veus protagonistes dels festivals d'estiu de l'Estat espanyol que avui us volem mostrar en aquest recorregut per algun d'alguns certàmens aquí al Jazz Club. Estem escoltant a Chanel Jones. Nosaltres, francament, no la coneixíem i ens ha sorprès molt i molt gratament. Ella és col·laboradora habitual de Wynton Marsalis amb la Lincoln Jazz Orchestra, una jove cantant de jazz que domina molt bé l'escenari amb un carisma natural, però que a més té una refinada tècnica vocal i una creativitat artística superior, com esteu escoltant. A Santander estarà acompanyada per un trio d'excepció dirigit pel jove pianista francès Fresh Nardin, és premi Django Reynaud de l'Acadèmia de Jazz Francesa, i també comptarà amb la col·laboració com a convidat especial del saxofonista barceloní Lluc Casares. Això passarà a l'escenari Santander el dia 30 de juliol i una de les apostes interessants d'aquest festival canta. Entre ells també hi ha la Temple Jazz Orchestra, que estarà conduïda pel gran trompetista Terrell Stafford fent la música per Big Band de Quincy Jones, o una versió més moderna del Manouche, la que portarà el trio del guitarrista balear Biel Ballester.

A les portes de celebrar mig segle d'història, el Festival de Jazz de Vitòria presenta en la seva 49a edició doncs, tota una idea contemporània sobre el jazz, però també amb un esperit de reivindicar l'obertura. Grans noms internacionals, noves generacions i projectes que desafien les etiquetes, conformen un cartell que mira el futur, però sense perdre de vista el seu llegat. El dilatat cartell se celebra en dos espais, el mític històric Polideportivo de Mendizorroza i a l'Auditorio Maria de Maezzu, al Palacio Europa. Algunes sessions prèvies, però a partir del dia 13 arrenca la programació, diguéssim, estel·lar, amb el, per exemple, el trio del pianista i compositor brasiler Amaro Freitas i un programa trepidant, Take Five, la pianista canadenca Chris Davis, la Sun Ra Orquestra, també la Onda Llatina del mític Rubén Blades, Debat Plus, una de les formacions superinteressants, New Jazz Underground o el quartet Ànima de la saxofonista i compositora catalana Irene Reig, una artista que, com veieu, no deixa de mostrar el seu talent, no només interpretatiu, sinó també compositiu, perquè ha guanyat el Premi Alícia a composició darrerament, doncs arreu, no? I el Festival de Vitòria, per descomptat, és un dels festivals més importants del panorama de l'estat espanyol, amb 49 edicions celebrades. Estem escoltant nosaltres Snarky Puppy, una de les formacions amb bons elements que també serà a Vitòria.

El superensemble nord-americà Snarky Puppy, capitanejat pel baixista i compositor Michael Leake, seran el 18 de juliol a Mendizorroza, en aquest concert que es preveu espectacular. I dins dels escenaris, que hem dit que hi havia un segon escenari, que és l'Auditorio Maria de Maezzu, al Palacio Europa, ens ha cridat molt l'atenció la presentació del saxofonista britànic Ishaiah Collier. Estarà en formació de quartet. Intentarem escoltar-lo i seguir-lo de prop. Una de les apostes interessants. Però dins de les veus, que és una mica el punt central, el tronc central avui del Jazz Club, resseguint la geografia de festivals, escoltarem a Vitoria una de les grans, Gretchen Parlato.

cantant de Los Angeles, serà el dia 15 de juliol a la 49a edició del Festival de Jazz de Vitoria al Polideportivo Mendizia Rozza, en formació de quartet, presentant, entre d'altres, temes com aquest Rainbow que avui us hem ofert al Jazz Club i on escoltàveu a les tecles el Super Robert Glasper.

I del Festival de Vitòria passem al Degà dels festivals de jazz de la península Ibèrica, el Jazz a dir el dia Donostiarra, del 22 al 26 de juliol, la 61a edició.

0: Una altra de les superveus del planeta jazzístic, la nord-americana i joveníssima cantant Samara Joy. Ella és una de les protagonistes indiscutibles a l'edició número 61 del Festival Jazz al Dia, el Festival Donostiarra, que entre el 22 i el 26 de juliol té previst oferir en 12 escenaris 77 concerts, entre ells Marco Mezquida amb el trio, amb el disc Tàctil, també la cantant nord-americana Carmen Landi, el pianista jove, també molt prometedor, Julius Rodríguez, el duo entre Vicente Archet i Bruce Barth, Nils Peter Molvær amb un nou projecte, o aquesta super Samara Joy, que estarà de tour per Europa, els principals festivals, entre ells doncs a Àustria, Anglaterra, Estats Units, també fa gira a Marciac, com no, comença el dia 21, i a Espanya, doncs el dia 23 estarà a Donosti, el 25 a Palma i el novembre vinent el 60 Festival de Jazz de Barcelona.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
2: Two, one, overthinking, one, two, three.

prodigiosa la veu de Cecil McLaurin Salvan, una altra de les grans vocalistes, molt personal, amb una tècnica, bé, que deixa astorat. Ella serà també el dia 24 de juliol al Festival Jazz al Dia, a cavall una mica entre l'escena francesa i l'americana. De l'escena francesa tenen previst el duo d'Emile Parisien i Vincent Perani presentant Abrazo. També Marcus Miller, amb el seu homenatge a Miles Davis, el trompetista Charles Toliver o el guitarrista superstar Pat Metheny amb Side-Tide versió número 3. També el francès clarinetista Louis Clavis, amb quintet, presenta Indian, o, dèiem, de l'escena francesa Vincent Perani, però aquí amb un altre projecte, amb el trompetista Eric Truffaz i també amb Antonio Lizana. Bueno, una programació de luxe.

Com sabeu, Sant Sebastià ja fa anys que té un premi del certamen i aquest any doncs Miguel Martín, el que ha estat director i programador durant molts anys i ho va ser fins la darrera edició, rep aquesta alta distinció del festival que ha dirigit i ha ideat des de ja fa moltes dècades. També Joe Lovano, amb el seu Paramount Quartet, estarà tocant i rebrà aquesta distinció, i un altre dels saxofonistes que ens agrada, Dave Murray, que també ha estat distingit aquest any amb el màxim guardó del Festival Basc. Azar Lawrence, que tindrem ocasió d'escoltar a la Terrassa el dia 25 de juliol, tancant el Jazz a la Fresca, també serà a Sant Sebastià el dia 24. I una altra de les veus importants del cartell és la de Diana Krall. No només la veu, lògicament també la pianística singular. Si no voleu anar fins al País Basc, doncs a Catalunya la podreu escoltar al Palau de Pedralbes, aquest festival de les nits del Palau de Pedralbes, el dia 19, o a Cap Roig, el dia 25. Entretant, The Look of Love, un clàssic de Barbara.

Diana Krall, Emma Smith, Catherine Russell, Shelley Jones, Gretchen Parlato, Samara Joy, Cecil McLaurin Salvan o Tyrek McDowell. Ells han estat en aquesta primera part del Jazz Club protagonistes masculins i femenins de la veu dins dels festivals d'estiu de la península Ibèrica, però a Terrassa també tenim un bon cantant i avui parlarem amb ell.

0: Ja us ho dèiem, una veu singular, personal, la de Jordi Rabascall, al capdavant del 12 to 12 Quintet, que serà el dia 24 de juliol, en la recta final de la 27a edició del Jazz a la Fresca. Tenim la sort que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic per explicar-nos de què anirà aquest nou projecte. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Hola, Susana, moltes gràcies per tenir-me aquí en directe.
0: Escolta, contents, molt contents de que torneu amb aquest quintet que, vaja, ja fa una dècada que aneu pels escenaris i pels teatres, però que, en bona part, doncs, hi ha molt vincle amb la Nova Jazzcava i amb Terrassa, i que ara torneu amb una proposta nova, amb nou repertori, un nou enfocament. Què escoltarem al pati de la Nova Jazzcava?
1: Doncs molt d'amor, sobretot escoltarem molt d'amor, estem molt, molt emocionats d'aquest nou repertori. De fet, jo penso que bueno, tots els grups després de 10 anys doncs, has de fer una mica de balanç, no? I han sigut moltes les places que hem torejat agafant això. I amb l'Albert Caire, amb el pianista, doncs vam fer un retir i ens vam plantejar què volíem fer, no? I ha estat molt bonic el camí, doncs farem sobretot donar esperança a través d'aquestes cançons, donar joia, donar que la gent s'ho passi bé, i també farem algun petit homenatge, no? Però direm sobretot esperança, no? Amor, molt d'amor, volem donar això en aquest concert.
0: Home, això importantíssim amb els temps que corren, però sempre, i la música és un canal perfecte per connectar, per crear aquesta comunitat, sintonia, bonestar, i el Pati de la Nova Jazzcava, tu ja el coneixes, ja hi has estat amb alguna proposta, amb algun cicle d'estiu.
1: I tant, no, el conec molt bé, me l'estimo molt, és un lloc que m'agrada molt tenir la gent a prop i diríem més relaxada, no?, que pot estar... Però jo penso que aquesta ocasió serà... Bueno, totes han estat especials, perquè totes... Però aquesta serà molt especial per l'equip, no? Vull dir que tinc l'Albert Caire, que és des del principi, l'Oriol González, tenim el super Héctor Tejedo al contrabaix, que ja fa molts anys que ens acompanya i és còmplice d'aquestes aventures. I en aquesta ocasió, el sexual tindrem a la Isia... A veure si m'ajudes a dir-ho, que no.
0: La Isia Martí Artu, no és fàcil,
1: això, la Isia Martí Artu... que em va encantar, o sigui, ja fa anys que la segueixo i l'Oriol em va dir, proposa-li. I la vaig anar a veure al festival que presentava la Jam Session i va ser espectacular. I per aquest projecte vaig pensar que era molt adequada, no? Per la seva amor a la tradició, per aquesta mirada amorosa de la música, no? Amb humilitat, amb connexió amb el públic, no? I molt bé, estic molt emocionat. D'aquí una setmaneta farem un assaig i tinc moltíssimes ganes, la veritat.
0: Doncs un bon team, un quintet fantàstic, la Isia ens agrada molt, hem parlat amb ella alguna vegada aquí al Jazz Club, té un so molt bonic i serà, vaja, un elenc fantàstic per aquest dia 24. Un nom de projecte que jo no m'atreveixo a repetir.
1: A bit of fame, joy and hope. Una miqueta de Georgie Fame, perquè farem dues cançons del gran Georgie Fame, que era... el teclista del Van Morrison en moltes ocasions, i després doncs, aquesta joia i aquesta esperança doncs, amb temes que ens portaran, no sé, com el Jamie Cullum, no?, amb aquesta versió del Pure Imagination, que és un musical del Gene Wilder, que és una cançó amb una lletra fantàstica, no?, obrir la imaginació, mirar al teu voltant, què tens, tenim persones, vull dir que tot va cap aquí, no? També hi ha el dimoni, de dir que aquesta... El Tom Waits ens representa una mica el camí dimoníac i les forces malvades.
0: Això sempre hi és, el yin i el yang.
1: Sempre.
0: Bueno, i també una mica d'Ellington, poder.
1: També hi ha una mica d'Ellington, sí. Doncs... Vull dir que no ens abandona...
0: No ens abandona mai.
1: No, perquè la seva senzillesa, jo penso que ofereix un camí molt, molt savi. També en Mongo Santa Maria, no?, que diríem que és un humor que el Amèrica del Sud, que també amb cançons molt senzilles obre a un so latin, no?, que penso que és molt xulo. I també poso un petit homenatge a Chet Baker, al nostre estimat Kurt Elling, que és una de les
0: fantàstic.
1: Figures que són un referent a nivell vocal i també de sensualitat. Llavors farem un tema de Kurt Elling i Branford Marsalis. Vull dir que... O sigui que tindrem molts colors, és el que m'agrada, no? La Isia també li he demanat, ostres, el sexual, però també li provarem alguna cosa diferent, no? Vull dir, perquè sigui un viatge de transició des de coses més sutils, coses més enèrgiques, com sempre, no? Però molta il·lusió. Una barreja, aquesta barreja que jo diria que és jazz, però que en la meva mirada sempre és una mica pop, no? d'arribar una mica a públics diferents. No?
0: Bueno, una mirada oberta, sense etiquetes, que és el que també ens agrada, així que ja ho sabeu, el dia 24, el dia 24 acaba el pati de la Nova Jascaba per escoltar els nous temes, o si més no, aquesta nova mirada de 12 to 12 Quintet, i nosaltres us deixem fent un petit aperitiu amb aquest It Don't Mean a Thing. Moltes gràcies, Jordi.
1: Gràcies, equip. Bona tarda.

0: Esteu escoltant el cantant argentí de tango Daniel Melingo. Ell ens va deixar sobtadament ara fa una setmana i bé, ha entrat avui al Jazz Club una mica per la tangent perquè no esperàvem escoltar aquesta veu dins d'un especial dedicat a festivals de la península ibèrica i especialment a cantants. Però la qüestió és que hem triat un tema que ens agrada molt, aquest A Media Luz. Melingo està al costat del Cuban Ensemble del saxofonista i també clarinetista baix Dave Murray. I si fem memòria i ens n'anem fins al Jazz al Dia, en la seva edició número 61, us hem avançat que Dave Murray és un dels premis del Festival Basc, que és bé, el premi del festival juntament amb Joe Lovano i amb Miguel Martín, i estarà en directe, en aquest cas, amb un altre projecte. L'any 2011 enregistraven Place Nat King Cole en espanyol, i alguns dels temes d'aquest àlbum que ens agrada molt, doncs el cantant era Melingo. Així que entre anunciar el concert de Murray, felicitar-lo pel premi i tenir un record pel cantant argentí. Així, amb aquesta peça, posarem avui punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so. I tornarem la setmana vinent.
1: I como a media, que brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Aquest dissabte, la Sala Claver de la Unió Centre Cultural acollirà el concert París, cafè, cabaret i jazz a càrrec de la banda de Matadepera. Una cita amb fins benèfics en la que recolliran fons per a Oncolliga, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i les seves famílies. La cita començarà a les 7 de la tarda i les entrades tenen un cost de 15 euros. Per parlar-ne ens acompanya l'Oriol Guerrero, ell és el director de la banda de Matadepera. Molt bon dia, benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: I la Maria Cinta Borrell, voluntària d'Oncolliga, que durant aquesta temporada ens ha acompanyat en algunes cites aquí al Faves Contades. Bon dia, Maria
11: Hola,
9: Cinta.
11: Hola, bon dia i gràcies.
9: Escolteu-me, abans de tot, com sorgeix la idea de fer aquesta sinergia, no?, entre Oncolliga i la banda de Matadepera per portar aquest espectacle a Sant Cugat i recollir aquests diners que ajudaran a l'entitat per ajudar aquestes persones que tenen càncer i les famílies.
11: Nosaltres som Oncolliga Sant Cugat. Oncolliga Terrassa doncs, també intenta fer moltes coses per ajudar econòmicament a Oncolliga, a la seu. Llavors jo personalment l'any passat vaig veure aquesta banda al Conservatori de Terrassa i realment em va agradar molt, perquè a part de que són grans músics, doncs, fan una projecció, per exemple l'any passat era de la pel·lícula L'Odissea de l'Espai.
10: Per exemple, sí.
11: I llavors la música que toquen, vull dir, esclar, és que tu vas veient les imatges i sents la música i realment és un espectacle molt interessant.
9: I vosaltres com ho vau rebre des de la banda Oriol?
10: Bé, nosaltres amb molta il·lusió, ja l'any passat de poder col·laborar, òbviament, a Terrassa, doncs, i aquest any exactament igual. És a dir, nosaltres, sempre que puguem sumar una miqueta, doncs, fantàstic. I si, a més, és a través de fer la nostra música, doncs encara millor.
9: Explica'ns una mica, perquè vosaltres sou de Matadepera i potser a Sant Cugat no tothom us coneix. Què és la banda de Matadepera? Quin és el vostre projecte? Quina és la música que acostumeu a interpretar? La Cinta ens ha fet una mica algun dels concerts que ella ha anat, eh?
10: Sí, la banda de Matadepera va néixer a principis dels anys 80 per acompanyar els gegants a les plantades de gegants, a valls de gegants. I era una mica, doncs, gent sense cap coneixement musical i que simplement, doncs, s'hi van posar por amor a l'arte. I mica en mica, doncs, van aconseguir comprar alguns instruments, van aconseguir alguns començar a rebre classes de música, i això, entre una cosa i l'altra, mica en mica va anar creixent, i doncs ara ja fa certs anys, doncs, que aglutinen, a part de gent amateur i gent que, doncs, que toca l'instrument totalment de forma aficionada, alguns estudiants del conservatori que estan acabant, i aquest crisol, aquest ajuntament de persones fa que sigui molt interessant. De vegades una mica difícil, però... bé, doncs, actualment doncs, ja podem pràcticament assolir qualsevol tipus de repertori dintre les nostres possibilitats, però diguem que hem passat de fer el cercaviles purament acompanyant els gegants a poder oferir un concert d'una banda simfònica.
9: Déu-n'hi-do el repte, com a director, suposo, de dirigir a músics amb una trajectòria i uns coneixements musicals tan diferents.
10: Sí, sí, a veure, jo com que vinc de les escoles de música, doncs moltes vegades ja passa que tu tens un grup de música amb nens petits de 9, 10 anys o menys que estan començant i que toquen el que poden, i els alumnes que ja estan acabant, que en tenen 17, 18, que ja fa molt temps que toquen i ho fan molt bé, ja una miqueta estic acostumat a...
9: L'experiència t'ha servit, diguéssim,
10: sí, el que passa que, clar, aquí també hi ha una barreja d'edats importants. Tenim nanos d'això de 9, 10 anys i tenim algun avi de més de 80.
9: Déu-n'hi-do. Bueno,
10: algun avi jove de més de 80.
9: Clar que sí, l'important és l'edat es porta per dins.
10: Sí, sí,
9: i tant.
10: L'espectacle
9: que ens portareu aquí a Sant Cugat aquesta setmana és París, cafè, cabaret i jazz. En què consisteix exactament? Què és el que podrem veure a la Unió?
10: Bé, a diferència del que vam oferir a Terrassa, que era basat en pel·lícules de ciència-ficció, nosaltres cada any intentem fer un projecte nou, amb el repte que això suposa també, i aquest curs hem intentat fer doncs, tota la música que va néixer a París entre guerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. I la veritat és que bueno, París ja és sabut que és una ciutat amb un nivell cultural i creatiu i artístic molt important, però aquesta època exactament és especialment... que hi ha un xup-xup molt important.
9: Podríem dir que és la Belle Époque. No?
10: Sí, una mica? Sí, és una mica posterior, perquè jo crec que la Belle Époque és la primera època de quan hi van començar els cabarets i aquí ja comença doncs, una segona època, però ens hi trobem a gent doncs, com això, doncs, com Ravel, ens hi trobem gent com per allà si passaven Gershwin, Cole Porter, bueno, una quantitat de... Bueno, i pintors, hi ha Picasso, Hemingway... no sé si heu vist la pel·lícula de Woody Allen de Midnight in Paris, que hi ha un moment que ho retrata molt bé, no? Que estan allà en una reunió i està Cole Porter tocant el piano i està Hemingway parlant amb Picasso i, bueno, doncs, una mica és això el que volíem transmetre.
9: No? Aquell bullí, no?, d'aquella París d'aquella època.
10: Sí, sí, d'aquell París tan interessant. Sí.
9: En el repertori inclueu estils molt diferents, no? Només amb el títol podem parlar que hi ha jazz, que hi ha cabaret, no sé si hi ha també tango, música brasilera, sí, hi ha clàssica. Sí. Com conviuen tots aquests llenguatges amb la banda?
10: Bé, amb la banda. Bé, nosaltres amb la banda intentem anar cap aquí, cap allà, adaptar-nos i anar aprenent, que també és una de les coses, no? Perquè, com et comentava abans, els membres de la banda són totalment heterogenis, no? I pot ser que si hi hagi algú que sí que estigui molt avançat a tocar música brasilera o jazz, que és un altre estil, i hi hagi gent que no, doncs una mica també és la gràcia, no?, d'anar aprenent una mica d'aquí i d'allà. I que a casa amb el que passava a París, no? A París estaven buscant en aquella època, hi havia una il·lusió molt gran per innovar, i agafaven, arreplegaven qualsevol cosa de que venia de fora, d'Argentina, dels Estats Units, de Brasil, i ho intentaven incorporar a la seva música.
9: Si et sembla, anem a parlar una mica del repertori amb les diferents parts que teniu preparades. La primera part del concert oferiu dues peces del compositor alemany Kurt Weill, una suite de l'òpera dels Tres Rals i Yukali. Què ens expliquen aquestes peces també de l'Europa, d'aquell moment, d'aquesta Europa entre la Primera i la Segona Guerra Mundial?
10: Doncs, home, és una peça molt... De fet, és la peça que va impulsar, em va a mi seduir per fer aquest repertori, perquè jo vaig agafar la partitura general i m'hi vaig trobar que hi havia bandoneon, que jo desconeixia que era un instrument alemany, em pensava que era argentí, totalment, i que associat totalment al tango. I després hi havia banjo, que és un instrument totalment associat al jazz, de New Orleans, i això. I defineix exactament què estava passant a Europa en aquell moment. Els soldats de les bases americanes es quedaven moltes vegades després de la Primera Guerra, es van quedar, i tots els músics van anar replegant totes les diferents influències d'aquí i d'allà. I a Berlín hi havia, abans que a París fins i tot, hi havia una tradició molt important de cabaret, i els alemanys que van haver de fugir de l'increment del pernit nazi van anar acabant a parar a París. I aquell cabaret que va començar a sorgir a Berlín, que potser era una miqueta més fosc que el de París, que era més alegre, el van introduir a París, també.
9: Un viatge per aquesta Europa, com no podia ser d'una altra manera, comença per París, el repertori, per tant també hi haurà música francesa, inclou La Mer de Charles Trenet. Com l'heu adaptat en el format banda?
10: Bé, no, hi ha un arranjament fet de... Moltes vegades, quan tu et planteges fer un projecte, doncs el principal impediment que et trobes és els arranjaments.
9: Els arranjaments, sí, senyor.
10: De vegades estan fets, de vegades no. N'hi ha algun que l'he fet jo, que és una feinada bastant important. Aquest estava fet, i ens ha semblat molt important poder afegir una peça de la chanson francès que a més és de les més conegudes. Després al món del jazz l'han agafat, com per exemple també el My Way, que originalment també és francesa, o Les Fulles Mortes, de The Autumn Leaf, que també originalment... Hi ha diverses... La cançó francesa és molt rica, però hi ha diverses que han traspassat també les barreres de l'Atlàntic, diguem, sí. I s'han acabat adaptant al jazz. I ens va molt bé per introduir la segona part, que és més aviat amb so de música jazz.
12: I trobem el jazz, ja has esmentat en més d'una ocasió el Cole Porter, sí. No? Que portareu el seu jazz aquí a Sant Cugat. Com va viure aquell a París, aquesta arribada del jazz? No sé si va ser precisament amb els soldats nord-americans.
10: Sí, va ser una miqueta això. Quan he estat investigant, no és que sigui un expert en la matèria, però vull dir, quan hi va haver la guerra, doncs, a més dels soldats que hi havia aquí a les bases, hi havia, doncs, diversos grups

0: a créixer musicalment.
1: Que parlem de nord-americà, però de fet va néixer al Perú, si no m'equivoco.
0: Ah, sí? Això, no, això ho desconec.
1: Tot i que el llegat, va sí. viure a Califòrnia, però és nord-americà. I al final l'heu reservat per una peça que representa aquesta efervescència cultural, no?, que ens has anat explicant una mica. Explica'ns tu quina
0: sí,
1: és.
0: Sí, aquesta és una mica l'altre pal de paller. O sigui, ens trobem a Cole Porter, ens trobem a Gershwin, que viatgen a París a aprendre de la vida cultural francesa, agafen la influència clàssica de la música clàssica francesa i ho barregen amb la seva música de fora. En el cas de l'última peça, que és de Darius Milhaud, és una mica al revés. Ell va estar vivint a Brasil i allà va agafar doncs, tot de cançons tradicionals argentines, brasileres, tangos, milongas, sambas, i quan va tornar a Europa es va retrobar amb els seus companys, Poulenc, gent, compositors de primer nivell, i van decidir fer una miqueta una espècie d'opereta, bufa, una cosa així surrealista, que doncs, incluïa samba, tango, tot de músiques que en aquell moment a París començaven a sonar, com aquell qui diu, i barrejant amb la música clàssica més vanguardista, per exemple, doncs Schoenberg, que feia poc que havia trencat amb la tonalitat, posant elements estranys a dintre de la música, que jo faré una petita explicació.
1: Això t'anava a dir, quan preparava, quan quedàvem per fer aquesta entrevista, i et deia, passa'm la informació que tinguis per preparar una mica el guió, no? I explicaves en aquell text que aquesta peça requereix d'una explicació al públic.
0: Sí, sí, perquè hem de pensar que el surrealisme també estava en plena efervescència i ells ho volen incorporar dintre d'un espectacle, i per crear aquesta espècie de sensació com onírica del surrealisme, hi ha moments en què sonen melodies en tonalitats diferents, que si les sents per separat dius, ai, que bé que sona aquesta melodia, però si les sents juntes dius, això és molt estrany. I si no ho expliques, doncs el públic que no
1: que
0: ho ha
1: no
0: acabat, bueno, els hi pot acabar per agafar per sorpresa i pensar que ets de la banda avui
1: no estan
0: gaire fins, no? Però no, és un efecte especial buscat que se'n diu politonalitat, que és tocar dues peces al mateix temps, però amb tons diferents, i llavors sonen, bueno, ja ho veureu. També hi ha bromes de Poulenc que passava per allà, que com que era una mica com de circ la peça aquesta que van fer, que es diu El bou sobre la teulada, que de fet en el cafè que es reunien ells va acabar dient-se així, en el cafè que ells es reunien a fer les tertúlies i a pensar com ho faríem això, no? Doncs encara existeix i es diu així, El bou sobre la teulada. I doncs la peça aquesta era surrealista, era una mica amb elements de circ i ens hi trobem tot de bromes pel mig. Bueno, ja ho veureu, haureu de venir.
1: Sí, no fem massa spoiler.
0: Sí, no tant, sí, no fem tant.
1: I així
0: spoilers,
1: serà
0: perfecte.
1: Sorpresa per sí, la gent que gaudeixi del concert. Escolta, si el públic us demana més?
0: Si el públic ens demana més...
1: Teniu doncs alguna cosa allò preparadeta a la recambra?
0: Alguna coseta, sí, alguna coseta. Ja ho veurem, això, ja ho veurem. Esperem que sí.
1: Maria Cinta, per qui no conegui l'entitat, explica'ns quina és la tasca d'un colliga a qui acompanyeu.
2: Val, un colliga deu fer quasi bé 25 anys, que va sortir doncs d'un hospital de Barcelona d'oncòlegs amb la gent que ajudava, no? Llavors vam veure que els malalts, doncs bé, el metge els hi donava l'alta per dir alguna cosa, però quan arribaven a casa, doncs, comences a preguntar-te per què, què passarà, tot això. I llavors van dir, escolta, doncs aquí fa falta una psicooncologia. I d'aquí va començar un colliga per ajudar realment els malalts ja... Bueno, ara es fa amb els que estan en tractament i els que han acabat, però els seus inicis, segons m'han explicat, és perquè et crea molts dubtes després, no? El per què, oi, o sigui, tens por. Jo li dic els dimonis, no? Perquè realment són dimoniets que ens treuen la tranquil·litat, val? I d'aquí va néixer un colliga. Llavors, ara hi ha, em sembla que d'entitats, o sigui, en colliga hi ha dues seus, a Barcelona i a Terrassa, val? És la Fundació Encolliga sense ànim de lucre. Llavors, crec que ara ja som com 8 o 9 o 10 entitats que estem per tot el Vallès. Jo crec que actualment és això. Abans també estava Girona, Tarragona, Lleida, però com que es va fer molt gran tot plegat, ja es véssim convertit en una... Jo li dic quasi bé una empresa i no és aquest l'ànim. Vol ser sense ànim de lucre, per tant, gent professional que treballin, però sobretot voluntariats. Vale?
1: Com d'important

0: Tant són aquestes cites, no? Avui tenim la banda de Mata de Pere que oferirà aquest concert aquest dissabte. Vam parlar també d'una obra de teatre al Casal de Mirassol.
1: Sí.
0: Com d'important són aquestes cites, aquests actes, per recaptar fons per un colliga, que és entitat sense ànim de lucre?
1: Jo crec que és molt interessant. Per exemple, un colliga Sant Cugat ara es dedica a això, doncs, perquè abans de la pandèmia, tots els dilluns teníem una psicòloga que tenia els malalts de Sant Cugat, val? Però la pandèmia va fer, doncs, que bueno, doncs que els diners no entressin. Llavors, què passa ara? Doncs que els malalts que ho necessiten van a Terrassa, o una psicòloga que està in itinere, o sigui, que et ve a visitar aquí, ¿vale? O per telèfon, o per videoconferència. I aquí a Sant Cugat el que tenim és totalment gratuït un curs de ioga per malalts...
0: Amb la Fina.
1: Sí, amb la Fina, que ja la coneixeu. I fantàstic, segons en diu ella, fantàstic. I després un grup de voluntàries artesanes que fan artesania per vendre en aquestes taules, que ara fem dos a l'any, per Nadal, i ara intentarem fer pel juny. I a part, encomana, o sigui, Oncolliga fa un curs a les escoles, que es diu Encomana Salut, pels nens, bueno, nois, i noies de 14 a 16 anys, que se'ls ensenya el que és el càncer, en el fons. Una mica per treure aquella por d'abans que deien un mal lleig, vale? O sigui, normalitzar el que no hauria de ser normal, però bueno, per desgràcia és normal. Vale?
0: Per treure una mica el tabú també,
1: el
0: no?
1: Tabú. Totalment el tabú.
0: D'aquesta malaltia que a vegades encara persisteix.
1: Sí.
0: Quins són els serveis més necessaris i els més valorats per les persones i les famílies que teniu aquí a Sant Cugat?
1: El que jo hi puc veure, o sigui, jo diguem-ne que fa 3 anys que ho porto, diguem-ne, per dir alguna cosa, no? Llavors jo el que sí que veig, que la gent que és atesa per Oncolliga està molt i molt contenta. Llavors també Oncolliga, amb persones doncs, que hi ha el càncer que de lluny, però els hi han quedat seqüeles de pits i coses d'aquestes, Oncolliga intenta ajudar també, buscant la fórmula. Després, una cosa molt important que fa Oncolliga a Terrassa és que els malalts de càncer de la laringe se'ls ensenya a parlar, i fins i tot han creat un cor de gent amb, com se diu, o sigui, els que...
0: Han passat la laringoscòpia, no?
1: Ah, exacte,
0: no sé si ho direm bé, això.
1: Sí, jo tampoc, per això no m'atreveixo. I llavors fan aquests concerts que, bueno, tu t'has de posar en acció per escoltar, doncs, que, o sigui, no és fàcil, perquè veus el gran esforç que fan aquelles persones, però per mi això és fantàstic, perquè s'han integrat totalment. I cada vegada, per desgràcia, hi ha més gent que té aquest problema, això diuen que és pel tabac i aquestes històries, però que, bueno, és una forma d'integrar, doncs, ja que vivim, doncs, per almenys, viure.
0: I tant que sí. Quin paper té aquest acompanyament emocional, també, que es fa des d'Oncolliga a les persones i també a les famílies, eh?
1: Sí.
0: Perquè aquest taller, bueno, que fa la Fina, per exemple, també estan convidades les famílies, perquè a vegades ens en oblidem d'aquest rol dels cuidadors o les persones que acompanyen.
1: Et diré que, per lo que jo sé, aquí a Sant Cugat, persones joves, bastant joves, que ja no hi són, van ser, en aquest cas, les mares que van acudir a Oncolliga i les van ajudar, doncs, perquè dius, per què? No? I llavors aquestes persones, aquestes mares, doncs, no els hi, o sigui, el fill està allà on estigui, però sí que poden continuar visquent i ajudant, que això és lo important, perquè jo crec que lo més important, jo ara em dedico a això perquè ja no treballo, vale? Doncs és el que ens ajudem uns als altres, perquè prou complicat que és tot plegat, doncs això.
0: Quants voluntaris sou a Sant Cugat? Com us organitzeu?
1: Sí.
0: I si vols aprofitar, si cal, a fer una crida, si algú vol formar part d'Oncolliga, com ho ha de fer?
1: Home, jo el que sí que estic demanant aquí a Oncolliga és voluntariat jove. Vale. Per què? Doncs perquè en saben més, sobretot amb els estris que avui dia fem servir.
0: Amb les qüestions digitals, eh?
1: Exacte, per no dir la paraula, jo li dic estris i no em queda tan lluny. Són més àgils, ho fan tot més fàcil, llavors els joves sobretot. I llavors tot el que Oncolliga es porta al carrer, per exemple el Dia Internacional del Càncer, que posem posa-li pebrots al càncer i coses d'aquestes, ara tenim aquestes escoles que fan Encomana Salut que ens ajuden. Vale? Per tant, aquí a Sant Cugat, el jovent, jo demano jovent, perquè és interessant i a més... aprens molt, vale? Mm-hmm. I després les voluntàries, que bueno, cada vegada hi ha més voluntàries que ens fan coses precioses, i bueno, el que demano és que la gent ho compri.
0: I tant, i tant. Escolteu-me, com fem una crida a la gent que encara no hagi comprat la seva entrada perquè vingui el concert d'aquest dissabte, Oriol, què els hi diries?
2: Home, passaran una estona interessant, coneixeran coses realment fantàstiques que van passar a París i que han perdurat al llarg del temps i que avui en dia encara les escoltem. I la veritat és que penso que serà un concert molt amè.
0: Maria Cinta.
1: Bueno, jo el que sí que li haig de dir a l'Oriol és que estic molt contenta i molt emocionada perquè hagis fet tot aquest... O sigui, que ens hagis assabentat, ens hagis ensenyat, a part del concert, doncs, els teus coneixements, i jo només et dic que moltíssimes gràcies, agraït.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Oriol Guerrero, director de la banda de Mata de Pere, i Maria Cinta Borrell, voluntària d'Un Colliga, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja ho sabeu, tots convidats, aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió Centre Cultural, a gaudir d'aquest concert que ens traslladarà a aquell París, a aquells cafès, a aquell cabaret i el jazz a càrrec de la banda de Mata de Pere, un concert que té un cost de 15 euros que es dedicaran, a més, a una entitat sense ànim de lucre que fa tanta feina per a les persones que tenen càncer i les seves famílies. Tots convidats, ja ho sabeu, a reservar les vostres entrades. Les trobareu a la web d'Un Colliga, oi, Maria Cinta?
1: I en el mateix teatre, o sigui, en el mateix centre, o sigui, a la Unió.
0: I a la Unió. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. A vosaltres.

0: I ja ho sabeu, un divendres al mes ens endinsem en l'univers de les biblioteques municipals. Avui ho volem fer per parlar del valor que tenen les publicacions amb autoria local i de com les biblioteques esdevenen un punt de trobada entre creadors, lectors i patrimoni cultural de proximitat. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Collazos. Ella és directora de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i del CAP de la xarxa de biblioteques de Sant Cugat. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: A més, avui no ven sola, ni amb altres companys de la biblioteca en aquesta ocasió, sinó que portes dos convidats que tenen molt a veure amb el tema que abordarem avui. Ens els presentes?
1: Sí, vinc molt ben acompanyada. Vinc acompanyada d'un parell d'autors santcugatencs que les seves obres van sorprendre gratament i em ve molt de gust de que els conegueu tots plegats.
0: Qui són?
1: Doncs un d'ells és l'Augusto Alegret, poeta, i moltes altres coses, però sobretot una persona que en el moment en què pronuncia alguns versos a mi m'emociona. I l'Eva Virgili, autora i també autora d'un llibre que es diu Joan Oró i la recerca de la vida, i responsable, directora de l'Escola d'Art de Sant Cugat.
0: Carai, a més, aquest llibre de Joan Oró, l'any passat, que va ser l'any Joan Oró, em vam sentir a parlar, una bona manera per aproximar-se a aquesta figura d'aquest científic lleidatà, amb aquest llibre de l'Eva. Eva, Montse, per què és important en una ciutat com Sant Cugat donar visibilitat també als creadors locals?
1: És que, jo no sé si ho sabeu, però Sant Cugat és una de les ciutats amb més patrimoni humà, literari, artístic, que conec de Catalunya. Les biblioteques públiques tenen una part important, que és la col·lecció local, i a Sant Cugat, després d'una taula d'escriptors amb una setantena d'autors que han presentat els seus llibres, crec que és necessari donar imatge, veu, coneixement, divulgació a totes aquestes persones i a les seves creacions.
0: Sí, de fet, com una anècdota, en aquesta casa, quan se celebra Sant Jordi, ja obrim un Excel de cara al Sant Jordi de l'any següent per anar fent llista de tots els llibres, que molts d'aquests autors i autores ens envien exemplars o ens fan saber que han escrit un llibre, i Déu-n'hi-do el nivell de producció que tenim a la ciutat, on també tenim moltes editorials, per cert, a més d'aquests autors. Quin paper tenen les biblioteques a l'hora de preservar i difondre aquesta producció cultural de proximitats? Quines iniciatives teniu, Montse?
1: A veure, hi ha una responsabilitat que jo no diria que és iniciativa, perquè és una responsabilitat obligatòria, que és la de preservar aquest fons. Ara bé, per exemple, com acabes d'esmentar les editorials, no? Tenim en aquests moments una exposició de l'editorial Les Hores, la vam fer també de símbol, on l'editorial ha col·laborat en l'exposició del seu fons, i on a més, ha anat una proposta més enllà, que és que ha fet una mena de recull, n'hi diuen relligats, de publicacions de 3 en 3 vinculades a temàtiques que apleguen aquelles novel·les. I nosaltres hem preparat unes enquestes perquè la gent que visita l'exposició, a part de conèixer aquelles publicacions, pugui dir si els agradaria participar de clubs de lectura vinculats amb aquelles temàtiques de cara a la propera programació de clubs de lectura del curs vinent.
0: No perdeu una oportunitat per prendre el pols a la ciutat.
1: Sí. I amb els llibres, per exemple, d'Augusto i de l'Eva, doncs ja començaran a tenir visibilitat gràfica per a totes les persones que venen a les biblioteques, perquè se'ls col·locarà un picto, un dibuixet al llom del llibre, que és la roseta del monestir de Sant Cugat, perquè quan la gent passegi per les prestatgeries els identifiqui amb claredat. I encara més, amb el llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, es farà una maleta a les escoles didàctica que va més enllà del propi àlbum, sinó que tractarà els àlbums il·lustrats. I com que en tenim 15 d'aquest títol, podran llegir-los molts nens i nenes de l'aula alhora i després comentar-lo.
0: Has dit maleta, em sembla que és una maleta viatgera. Explica'ns què és exactament. Què inclourà, on es podrà veure, quin és l'objectiu d'aquest projecte?
1: Les tres biblioteques de Sant Cugat tenen diverses maletes viatgeres que les escoles poden sol·licitar. Nosaltres també en fem difusió, I aquestes maletes inclouen títols repetits d'un mateix exemplar perquè es puguin llegir alhora, i també diversos. En el cas de la maleta que crearem, que està en procés de construcció, vinculada al llibre del Joan Oró i la recerca de la vida, que, per cert, l'Eva és l'autora, però l'Estefania Zorita és la il·lustradora també santcugatenca. Doncs aquesta maleta inclourà els àlbums il·lustrats que us acabo d'esmentar, altres àlbums il·lustrats de referència i també llibres de divulgació de coneixement vinculats amb el món de l'àlbum il·lustrat de cara que el professorat, les mestres, puguin saber la importància de la forma de llegir un llibre que no només aporta informació rica a la paraula, sinó també a la imatge.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Des de les biblioteques, ens deies, col·laboreu amb diferents entitats de la ciutat. Una d'aquestes entitats som nosaltres, per exemple, no? Però ho feu amb les escoles. Un d'aquests col·laboradors, si jo no m'equivoco, és l'Escola d'Art i Disseny. Ens deies que l'Eva Virgili, a més, hi està altament vinculada. Quins projectes teniu en marxa de manera col·laborativa?
1: Un de molt bonic, però no sé si explicar-lo jo, o que l'expliquem les dues, o que comenci l'Eva...
0: Com vulgueu.
2: Bé, doncs, si voleu, em faig 5 cèntims i tu m'ajudes si em deixo res. Doncs bé, gràcies. Gràcies per convidar-me, perquè em fa molta il·lusió parlar tant del llibre aquest, que va sortir el 2023, ja té un parell d'anys, no, 3 anys. Val? I també de les pràctiques, que això és una cosa molt nova d'ara, i conèixer-te tu, Montse, que és genial, perquè és molt entusiasta la Montse i està plena d'idees, que a més és que es relacionen perfectament amb l'activitat que fem a l'escola. I també personalment a mi, que sempre m'ha agradat molt la il·lustració i els àlbums infantils il·lustrats, i que, bé, vaig decidir fer aquest llibre del Joan Oró, no? Doncs la Montse ens va demanar una col·laboració per reutilitzar unes bosses serigrafiades que, malauradament, van sortir una mica, doncs, no com s'esperaven, no? Amb un color que no era adient, en fi... clar, aquestes bosses estan ja impreses i, per tant, o bé s'havien de no utilitzar o de llançar, o bé es podien reciclar. Per tant, doncs, és bo ja d'entrada reciclar i reutilitzar aquest material, i aleshores ho vam comentar amb els especialistes de l'escola, amb la professora d'il·lustració, doncs, la tutora, que també en sap de serigrafia, i vam convenir que 3 alumnes de segon d'il·lustració fessin propostes, cada un 2 propostes de disseny i il·lustració, pel revers de la bossa, és a dir, la part de la bossa que no està tacada per la tinta. I doncs ara ja estem a punt de presentar aquests projectes. Fa un mes que estan treballant-hi i no només fan, diguem-ne, la il·lustració o el projecte, sinó que després estamparan manualment el revers de les 250 bosses i això ho faran durant una setmana, ara a principis de juny. Aquests 3 alumnes que faran les pràctiques i també uns altres alumnes assistents del grau mitjà. És a dir, que fem tot un treball col·laboratiu i, a més, jo crec que el projecte aquest de les bosses, que ara expliques tu, si de cas, Montse, per què serveixen, que es veuran per la ciutat. No? Que això també
1: és meravellós. A mi m'agradaria molt esmentar que aquestes bosses, el que tenien escrit d'un color que es llegia poc, era un poema que es titulava Llibres, en el que s'han inspirat a l'hora de fer la il·lustració. Vull dir que no han fet una il·lustració qualsevol. Els alumnes han llegit aquell poema, van fer també una entrevista, jo els hi vaig donar la meva visió del que significa la lectura, les biblioteques públiques, els llibres en si, a les nostres vides. Els vaig convidar també que ells rumiessin, encara que fossin o no lectors en aquests moments, que rumiessin sobre el que havia significat algun llibre a les seves vides, i a partir d'aquí ells han fet aquesta il·lustració. Ja fa anys que les biblioteques de Sant Cugat, a l'estiu, per promoure el préstec, tot i que a Sant Cugat hi ha molt de préstec de llibres, però és igual, per promoure'l d'una forma diferent i també per, com diria jo, per donar les gràcies a les persones usuàries de les biblioteques. Doncs que posem dins de les bosses llibres sorpresa vinculats amb temàtiques concretes, i n'hi ha per adults i n'hi ha per infants. Les bosses que il·lustraran l'alumnat, que han il·lustrat i que imprimiran l'alumnat de l'EAT, doncs seran les bosses infantils, per a públic infantil. També cada bossa amb un nivell de lectura diferent. I llavors n'hi ha unes altres també de molt boniques on només hi ha un text per a públic adult. I com cada any, els mesos de juliol i agost la Ferreter, perquè és oberta, doncs cada persona que vingui a la biblioteca i s'endugui una bossa amb els llibres, doncs es queda a la bossa i gaudeix dels llibres. És una suma perfecta.
0: Meravellós, escolta. Quina millor manera. No? Per celebrar l'estiu i el préstec.
1: Sí, sí. I la lectura i tot plegat.
0: Suposo que pels estudiants deu haver sigut xulíssim, no? També col·laborem des d'aquesta casa per fer la bossa precisament també dels caramels per Nadal, sí, que també ens encanta veure, sí, perquè malauradament només en podem triar un d'aquests dissenys que ens fan i costa molt,
2: sí,
0: costa
2: és el que li
0: molt
2: passarà
0: de triar. I Montse, et dic que és molt difícil perquè els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat són alumnes molt, molt de talent. Sí, que t'espero un bon repte.
1: Que bé.
2: Sí, hauràs d'escollir tu de les 6 propostes que ja les he vistes i que estan molt bé. 3, no? O no sé.
1: Si podem fer-ne 3, meravellós. Perquè així hi hauria representació dels 3 alumnes que s'han esforçat,
2: exacte,
1: per fer les pràctiques i per crear.
0: Sí. I tant. Hem parlat d'aquesta col·laboració que feu. Què et sembla si parlem ara dels nostres convidats com a escriptors, no?
2: Sí.
0: De les obres que avui tenim sobre la taula. L'Augusto J. Alegret, no sé si ens vols explicar com neix 24 destellos en lo hondo de la noche.
3: Eso tiene una larga historia desde dos puntos de vista. Hace unos 1000 años, en el norte de África, probablemente en Alejandría, 24 sabios se reunieron con un objetivo, tener un congreso, un pequeño congreso, intentando definir qué es Dios. Bueno, después de todas las reuniones que tuvieron, discusiones, convenios, llegaron a 24 definiciones, cada cual se quedó con la suya. Eso se escribió en latín y se conserva. Se ha conservado prácticamente perdido y olvidado durante 800 años. En el siglo XIX hubo alguna edición en Italia, el siglo pasado, en el siglo XX, Siruela hizo una edición, y a finales del siglo XX, digamos que hacia 1999 me parece que fue, Raymond Panikkar, el filósofo, me dio un ejemplar en latín. Estaba en la Fundación Vivarium de Raymond, y teníamos una gran amistad, me dio un ejemplar y me dijo, estúdialo, verás cómo salen cosas. Lo primero que hice fue traducirlo del latín al español e investigar dónde podemos encontrar algo que dé raíz a este texto tan antiguo. Me dijo, probablemente en los textos herméticos. Cogí el canon hermético y lo comparé el libro este de los 24 filósofos, que es muy cortito, son 24 definiciones, lo comparé con el Asclepio. Yo creo que demostré la correlación, es decir, hay una correlación hermética. Ese es el primer punto, ¿eh? Aparte de eso, yo iba de vez en cuando a unos cursos de meditación en general, con los carmelitas de Segovia. Y allí tomé contacto con los poemas de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Se me ocurrió que cada uno de esos aforismos, de esas definiciones, podía dar lugar a un pequeño poema. Y es lo que hice. Y lo edité hace 20 y tantos años. De modo que esto es una reedición. ¿Por qué una reedición ahora? Porque se agotó. Y ha habido amigos y gente que me ha dicho, bueno, ¿por qué no lo vuelves a sacar? Y ahí está. Esto es poesía mística, basada en una raíz del canon hermético y matizada por varias religiones, porque entre aquellos sabios que se reunieron había cristianos, judíos, musulmanes, de modo que es bastante múltiple. En mi casi dedicatoria, al principio, lo dedico a 3 tipos de divinidades. Por una parte, a Dios Padre, por otra parte, a Hashem, como de los judíos, y por otra parte a Dorje Jam, que es uno de los budas raíz. Yo, además de otras cosas, también soy budista. Soy budista, soy cristiano, soy masón, soy un montón de cosas raras.
0: Moltes etiquetes. ¿Eh?
3: Sí, sí, pero las llevo puestas una encima de otra.
0: Montse, Déu-n'hi-do.
1: Jo vaig quedar meravellada. I això, això que us ha explicat ara, que ens ha explicat a tots vosaltres...
0: No, clar, que ara jo pensava, l'haurem de convidar un altre dia per fer-li una entrevista.
1: Sí. Això que us ha explicat a vosaltres, jo vaig escoltar-ho amb atenció a la biblioteca, però és que també va passar una altra cosa preciosa, que és que jo vaig agafar el seu llibre, vaig obrir-lo a l'atzar, i ell em va dir... Ciérralo. I li vaig dir no. No el vull tancar. I tot i així em va preguntar quin número. Jo no recordo el número com va sortir perquè quan visc una experiència intensament emotiva m'oblido del context intel·lectual. Però anem a dir que jo hagués dit 12. Perquè són 24 poemes, com ha explicat. Sí. Doncs en el moment en què vaig dir la xifra, ell es va posar a recitar-lo.
0: Ho fem.
1: De memòria. Fem-ho.
0: Si us plau.
1: Ho fem. Fem-ho. I va fer-ho tan bé. Se'l sabia de memòria, Alba. I era preciós. I jo vaig pensar, quin privilegi treballar a les biblioteques de Sant Cugat i vivir una experiència d'aquest tipus. I em baixaven les llàgrimes. I ell potser devia pensar, mare meva, quina noia.
3: Estuve verdaderamente encantado. Fue una experiencia muy bonita para mí.
1: Sí. Fem-ho.
0: Què us sembla? Ho fem?
1: Fem-ho. Sí. Però jo el que voldria és que ell fos ara ell que triés.
0: Que triï quin ell quin és.
1: Sí. Sí, que triï ell quin és el que vol compartir-nos. Quin poema?
3: Mira, un previo. Esto es una serie de, digamos, oraciones. Es decir, a partir del aforismo, yo hablo con la divinidad. Entended que puede ser de varias religiones. Uh-huh. Y le digo cosas. Excepto en uno de los poemas, que es el que me lo dice a mí. Pues empiezo por... Mira, el primero, si queréis, y después os leo otro. Son cortitos. El aforismo que escribieron hace mil años dice, os ahorraré el latín porque no hace falta tampoco...
0: Es que no
1: en sabem, yo no me'n recordo.
3: Pero lo que decía el aforismo traducido es, Dios es mónada, unidad, que engendra mónada, unidad. En sí mismo refleja el ardor. Y yo le digo... ¿Podrías no engendrar? ¿Puedes acaso vivir una unidad sin referencia que se cierre en la propia autopresencia, sin mundo, sin aurora, sin ocaso? No serías tú. Y sé bien lo que digo, pues a veces percibo tu reflejo. Por eso te persigo y no te dejo. Eres un Dios apasionado y vivo. Esto es lo que salió de ahí. Si queréis, leo otro por aquí.
0: En fem un altre i després passem a l'Eva.
3: Sí, sí. Mira. Por ejemplo, este dice, Dios es el único, dice el aforismo, para quien es presente cuanto al tiempo se refiere. Digo, Señor, presente puro, enséñame ahora mismo, pues tú puedes, a no tener ni pasado ni futuro, a quedarme en el sitio en que te quedes. Céntrame en este instante, en este punto, donde ya no hay error, pues nada pasa, donde todo perdura y está junto. Ábreme, en fin, la puerta de tu casa.
1: Precioso.
0: Jo crec que, a més, és una gran oportunitat que ens ajuda a pensar, a reflexionar i a reconnectar amb un mateix i amb tot el que ens envolta, no? Jo l'emplaço. Seguirem parlant. Sí. El convidarem un altre dia, perquè avui, clar, ens quedaríem sense temps.
3: Me doy por retado y acepto el reto.
0: Perfecte. De només es quedarà agafar els telèfons, ja ho veuràs. I tenim a l'Eva, a Virgili, i hem parlat d'aquest àlbum il·lustrat, Joan Oró, explica'ns... I la recerca de la vida, que és el subtítol o el nom sencer del conte il·lustrat. Eva, com arriba a l'oportunitat de fer aquest llibre i com ha sigut?
2: Doncs bé, de fet no m'arriba el llibre, sinó que jo me l'empesco. És a dir, que va ser una idea meva d'inici a final, i va sorgir doncs, perquè vaig conèixer la història d'aquest científic arrel de, bé, de que em relaciono amb gent de l'astronomia, la meva parella ho és, d'astrònom, i en trobades doncs, entre astrònoms es va parlar molt de Joan Oró. I jo, de fet, com que vinc del món de la història de l'art, de la il·lustració, no en coneixia gaire cosa. I la seva biografia, la seva aventura personal des de que era un nen fins a que es va fer gran, em va semblar una història de llibre, d'aquestes històries que dius, ostres, és interessant perquè ningú la coneix, perquè era català de Lleida, de família humil, i perquè va fer una trajectòria vital i científica, professional, i després va donar tot un llegat, és a dir, que va com revertir també en la cultura catalana, molt important i molt singular per l'època que li va tocar viure. I doncs res, vaig parlar amb gent que el va conèixer, vaig llegir-me la seva biografia, que en té una. Vaig anar a la Fundació Joan Oró, que la porta la seva família, i que tenen tot el fons de documents, d'arxius, de quan va treballar a la NASA als anys 60, quan va estar doncs, darrere de les missions Apollo, de la missió Viking, que va portar doncs, unes andròmines a Mart, en fi, tot un món que dius, això ja passava als anys 50, 60, 70, i el nostre Joan Oró, dic nostre perquè era català de Lleida, no? Fill de forners, va fer tot aquest viatge, li van fer cas, el van escoltar, no? I va tenir doncs, molta, bueno, molt de pes en aquell moment, total. Que un cop ho vaig mirar tot i em van deixar remenar tots aquests documents, vaig fer un text que jo no sóc escriptora, així com vostè ho és i molt profund, jo no sóc escriptora, sóc més aviat il·lustradora, però...
3: Jo soy ingeniero industrial.
2: Vale. Però escriu molt bé. Jo considero que aquest llibre no és tan... Em considero autora, però no és un treball literari, diguem-ne, el que he fet. El que he fet és una adaptació doncs, de tot un conjunt de coneixements que hi havia sobre aquesta figura, adaptat doncs el món infantil juvenil, no? I aquí va ser on dic, val, jo me l'imaginava amb imatges, sobretot. Àlbum il·lustrat, doble pàgina, que hi hagués aquest ambient que jo m'imaginava, i llavors vaig anar a trobar l'Estefania Zorita, que va ser alumna meva a l'Escola d'Art, que ara, doncs, bueno, ella és de Sant Cugat, jo no sóc ben bé de Sant Cugat, sóc de Sants, de Barcelona, però treballo aquí a l'Escola d'Art des de fa gairebé 30 anys. És a dir, que gairebé
0: podem
2: també
0: considerar-ho...
2: m'hi considero, sí. I, clar, aquest tàndem entre un exalumne de l'escola, jo, no? I, doncs, sí, es pot considerar que aquest llibre s'ha cuit, no? S'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Doncs l'Estefania tenia aquesta, bueno, ja ho veieu, aquesta qualitat de donar un ambient i una poesia a les imatges que, bueno, que va superar totes les meves expectatives. I el que
0: perquè
2: va ser
0: no
2: més
0: ser bonic...
2: Perquè
0: no ha de ser fàcil, suposo,
2: no.
0: Sento il·lustradora,
2: yeah.
0: Fer el text i deixar que sigui un altre sí. Qui faci els dibuixos, perquè jo m'imagino en el teu cervell
2: sí.
0: Que tot allò anava prenent forma, en forma d'il·lustració, sí. No?
2: Però la meva manera de dibuixar no era la que jo m'imaginava. Sí, sí, això ho vaig veure claríssimament, que jo no podia donar aquesta pàtina, aquest ambient que hi ha. I perquè l'Estefania té un punt de tendresa, però també seriosa. Té un punt de misteri, però alhora és lluminosa. És a dir, té un... En fi, que s'adequava, no? I que ella va gaudir moltíssim. I ho vam poder treballar, això va ser el goig, no? És la part més xula, de poder treballar la maqueta, que també ens va ajudar amb la maqueta una companya de l'escola, l'Anna Basco, és qui va fer la maqueta. És a dir, que érem tres amigues fent el llibre. Vam decidir-ho tot, el tipus de lletra, la maqueta, les il·lustracions, tot, tot. I res, va sortir i es va finançar perquè hi havia tot un ajut de la Generalitat, com tu bé has dit, l'any 23 va ser l'any Joan Oró. Llavors, aquí la Fundació Joan Oró va rebre una subvenció i es van poder editar aquests llibres, que a més estan molt ben editats, amb tapa dura, de gran format, moltes pàgines, a tot color... En fi, un luxe.
0: Tu deies, Eva, no sóc escriptora, però
2: no.
0: Jo veia la Montse de Raül i feia... No? Tu n'has llegit prou de llibres, entenc que valides la qualitat amb la que està escrita l'àlbum.
1: Jo la valido plenament perquè no és senzill escriure una biografia
0: per
1: adreçada
0: infants,
1: per a públic
0: més, no? I joves.
1: Infants i joves, sí, sí. I jo crec que el ritme, que el contingut, que el vocabulari, tot plegat, és fantàstic, sincerament.
2: Gràcies. Pel que fa al vocabulari, vam demanar l'ajuda de Joan Anton Català, que també
0: home,
2: és d'aquí Sant Cugat.
0: I col·laborador d'aquesta casa, sí. El tindrem la setmana que ve.
2: Doncs al Joan Anton li vaig demanar l'ajuda pel glossari. Hi ha un glossari aquí que dic, val, dic jo sí, aquí sí que jo, diguem-ne, posar en paraules fàcils conceptes astronòmics, dic aquí sí que ja no m'hi atreveixo perquè no ho faré bé. I el Joan Anton doncs ens va fer aquest favor. I després la Marta Balaguer, que també és de Sant Cugat, il·lustradora, superconeguda i excompanya de l'escola, professora jubilada, també em va ajudar.
0: També aquesta casa, quan va rebre un premi no fa massa, aquesta temporada. Sí.
2: Doncs la Marta em va ajudar amb tot el tema d'això, del guió i de l'escriptura, no? Vull dir que vaig tenir assessorament, em vaig buscar les meves crosses. I res, i doncs això, aquí teniu el llibre, que ja és velleta, ja té 3 anys. Però encara n'hi ha de circular.
0: Les històries no moren mai, no?
2: No
0: tenen data de caducitat, ni els llibres, imagina't. Hem retrocedit segles i segles i segles per buscar aquests 24 filòsofs en aquell moment al nord d'Àfrica. 3 anys són res, no? De fet, les biblioteques són espais on les històries són interminables, infinites, i no caduquen.
1: I per a qualsevol persona...
0: Perquè ens ajuden a entendre també contextos.
1: Jo penso, Alba, que qualsevol persona que entoma un llibre per primera vegada, tant és quan hagi estat escrit aquest llibre, és nou per a la persona que l'experimenta.
0: I tant. Déu-n'hi-do, Montse, quina feinada que teniu a les biblioteques, amb tot el que feu, i a més donant veu també al talent local, que tu ens deies, és una obligació, però jo crec que no us ho entomeu com una obligació, sinó com un goig i un gust a poder difondre l'obra dels escriptors, les escriptores i els il·lustradors, perquè a vegades parlem només de paraula, però la il·lustració també té un pes molt important en el món de la literatura, perquè així és com tots hem entrat.
1: La traducció, els traductors...
0: Els traductors, sí senyora, no me'n voldria oblidar. Per mai, a més, tenim grans traductors a Sant Cugat, alguns guardonats i d'altres que no, però que ens fan que aquestes històries que són universals i que podrien o podríem llegir, perquè no entenem tots els idiomes, ens puguin arribar a casa i a les nostres vides. No sé si em deixo res, Montse.
1: Jo crec que ben res, tot rodonet.
0: Tot rodonet. Doncs acomiadem als nostres convidats d'avui i a la Montse. Tot un convidat a anar a les biblioteques, feu sempre. Són dels serveis més ben valorats d'aquesta ciutat, per alguna cosa és, i remeneu i descobriu i busqueu aquests pictogrames que ens deia la Montse amb la rosassa del monestir, que tindreu l'oportunitat de conèixer l'obra dels veïns i de les veïnes de la ciutat, que jo crec que això sempre ho fa una mica més especial. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a lloms d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de la intensitat de la Diada de Sant Jordi, és moment de fer balanç a les llibreries, o amb les llibreries, que és el cas. Avui parlarem amb la Laura Morell, llibretera de La Paideia, i ho farem per conèixer com es van viure aquesta jornada, amb la prèvia, amb el dia de la celebració i amb el post, perquè encara hi ha ressaca, de Sant Jordi. Una mirada des de dins a una de les jornades clau d'aquest sector. Laura, què tal? Com estàs?
1: Tinc ressaca.
0: Encara, no?
1: Sí. Sí, emocional i física.
0: Perquè encara esteu endreçant coses de Sant Jordi.
1: Encara ens queda un mes de feina.
0: Un mes de feina.
1: Sí, és a dir, el dia de Sant Jordi és el dia 23 d'abril, però des del mes de febrer nosaltres ja estem rebent llibres i llibres i llibres i llibres. I aquests llibres, doncs...
0: Necessiten espai.
1: Sí, espai que no tenim. Bueno, tenim, però el tenim limitat. I clar, nosaltres, com totes les llibreries d'aquí de Sant Cugat, a part del Sant Jordi a la llibreria, tenim una parada. Per tant, durant dos mesos estem gestionant dos punts de venda. I això comporta feina i més llibres dels que normalment estàs habituat a gestionar.
0: I per una llibreria com la vostra,
1: sí,
0: què suposa a nivell organitzatiu? Com us heu de...
1: Bueno, primer, clar, fas unes comandes. Per tant, per fer aquestes comandes has de fer les teves propostes. O sigui, creus que... quins són aquells llibres que creus que es vendran d'aquí dos o tres mesos? Saps? Perquè, clar, això jo me'n recordo, acaba la campanya de Nadal, al desembre, que ja estàs una mica trinxadet, però bé, estàs content, perquè, clar, ha anat bé. I et diuen, bueno, aquestes ja són les novetats de Sant Jordi, el 8 de gener, saps? Alguns proveïdors, no tots. I dius, ostres, jo és que ara mateix no sé, però bueno, dius...
0: Fas una mica una quiniela, no?
1: Sí, tant.
0: A veure si sona la flauta, per casualitat.
1: Clar, i el que passa és que, és a dir, el termòmetre, vas veient quins llibres aniran funcionant, alguns ho tens claríssim, perquè hi ha noms que, no sé, em van dir Sánchez Piñol, no? Saps que Sánchez Piñol vendrà per Sant Jordi sí o sí, més o menys. Però bueno, tu has d'anar fent... Quina quantitat demanem? Vale, i a la parada que portem? I a la llibreria que ens quedem? I una mica va per aquí. I llavors van sortint novetats constantment i coses que no estaven previstes, de cop diuen, ei, que sortirà aquest. Vinga, doncs demanem X. I durant dos mesos vas pensant i vas gestionant i vas fent caixes i tot això és molt divertit.
0: I el dia de la celebració, el dia 23, clar, heu de muntar parada, heu d'estar a la parada, després heu de desmuntar tot això, necessiteu un reforç de l'equip, no?
1: De tot.
0: I de la logística. I
1: logística, transport, magatzem... I sí, i gent... I molta, molta, molta paciència. És a dir, és una jornada preciosa. O sigui, jo em llevo, surto de casa meva, que jo no visc a Sant Cugat, visc a Sabadell, pujo per la Rambla, veig la senyera que cau pel campanar, veig les parades de Sabadell i se'm posa la pell de, saps, la pell de gallina, m'emociono, perquè és un dia que, igual que jo, igual que tu, Carme, segurament vas pel carrer, és un altre dia, és... Avui és Sant Jordi, i tothom ho sap, i tothom ho viu d'alguna manera, més bé o més malament. És una jornada preciosa. Sí que és veritat que el llibreter, tot i que sap que és Sant Jordi, que és un dia fantàstic a nivell de ventes, és un dia intens, però molt, molt, molt intens. Molt.
0: Esgotador.
1: Sí, queda malament dir-ho,
0: però... Sí, no, però home, ja s'entén.
1: Clar, jo arribo a casa meva i dic, no puc més...
0: Però l'endemà has de continuar.
1: Sí, l'endemà no us penseu que... Ah, ja està. No.
0: Per nosaltres sí que s'ha acabat, diríem, Sant Jordi, però per vosaltres encara queda feina.
1: Clar, divendres, aquest divendres, sí. Vam dir, bueno, obrirem més tard, perquè, evidentment, el cos necessita i el cap descansar una miqueta més. No tanquem, que hi ha moltes llibreries que tanquen, decideixen tancar per una mica per descans...
0: Del personal.
1: Descans del personal, perquè realment no és només el dia de Sant Jordi, és a dir, tota la setmana prèvia a Sant Jordi vas notant com vas pujant la muntanyeta. El dia de Sant Jordi ja és la mascleta, que dic jo, saps? I és, vinga, vinga!
0: Saps? Festa.
1: Però, clar, la llibreria ha quedat en unes condicions que dius, això no és una llibreria. Per tant, jo vaig arribar abans, vaig netejar tot el que vaig poder, el que em va donar, vaig tenir una hora i mitja, i ordenar una mica. I llavors la venda, doncs, encara és un dia molt fort de venda, perquè doncs, la gent que aquell dia no va poder comprar perquè no es podia accedir o perquè, jo què sé, mil coses, no?, que té la vida, i l'endemà és fort. És fort.
0: I encara, evidentment, com deies al principi, continua la ressaca.
1: Sí, clar, estem a dilluns.
0: Quan comenceu a fer net ja de la celebració de Sant Jordi?
1: Jo calculo que en 3 setmanes, més o menys, a partir d'avui, farem net, perquè, clar, hi ha molts llibres que no s'han venut. És a dir, tu fas això, les teves previsions, i aquests llibres t'han de tornar perquè, si no, els hauràs de pagar. I no ho podem. No podem.
0: Parlàvem del que suposa per una llibreria com la vostra organitzar una diada com aquesta, o ser-hi i participar de la celebració. A nivell econòmic, per al sector, és el dia.
1: Sí, és el dia, per suposat. Ajuda molt, perquè no et podria dir ara quin és el percentatge de la facturació si ho fem a nivell anual,
0: Sí.
1: Però sí que és un dia molt important. També és veritat que jo estic segura que molta gent es deu pensar, hòstia, aquesta gent s'està forrant. I aquí ara faig una mica de pedagogia perquè, clar, no, la gent no té per què saber-ho, però les llibreries, és el món editorial, és un sector no dèbil, però, hi ha molt poc marge. És a dir, el llibre Espanya té un preu fix. A tot arreu el llibre s'hauria de vendre al mateix preu. Bueno, es ven al mateix preu. L'únic que les grans superfícies sempre poden oferir un 5%, perquè ells ja, quan compren, tenen un marge potser més gran per la
0: quantitat.
1: Per la quantitat que poden arribar a comprar. Uh-huh. Una llibreria independent com la nostra compra, però nosaltres tenim un marge. Llavors, el dia de Sant Jordi, des de fa molt de temps, no et sabria dir, però jo he vist imatges de la Rambla de Barcelona, blanc i negre, diria, no sé si eren anys 20 o així, i ja es feia el descompte, el 10%. Clar, nosaltres aquest 10% el fem, però jo entenc que cada vegada hi hagi llibreries que no el facin. És a dir, és una elecció, tu pots decidir no fer aquest descompte. Val? Perquè, clar, la feina que suposa, el poc marge que tens, i a més, el dia que més venda tens és el dia que fas més descompte. Per posar un exemple, un hotel, quan és temporada alta, què fa?
0: A pujar el preu.
1: A pujar el preu. Uh-huh. Nosaltres, el dia de més venda, baixem el preu. Vull dir que realment sí que és veritat que sent més, i potser la gent compra més per Sant Jordi perquè hi ha aquest 10% de descompte. Però en repercuteix també, és a dir, sí, facturem, sí, mm-hmm, ens ajuda, però de tot el que arribem a facturar és que pagarem el 70%.
0: I tu creus que hi ha una...
1: O 75, perdona, perquè, clar, amb el descompte se'n redueix aquest marge.
0: I creus que hi ha una tendència que aquest descompte doncs comenci a no aplicar-se?
1: És complicat jo fer-ho, crec fer-ho. És a dir, és un debat que hi ha entre els llibreters i sí, crec que en algun moment, es podria plantejar, però clar, potser el xoc per la gent podria ser molt gran. Jo no sé si es deixés de fer descompte, no sé si la gent es volcaria com es volca al carrer. Jo crec que sí, però clar, també molta gent, jo estic segura que no li sentiria bé que es deixés de fer el descompte. Llavors, saps, amb això què fem? Clar, nosaltres continuem fent-lo perquè és una tradició, però a nivell econòmic, clar, parlant jo com a empresària ara mateix, ostres, doncs guanyo una miqueta menys per cada llibre que venc, que sí, que es ven molt, però...
0: Que feu un esforç.
1: I fem un sobreesforç, mm-hmm, encantats de fer-ho perquè fem el que ens agrada, però clar, a nivell econòmic tots mirem la butxaca i tal, i jo sé de llibreries que el dia de Sant Jordi no fan descompte.
0: Val. Una qüestió perquè també el públic ho tingui en compte i conegui quina és la situació. Aquest descompte s'aplica sobre el preu que el client veu marcat en el llibre o ja s'ha aplicat abans?
1: El preu que hi ha a la parada, per exemple, hi ha el preu amb l'etiqueta posat ja amb el 10% de descompte.
0: Amb el 10 aplicat?
1: Sí.
0: Mhm. Uh-huh. Molt bé, doncs et sembla que parlem de la llista dels més venuts, que no... Ha sortit o no ha sortit?
1: Sí, ha sortit. Jo us he de dir que alguna cosa he vist, perquè jo fins a la demà crec que jo sé quins...
0: És que no he sentit a parlar gaire.
1: No?
0: No, no.
1: Potser no com altres anys,
0: no? I desconnectat. Clar, en sé dijous la celebració, divendres encara no, i cap de setmana ja acaba super desconnectat, però que no tinc jo present la llista d'aquest any.
1: Dels més venuts.
0: Sí.
1: Mira, te puc dir alguns. Bueno, sí? Una mica també, pel que he llegit, contrastant una mica amb el que jo he venut.
0: Val, és que m'interessa saber això. Quina ha estat la llista i què...

0: L'Òscar Andreu. No, no estic dient el títol exacte, ara mateix
1: Sí,
0: no...
1: no, el títol és un
0: Però
1: altre.
0: aquest llibre el vam exhaurir a les 6 de la tarda, ja no n'hi havia enlloc. Ni a la llibreria ni a la parada ens en vam quedar sense. Un altre llibre que ja venia molt fort del Nadal, i vam dir, bueno, jo crec que es pot... clar, Sergi i jo vam parlar, què? Diu, jo crec que es vendrà aquest llibre. El joc del silenci, doncs, és un dels més venuts, també. Estava a la llista i és el que més vam vendre nosaltres. I l'altre, quin era? Bueno, un que potser el Carles Porta, veig que va ser un dels més venuts també, però, per exemple, aquest nosaltres el vam vendre, però de forma més, saps? Més diluïda, no, no va destacar. I res, i llavors llibres com el Pol Guasch, que va escriure Relíquia, que és un llibre fantàstic, si no l'heu llegit, agafeu-lo, doneu-lo una oportunitat, mireu-lo. És un llibre que nosaltres recomanàvem, però que també es va vendre molt sol.
1: Has parlat del català,
0: Sí.
1: no? De les vendes d'aquest dia, la gent és com molt conscient, no? De la tria que fa. Si parlem de gèneres, la novel·la continua sent
0: Sí.
1: el més venut?
0: Sí. Sí, sí,
1: Sí.
0: sí, sí. Ara, clar, jo tots els títols que t'he dit que més he venut són tots de ficció. Bueno, el de l'Andreu no seria, el de l'Òscar Andreu
1: No.
0: no és ficció. Però sí, jo crec que la major part de gent compra novel·la, molta novel·la negra, que és una cosa que...
1: Bueno, és que cada
0: Bueno, que la
1: vegada va
0: novel·la negra està
1: més.
0: en auge
1: Sí.
0: i es manté aquesta tendència per Sant Jordi.
1: I si ens fixem en la conducta dels compradors, dels lectors, la gent avança les compres la setmana de Sant Jordi, la mateixa setmana o la setmana abans, o encara ens esperem molt a última hora i fins i tot després?
0: Bueno, hi ha dos tipus de clients.
1: Sí?
0: Hi ha els previsors, els que són normalment els nostres clients més assidus, no venen el dia de Sant Jordi, és el dia que veig menys client assidu. Venen normalment la setmana abans, o 2 setmanes abans, o 3 setmanes abans, que tenen ganes que els hi puguem recomanar els llibres, que puguin pensar bueno, una proposta per a cada un de la gent a qui li volen regalar un llibre. Llavors ens diuen una mica el perfil, el que els agrada, i això per nosaltres, jo sempre ho he dit, és el millor del nostre ofici, a mi m'encanta que em diguis, és que vull una novel·la per desconnectar, o vull una novel·la negra que passi al nord, saps? Llavors allà tens com temps i a certa qualitat per poder recomanar. Clar, el dia de Sant Jordi és que no...
1: No res,
0: És
1: no,
0: que
1: no
0: no
1: hi ha
0: res.
1: temps.
0: I evidentment que ho fem amb la màxima excel·lència, però clar, si tinc 6 persones al meu voltant que tots volen recomanació, clar, he d'anar molt més ràpida. No, no puc dedicar-te els 5 minuts que m'encanta poder, saps? Regalar-te. Bueno, arreglar-te, oferir-te perquè t'emportis el llibre, saps, convençut o convençuda de que aquell llibre és un bon regal o un bon regal per tu. Llavors, sí, la gent, sobretot una setmana abans de Sant Jordi, notem com es va intensificant i a mesura que t'apropes al dia de Sant Jordi, doncs més... Jo anava apuradeta. amb la millor de les meves acti amb de la meva actitud, però hi havia un moment de no puc.
1: Ja no podies
0: No,
1: més.
0: era pim-pam, mecànic.
1: Clar. I el dia de Sant Jordi, sobretot a la plaça d'Octavià, que allò era impossible, de la humanitat que hi havia allà dins, concentrada, és impossible treure el cap per una parada. Si vas buscant... Ara, si vas amb una idea,
0: Sí.
1: ja és diferent.
0: Sí, sí que és veritat que el dia de Sant Jordi la gent s'ha anat informant, ja sigui perquè ho ha llegit al diari, a la premsa, a la ràdio, el que sigui, i tenen molt clar que venen, que volen aquest llibre. El que pot passar, i el que passa moltes vegades, que quan tens la idea molt clara, pot ser que quan vagis allà el llibre ja no n'hi hagi, com el de l'Òscar Andreu. I això passa. Ostres, vinc a buscar aquest. Doncs a les 3 s'ha acabat. I per això molta gent s'avança, perquè ja, diguéssim, estan curats d'espants. Ja saben que no poden anar a buscar el llibre aquell el dia de Sant Jordi, primer, perquè l'experiència de compra és completament diferent, perquè hi ha moltíssima gent, i perquè et pots trobar que el llibre ja s'ha exhaurit.
1: Ara et faré una pregunta per curiositat, perquè
0: Tira, tira.
1: nosaltres vam fer programa a la plaça, van fer el Faves,
0: Sí?
1: com és habitual, des de la plaça d'Octavià.

0: I una de les seccions que vam fer aquest any va ser la literatura eròtica. Clar, pensàvem, és un gènere que té sortida o no té sortida per Sant Jordi? I hi ha algú que compri literatura eròtica? O com està el termòmetre d'aquest gènere? No sé si hi ha per Sant Jordi o de manera generalitzada.
1: Mira, a mi normalment no em demanen novel·la eròtica.
0: No?
1: No, el dia de Sant Jordi tres persones me la van demanar.
0: Ah, sí?
1: És l'únic que et puc dir, eh?
0: Curiós.
1: Em baso en això. I els vaig dir, és que no tinc res concretament eròtic.
0: Clar, la parada que teníeu, no, no, res?
1: Bueno, segurament, clar, és que te'ls has de poder llegir. Saps què vull dir? Tots. Clar, són persones humanes, saps? I llavors jo em llegeixo, no sé, 60, 70 llibres a l'any. O sigui, jo tinc una vida i tinc una feina que no em permet llegir quan estic a la feina. Llegeixo tot el que puc. Clar, però per Sant Jordi el nombre de novetats és exponencial. Per tant, jo puc llegir-me tot el que està dintre el meu abast. Però clar, per saber realment si aquella novel·la té punts eròtics i tal, te l'has de llegir de la pàgina 1 a la pàgina... a l'última pàgina. Llavors, ens perdem coses perquè és impossible absorbir tota la quantitat de novetats. I què recomanem? Recomanem allò que hem llegit i allò que ens ha agradat i, bueno, llegim de forma variada per poder oferir llibres a forma, saps, a persones que tenen gustos variats. Però, clar,
0: Està
1: tenim
0: clar.
1: unes limitacions com tothom.
0: Una última qüestió. De tota aquesta llista que ens has ofert abans, les crispetes a la matinada, el llibre de l'Òscar Andreu, el joc del silenci, aquesta llista es manté, podríem dir, a nivell de vendes les setmanes posteriors, o cau en picat, això? O sigui, ha tingut ressò durant la celebració de Sant Jordi, després la gent una mica se n'oblida?
1: Jo t'he de dir que dels títols que hem dit ara mateix es continuaran venent.
0: Sí.
1: Estic completament segura. Clar, i ara en demanarem més. Bueno, de fet, ja els hem demanat, però espera a veure quan arriben, perquè, clar, l'engranatge del Sant Jordi, ara els magatzems,
0: Van
1: molts
0: rebent, sí.
1: aniran rebent les devolucions de totes les 1.000 llibreries que hi ha a Barcelona, a Catalunya. T'estic dient 900 i pico, no sé si són província de Barcelona o tot Catalunya. És que ara, perdoneu, que no sé la dada exacta. Però clar, totes aquestes llibreries han de tornar els llibres. Llavors, els magatzems, per exemple, l'Òscar Andreu no n'hi ha ara mateix enlloc. O sigui, si tu ara vens i dius, el de l'Òscar Andreu, vale, te'l puc demanar, però no sé quan tornarà a arribar, perquè primer, els magatzems no n'hi han. Llavors, estem a expenses de que les llibreries facin les devolucions, que els magatzems puguin anar absorbint aquestes devolucions i que puguin anar gestionant les noves comandes de les llibreries. I alguns llibres s'hauran exhaurit del tot i s'haurà de reeditar.
0: Sí.
1: Això són dies. Llavors, sí que és veritat que potser hi ha gent que ja m'han vingut a buscar el de l'Òscar Andreu divendres, dissabte, avui segur que me'l demanen. No els hi puc oferir
0: Encàrrecs, no?
1: encàrrecs, però aquest encàrrec normalment són 3 dies laborables el que tarda a arribar una comanda. A vegades és menys, a vegades una mica més, depèn del proveïdor. Però en aquest cas estem parlant de llibres que, bueno, doncs que, bueno, hi ha molts, potser hi ha molts exemplars por ahí, però han de tornar a casa. I després, doncs, ja arribaran a les llibreries de nou. Però sí, continuaran venent-se crispetes a la matinada, es continuarà venent, i el joc de silenci es continuarà venent, segur.
0: Cansada, extenuada, però contenta, Laura.
1: Tal qual. O sigui, estic cansada, extenuada i tal, he descansat una miqueta, no estic del tot encara
0: Recuperada.
1: del tot recuperada, no, però molt, molt, molt agraïda. O sigui, moltes gràcies, Sant Cugat, ha sigut una gran diada.
0: Doncs crec que és la cirereta al pastís. No cal dir res més. Agraïm a la Laura Moré de la llibreria Paideia, que avui ens ha vingut a parlar de Sant Jordi amb els ets i uts.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Possiblement aquestes festes de Nadal i molts adolescents han estrenat un mòbil, una tauleta, un portàtil. Avui al Faves Comptades volem aturar-nos per parlar de com utilitzen aquesta tecnologia i de què és el que podem fer com a famílies per acompanyar-los perquè en facin un ús segur i saludable. Però per fer-ho necessitem de l'ajuda de l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Necessitem ajuda perquè és un camp que, tot i que en parlem contínuament, no deixa de ser un camp una mica desconegut, sobretot per famílies, per persones que ja pertanyen a una generació que se'ls fa una mica coll amunt, no?, de posar-se una mica al dia. Possiblement, dèiem, aquestes festes, moltes famílies han posat el primer mòbil, la primera tauleta, en mans dels seus fills i filles adolescents. Quin seria el primer missatge que donaríeu a aquests pares, a aquestes mares, abans de connectar el nou dispositiu?
1: S'hauria de tenir molt, molt present, o sigui, prendre consciència de quina eina li estem donant als nostres infants. Per què ho dic, això? Perquè segurament, si quan érem petits regalàvem un puzzle, estàvem amb el nostre petit o petita, no?, ensenyant-li com es fa aquell puzzle. Doncs encara més amb un mòbil o amb una tauleta. Per això recalquem molt la importància de l'acompanyament. Acompanyament inicial quan es dona un aparell tecnològic que dona accés a tot el món. Recordem, és un aparell, té internet. Si té internet, els nostres petits doncs poden accedir a tot el món. És una finestra oberta a tot el món. I com a la vida real, doncs evidentment a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen en la vida real. Jo sempre ho explico així. És la incongruència de que hi ha pares i mares que potser acompanyen els seus fills i filles fins a la porta de l'institut amb 14 o amb 15 anys, fins i tot, i en canvi els deixen sols a l'habitació o al sofà de casa, encara que estiguin al seu costat, els deixen sols sense saber quin ús fan d'aquesta tecnologia. Mm. És una mica incongruent, pensant que estan segurs aquí, al meu costat, a dins de les quatre parets de casa meva, quan recordem que aquests aparells són una porta oberta, una finestra oberta a tot el món.
0: És un bon exemple, a més, molt clar. En el cas dels joves, què han de tenir en compte un cop tenen accés a un dispositiu amb aquesta connexió a internet que comentaves?
1: Han de ser conscients, també, dins de la seva capacitat, dins de la seva edat, han de ser conscients de què és aquest aparell. No és una joguina, no és una joguina, és una eina, i l'haurien de concebir com una eina de treball, també d'entreteniment, evidentment, i conèixer quins riscos i perills hi ha si es connecten a internet, quins riscos i perills hi ha a la xarxa. És per això que nosaltres, tots els nens i nenes, adolescents, nosaltres ja els hi expliquem quins són aquests riscos i perills que poden trobar.
0: Recordem-los, que està bé que també... està bé que els expliquem als joves, però també està bé que els pares siguin conscients d'aquests riscos,
1: també,
0: no?
1: També, també. Nosaltres els expliquem als joves, però també als pares i mares, a tallers de famílies. Quins són aquests riscos? Evidentment, és el que comentava, no? Internet no deixa de ser un reflex de la vida real. A la vida real hi ha gent bona, però també hi ha gent dolenta. A internet passa el mateix. Ens podem trobar els casos més greus, el perill més greu en què es pot trobar un menor és un pederasta. Hem d'explicar que existeixen pederastes i pedòfils a la xarxa, que existeixen. Hem d'explicar com aprendre a detectar-los, com aprendre a reconèixer-los, com evitar que contactin amb nosaltres, que ens arribin a trobar, no? Això és molt important, que els joves ho tinguin present i ho tinguin interioritzat, que hi ha aquest risc. Quins riscos hi ha, també? Que els menors, sense voler-ho, sense saber-ho, per desconeixement, puguin cometre algun tipus de delicte. Això també passa. I ens ho hem trobat. Algun tipus de delicte menor, però són delictes.
0: Compartir imatges, per exemple,
1: que no poden compartir, material no adequat, accés a pornografia... Bueno, tot això és una mica molt, molt... requereix molta explicació, molta pedagogia per part de tothom, eh? Des de l'àmbit educatiu, evidentment, des de les famílies. Per això, nosaltres en els tallers que fem a famílies incidim en la necessitat d'aquest acompanyament, sí, i aquesta supervisió constant en el moment que una família doni un aparell tecnològic a un nen o una nena.
0: Uh-huh. Les famílies, evidentment, poden tenir molts dubtes, perquè dèiem abans, això per a aquestes generacions de pares, doncs és un món que hi són, però també tenen desconeixement. Quins consells els hi podeu donar a l'hora de pactar normes d'ús dels dispositius?
1: Primer de tot, sempre instal·lar un control parental. En tots els dispositius existeixen el que s'anomenen controls parentals. Hi ha sistemes gratuïts a través del Google, el Family Link, és molt conegut, és un control parental totalment gratuït. Hi ha d'altres que són més, ofereixen més garanties i requereixen una subscripció, una subscripció mensual, un mínim pagament, però si un no vol gastar-se gaires diners, hi ha aplicacions gratuïtes, com és el sistema Google, un control parental. Què fa el control parental? Doncs, evidentment, el pare, això ho ha d'explicar també el menor, jo et dono aquest mòbil, et dono aquesta tauleta, en el moment que et connectis a internet, evidentment, és un altre símil, molt simple. Quan un jove té 18 anys, veritat que ningú se li ocorriria donar-li la clau del cotxe i dir-li, té, el cotxe, ja tens 18 anys i condueix. No, primer s'ha de treure el carnet de conduir i aprendre a fer anar aquell aparell, no? Doncs el mòbil és el mateix, no? Ha d'entendre el jove també que requereix un coneixement, requereix un acompanyament i una supervisió constant dels seus pares, fins que tingui una maduresa mental. Doncs amb aquest control parental és fer-li entendre, que és el que no entenen els joves, que és, ara em volen controlar, què faig? No. El que els pares han de fer entendre és que no et vull controlar, simplement et vull acompanyar, et vull supervisar per evitar que facis coses, que surtis perjudicat, per exemple, que entris en llocs que et poden enganyar, o veure que fas un bon ús, que no facis un mal ús d'aquesta eina, perquè no te l'he donat per això, o no te l'he regalat per això. Control parental, perquè ens permet saber on es connecten els menors. Els pares tenen el control de denegar o permetre, autoritzar que els menors accedeixin a aquell contingut, vale? I també poden establir un límit horari, per exemple. Et podràs connectar doncs, de 7 a 8 del vespre, ja està. Després ja sopem i a dormir. És una mica doncs, això, un control i una supervisió.
0: I el tema de les xarxes, que vindria a ser a part, perquè, clar, t'has de crear un perfil, tot això requeriria també d'un acompanyament, una supervisió, una autorització, a partir de quan?
1: Aquí entrem en el que és l'edat legal autoritzada, permesa, que estableix cada xarxa, que seria, ara mateix, aquí seria, en el nostre país, serien els 13 anys, per Facebook, Twitter, alguna altra xarxa que ara no recordo, WhatsApp, val? Els 14 anys ja seria per Instagram, i YouTube depèn de la legislació de cada país, d'acord? Però seria aquí, estaríem entre els 13 i els 14 anys. Nosaltres sabem de nens i nenes menors que ja tenen aquestes xarxes socials, per exemple. S'estava parlant altres països ja que això està pujant als 16 anys. Aquí a Espanya també s'està ja legislant cap a aquesta línia també, per pujar aquesta edat per accedir a xarxes socials que sigui ja 16 anys. Per què? Perquè, evidentment, en 16 anys tens una maduresa mental que no tens amb 13 o amb 12, perquè ja dic, coneixem casos de nanos d'11 anys que ja es connecten. Aleshores, clar, evidentment, un menor d'aquesta edat que tingui una xarxa social hauria d'estar acompanyat constantment dels seus pares. I els seus pares que li facin aquest aprenentatge, com el que deia. Li ensenyem a fer un puzzle amb 4, 5 anys o 6. Doncs ensenyem a fer un bon ús d'aquestes xarxes també. És indispensable.
0: Parlem dels errors més habituals que cometen els que vosaltres detecteu.
1: Sí, doncs aquests errors venen donats precisament per, per aquesta manca d'acompanyament, de supervisió, de pedagogia. Per què? Perquè els menors fan ús de les xarxes com una joguina més,
0: sí.
1: Així de clar. Parlem clar, com una joguina més. I què fan amb les joguines? Passar-ho bé, no? Divertir-se, riure, i fan servir aleshores aquestes tecnologies, missatgeria instantània, xarxes socials, doncs sobretot el que nosaltres tenim coneixement per les escoles que visitem i els problemes que es detecten, perquè es detecten aquests problemes, es detecten bàsicament en les escoles, és l'enviament d'imatges tipus memes, vale? Fent mofa d'altres companys, d'altres companyes, fins i tot de professors. Accés a imatges pornogràfiques. Hi ha un error molt gran per desconeixement. Ja pot ser que una persona que cada any apareix creï un grup de WhatsApp amb l'objectiu d'introduir, difondre...
0: Compartir imatges
1: de caire pornogràfic, i inclou a menors d'edat. Val? Què passa? Que no són els menors els que demanen entrar en aquell grup, sinó que els afegeixen sense demanar-ho, i s'hi troben, i tenen accés a aquelles imatges. L'error és que se'ls ha d'explicar. Hi ha una opció dins de la teva missatgeria electrònica que tu pots bloquejar i indicar que tu has d'autoritzar que t'agreguin a aquell grup, que ningú et pugui agregar sense que tu ho sàpigues ni sense el teu consentiment. O sigui, són unes petites normes, unes petites mesures de seguretat, d'autoprotecció, que s'haurien d'explicar bé als menors si fan ús, si tenen accés a aquesta tecnologia, perquè si no van perduts.
0: Sí, sí, clar, desconeixen... Què és el que estan tocant i quines són les conseqüències, no?, del que estan fent. Cada cop més parlem de benestar, i en aquest cas de benestar digital. Quins signes poden indicar que l'ús del mòbil, des dels videojocs o de les xarxes, està afectant els joves? Parlem de son, dels estudis, de l'estat d'ànim, de les relacions socials d'un adolescent, no?
1: Sí, aquest tema evidentment ja no és un tema policial. Ho explicaria molt millor personal sanitari, algun psicòleg, però sí, evidentment, és obvi. Quins signes? Quan s'ha de preocupar una família? Quan, per exemple, els seus fills es tanquen a l'habitació, s'aïllen socialment, no volen fer cap tipus d'activitat, no volen fer esport, només volen connectar-se amb el mòbil, jugar a l'ordinador. També s'aixequen, es desperten, estan morts de son, baixen el rendiment acadèmic, evidentment, perquè van cansats. Preguntem-nos per què van cansats. Potser els hi deixem el telèfon mòbil dins de l'habitació. Clar, hem de observar molt. Evidentment, davant d'aquests signes, són signes de preocupació que cal fer un replantejament i establir, doncs, el que abans hem comentat, uns límits horaris per fer ús d'internet i un control.
0: Parlem d'una situació de ciberassetjament que també hi ha casos massa sovint, fins i tot quan una família detecta o sospita que el seu fill o filla està patint aquest ciberassetjament, quins serien els passos que recomaneu fer?
1: El més important és la confiança dins la família. L'ideal és que la pròpia víctima expliqui als seus pares què és el que està passant. Si estan fent ciberassetjament, que els hi ensenyi exactament quin tipus de missatges està rebent a través d'internet, o quines publicacions difamatòries, segurament, injúries, estan dient d'ell a través del grup de classe. Què passa? Que normalment aquesta confiança no existeix. I és el que comentava. Aquests temes es descobreixen dins l'àmbit educatiu. Ens arriben a nosaltres perquè a dins de l'escola s'ha tingut el coneixement de que aquest menor és víctima de ciberassetjament, perquè algun altre company, companya, finalment no explica, li explica el tutor, la tutora, i això ens arriba a nosaltres. En el moment en què es té coneixement d'aquesta pràctica, evidentment hi ha dues vies. La via educativa, que tots els centres escolars ja saben perfectament com treballar aquest tema, Val? A través de mediació, de parlar amb tots els alumnes implicats. I la segona via també és fer-nos anar nosaltres a la pròpia escola per també parlar amb totes les parts implicades, fer una mediació, i si no és un ciberassetjament molt, molt greu, doncs reconduir la situació amb una mediació entre totes les parts, sobretot des de la vessant educativa, fer-los veure què han fet malament, què estan fent malament, restaurar el dany a la víctima demanant perdó, etcètera, etcètera, no? Que quan no hi ha aquesta mediació, hi ha la via sempre de la denúncia. Quan és un ciberassetjament molt, molt greu, i a nosaltres ens arriben situacions greus, que ja no és només ciberassetjament, sinó que és tot, és l'assetjament virtual, però l'assetjament físic també, a dins de l'aula, i es porta arrossegant durant molt, molt, molt temps, i hi ha seqüeles psicològiques per la víctima, aleshores ja la via de la denúncia. És l'última via.
0: I el tractament, és a dir, aquesta mediació... clar, perquè és que ara estem parlant des del punt de vista del nostre fill com a víctima, però i si és l'assetjador o l'assetjadora?
1: Doncs és la mateixa via, és parlar amb l'autor, no?, amb l'instigador d'aquest assetjament escolar, i sobretot fer-li entendre que el que comentàvem, que internet és per fer-ne un bon ús, és per fer coses constructives, per informar-se, per comunicar-se amb els amics, però mai, mai s'ha de fer servir per fer mal a ningú altre, a cap company, a cap companya, a ningú.
0: I escolta'm una cosa, clar, és que és complicada, la situació. Sobre la teoria sempre tot és molt, molt fàcil, però a la pràctica, quan et trobes amb els casos, abordar-los, doncs són situacions delicades. Com trobem l'equilibri entre aquesta confiança que hauríem de tenir els pares amb els fills, i a l'inrevés, vull dir que el teu fill o filla també se senti acompanyat i alhora hi hagi aquesta sensació també de llibertat, d'autonomia, per poder fer ús de la tecnologia com...
1: És complicat.
0: Aquest tema és complicat.
1: És complicat, clar, perquè ja sabem, els adolescents doncs volen ser molt seus, volen ser ells, i tot el que sigui control, supervisió, doncs els tira enrere, no? I és difícil, però és fer-los entendre com el que he comentat abans. És obvi, el tema de conduir, de portar un vehicle. Tots els joves entenen que abans de portar un vehicle necessiten treure's l'examen, treure's la teòrica i treure's la pràctica. Si no, no poden conduir. Ells han rebut una tecnologia que és meravellosa, però poden fer-ne un mal ús, sense saber-ho, potser, segurament, o pensant que fan broma i que juguen i que bé ens ho passem, però no, però potser estan cometent algun delicte. Doncs els hi ha de fer entendre d'alguna forma que igual que es requereix tot un aprenentatge, poder portar un vehicle, i ningú protesta per això, i tothom ho entén, doncs hauria d'arribar al punt d'entendre que, de la mateixa forma, doncs sí, li estan donant un telèfon mòbil i requereix un procés d'aprenentatge, que després tindrà tota la llibertat del món per fer-lo servir, però que al principi, i segons l'edat amb que tingui el nen o la nena, doncs requereix un procés d'aprenentatge i una supervisió i un acompanyament, i que no és per fer-los la punyeta ni molt menys, sinó al contrari, per evitar que parlin amb gent que potser els hi pot fer mal. Perquè hem comentat el tema dels pederastes, i això és un tema força, força, força greu, o sigui, per no dir molt greu. Clar, poden caure en alguna xarxa de pederàstia que els hi demanin fotos íntimes, vídeos, fent-se passar per una altra persona, que els enganyin. Això ho han de saber. I sí, ho han d'entendre. Han d'entendre aquest punt de l'acompanyament i la supervisió durant el principi de l'ús de la tecnologia.
0: Si em permets la broma, ara estava pensant, potser caldria donar un permís previ examen als que vulguin fer servir un telèfon mòbil amb internet. Perquè...
1: És una proposta.
0: Clar, si la gent accepta que per conduir, perquè són les normes d'aquesta societat, no? Hi ha una legislació que diu que tu fins als 18 anys no pots treure't el carnet i no pots conduir, Doncs per què no? Potser seria una solució, no?
1: Carnet d'ús d'internet.
0: D'ús d'internet. Això seria, vaja. Però no donarem idees, eh? No, perquè si no, potser fins i tot ens recriminen que estem allò intentant usurpar la llibertat de cadascú, la llibertat individual. Algun últim consell per recapitular sobre aquest tema? Què els diries a les famílies?
1: Doncs, resumint, el concepte és clau. Per fer un bon ús d'internet i evitar que els nostres fills, les nostres filles, facin coses que no han de fer, o fins i tot els arribin a enganyar i siguin víctimes d'algun delicte sexual, perquè això passa, és que que tingui tothom clar que internet hi ha els mateixos riscos i perills que la vida real. Ho he dit. Si acompanyem el nostre fill a l'escola perquè tenim por que li passi res, no el podem deixar sol a internet. Hi ha els mateixos riscos que pot trobar-se al carrer. Estafadors, abusadors, tot. Hem de tenir clar en quina edat donem aquestes tecnologies als nostres infants. No és el mateix donar-li als 13 anys que donar-li als 16 anys. Valorar la maduresa mental del nostre propi fill o filla. Tothom té una evolució diferent. I a partir d'aquí establir uns pactes, unes condicions per fer ús de la tecnologia. Que tothom ho tingui clar, tant els pares com els propis fills. Et donem aquest aparell, però aquestes són les condicions d'ús. El podràs fer servir només dintre d'aquest horari i amb aquesta finalitat.
0: Jo crec que són clars els missatges i són fàcils d'entendre, a més, amb tota la lògica del món. Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Fins la propera, Carme. Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.
3: En l'any d'aquesta setmana el volem dedicar a l'associació Conarte Internacional. És una entitat que lluita per garantir el dret a la participació cultural de nens i nenes a escoles de primària de màxima complexitat a través de l'educació artística. A més, actuen en entorns rurals, a les comarques gironines i han obert un micromecenatge per continuar creant projectes. De tot plegat, en parlem amb una gran coneguda de valors a l'alça, que és la Gemma Carbó, la presidenta de l'associació. Gemma, com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
3: A tu.
4: Un plaer ser aquí.
3: Igualment. Escolta, què us va impulsar, crec que va ser l'any 2014, a crear aquesta associació, Conarte Internacional?
4: Doncs mira, la veritat és que el projecte, tal com està plantejat, ja existia a Mèxic, al DF, a la capital, i la persona que el liderava, Lucina Jiménez, era una gran col·laboradora de la Càtedra UNESCO. I en un diàleg amb ella, des del Festival Temporada Alta, des del Festival de Música de Torroella, van començar a sorgir doncs, propostes, veus, que ens proposàvem doncs, que això també passés a comarques gironines i que això també fos possible a les nostres escoles. I d'aquí va sorgir la idea.
3: Clar, jo crec que hem de començar preguntant-nos com poden ajudar les arts a generar vincles, a connectar amb el nostre entorn, especialment quan som joves.
4: Sí, aquesta era la proposta de partida. No es tractava només de treballar en l'educació artística d'una manera convencional, sinó que el que volíem era que hi hagués aquest dinamisme entre la programació artística i cultural d'un municipi i el que passava entre les escoles. És a dir, que es posessin en diàleg els mestres amb els programadors, amb els artistes, per treballar junts aquesta competència que és bàsica, que és aquesta competència del que es diu la consciència i l'expressió cultural, no? La competència de formar part d'una comunitat a través doncs, de les seves propostes estètiques i artístiques, no? I això és fonamental, sobretot amb els nens i nenes, a través de l'escola, perquè l'escola és el gran espai de socialització, és el gran espai on hi són tots i totes amb igualtat de condicions.
3: Clar, al llarg dels anys, són més de 10 anys de projecte, suposo que això ha anat evolucionant. No sé si heu notat una major consciència en aquesta direcció.
4: Doncs la veritat és que sí, estem molt contentes, perquè a més els ajuntaments dels municipis on estem treballant, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Salt, es van sumar al carro, estan finançant amb diners públics aquesta proposta i des de l'associació Conarte el que fem és complementar doncs el que costa aquest tipus de projectes i sobretot treballar amb aquest catàleg d'artistes i de mestres a través de formacions i a través dels projectes a les escoles que són regulars, que són cada setmana durant 2 anys, doncs per anar constituint una comunitat cada vegada més rica i més cohesionada d'artistes, educadors, educadores, mediadors, mediadores, que ens agrada moltíssim.
3: Quin impacte, Gemma, heu pogut comprovar que tot plegat té en els joves?
4: Doncs la veritat és que és molt emocionant veure com els nens i nenes, però també els pares i mares, les famílies, participen en propostes que es fan al Teatre de Jardí de Figueres o al Temporada Alta de Salt, ja sigui a través de mostres del treball que estan fent a les aules, ja sigui a través de produccions pròpies o ja sigui anant-hi com a espectadors i espectadores de primera en horari habitual i trencant aquestes barreres que generalment hi ha en aquesta participació cultural, no? I ens agrada molt veure com doncs, aquestes escoles de màxima complexitat s'han anat apropant als centres artístics, als centres culturals i han trencat aquestes distàncies que fan que no hi hagi una immersió real, no? en la vida comunitària i cultural.
3: Aquestes barreres eren o són el gran repte al qual us enfronteu en el dia a dia des de l'associació?
4: Sí, sí, sí. I a vegades són molt més d'un tema no tant econòmic o d'accés, que també, que també ajuda moltíssim tenir les entrades gratuïtes, sinó barreres molt mentals, no? De considerar que potser no seran benvinguts o que no formen part d'aquestes propostes, o fins i tot barreres de no poder-hi participar més, no? De no poder proposar quin tipus de programacions culturals i artístiques necessitem, o artistes i línies de treball amb aquests teatres, amb aquests museus, amb aquests equipaments culturals, no?
3: Gemma, dèiem a l'inici que heu tirat endavant una campanya de micromecenatge. Què és el que voleu aconseguir amb aquesta campanya? Quins són els projectes que voleu impulsar?
4: Doncs volem seguir treballant amb escoles que tenen accés més limitat a la vida cultural, i estem ara entrant en escoles rurals, perquè ens sembla que també hi ha un tema de distàncies que a vegades complica aquesta participació, i comencem a treballar amb escoles de les ERS, de l'Alt Empordà, i ens agradaria molt tenir suport de TIMERS, que en diguem, que són persones que, més enllà de l'euro que aportes mensualment, són persones amb les que després ens agrada molt, doncs, compartir el que està passant, les històries de vida, les experiències i els reptes de l'associació.
3: Ara que hem de començar un nou curs, a banda d'aquesta intenció que teniu entre mans, què més teniu allò a punt de sortir del forn, o com serà, com es preveu aquest nou curs?
4: És un curs que ens fa especial il·lusió, perquè arrenca en un context en el que a Barcelona es celebra Mundiacult, que és aquesta trobada mundial sobre polítiques culturals, i un dels eixos de Mundiacult és justament, no?, l'educació com a garantia del dret a participar a la vida cultural, i serem presents, estarem explicant el projecte. Estarem presents també en una xarxa europea d'observatoris d'educació artística que està treballant aquestes qüestions, i cada vegada més també estem obrint projectes transfronterers, estem treballant amb el sud de França, amb propostes d'educació artística que en aquest cas s'estan desenvolupant des dels centres d'educació ambiental, i un dels reptes que tenim també molt al cap i que volem treballar amb les ERS és aquesta vinculació entre les arts i els temes de natura, territori, ecologia, sostenibilitat en un sentit ampli, no?
3: I amb tot plegat hi ha un paraigua, imagino, carregat de valors. Saps que en aquest programa ens encanta fixar-nos en valors i fer una mica de llista. Quins destacaries que treballeu des de Conarte?
4: Nosaltres pensem que les arts, des d'aquesta mirada i des d'aquesta sensibilitat pedagògica, són espais on treballar sobretot aquest diàleg intercultural, aquest aprendre a escoltar-nos, aquest aprendre a sumar les diferències i les diversitats i entendre-les com a riquesa, com a riquesa cultural i artística. I sobretot jo resumiria dient que ens agrada molt que la ètica i l'estètica vagin de la mà, no? És a dir, que les arts estiguin compromeses amb els valors de la solidaritat, de la igualtat, de la justícia, i sobretot en aquests contextos de les no violències i del treball per la pau.
3: Gemma Carbó, acabo demanant-te on podem seguir l'activitat que feu des de l'associació Conarte i com hi podem col·laborar.
4: Doncs ens trobareu a la web conarteinternacional.net i a les xarxes socials, tant a Instagram com a X, i podeu col·laborar o bé a través del Teaming, amb aquest euro cada mes, o bé apropant-vos a l'entitat i formant part del nostre equip de voluntaris i voluntàries que ens acompanyen en aquestes sortides, en aquestes vinculacions de les escoles amb els equipaments culturals i artístics.
3: Gemma,
4: ens encantarà que formeu part.
3: I tant. Gemma Carbó, presidenta de l'Associació Conarte Internacional, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquest curs.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu i som-hi.
3: Fins a propera, Gemma. Una abraçada.
4: Una abraçada, Laura.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es